0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Aquest dijous ens rep una fresca de maig que sembla voler recordar-nos que el calendari és només una suggerència. Ruixats, vent i aquest aire que ens desperta més que qualsevol despertador. El temps, com la vida, té aquests capricis que no demanen permís. I mentre el món continua fent girs estranys, disculpes que arriben tard, converses que no sabem si serveixen de gaire i titulars que passen volant, hi ha notícies que si ens toquen de prop, així és. El tercer sector creix, les dones impulsen projectes d'economia social i molta gent treballa cada dia perquè aquest país sigui una mica més just, més humà i més sostenible. Són històries que no fan soroll, però que sostenen el país molt més del que sembla. Pot ser per això espais com aquests tenen sentit, perquè aquí, al Fòrum, cada matí fem una cosa que sembla senzilla, però que és extraordinària: escoltar-nos, parlar de llengua, de cultura, de vida quotidiana, i avui, a més, entrarem en un món que demana pausa i mirada, el de la tinta, el silenci i les línies que expliquen més del que mostren, amb l'art de Xavier Martínez Ortuño. Així que respirem, ens acomodem i comencem, que avui, dijous 14 de maig, tenim molt per compartir. Molt bon dia, Caldes, i molt bon dia a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, gairebé, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes gairebé, com hem dit, dues hores de Fòrum. A la primera hora, tot just després del sumari, començarem, si tenim temps, però molt, de manera molt ràpida, tal dia com avui. És aquell viatge ràpid per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden potser a entendre una mica més al món i situar-nos també en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous, Endavant les Atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català. Avui es portarà un menú ben complet. Primer, pel que fa al català, més enllà de Caldes, ens parlarà de la intel·ligència artificial i els llibres, de la intel·ligència artificials i els professors, del projecte Llista i fins i tot del Gimàs de Mar. Després entrarem en el terreny més pràctic, com els barbarismes que cal evitar, o sigui, aquestes paraules que hem d'evitar, no? I paraules nostrades que val la pena recuperar i alguna frase feta que sempre ens arrenca un somriure. I tancarem l'espai amb, com sempre, li agrada a la Susana, amb música. La segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a l'art. Ens acompanyarà Xavier Martínez Ortuño, pintor especialitzat en la tècnica de tinta Sumier. Moltes de les seves obres formen part de l'exposició La línia del silenci, que aquests dies es pot veure a l'espai cultural de la Torre Folk i Torres a Palau Solità i Plegamans. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: Com hem dit, ja ho he repetit, no?, una mica, som dijous 14 de maig i abans d'entrar en matèria fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui, el 14 de maig, van passar coses. Avui celebrem Santes Enedina, Gemma i Cora, si us dieu així, moltes felicitats. I d'aquests 2025 ja han passat 134 dies i en queden 231 per arribar al 2027. De celebracions temàtiques, perquè ja sabeu que cada dia sempre hi ha alguna celebració, doncs avui és el dia de l'Ascensió, una de les solemnitats més importants del calendari cristià. Segons la tradició, 40 dies després de la resurrecció, Jesucrist ascendeix al cel davant dels seus deixebles, un dia que simbolitza el final de la seva missió terrenal i l'anunci de l'arribada de l'Esperit Sant, que connecta directament amb la festivitat Pentecosta. També és el dia continental de l'assegurança i així es commemora perquè tal dia com avui, el 1908, es va establir la primera llei reguladora de l'assegurança privada a Espanya i el 1945 la primera conferència hemisfèrica d'assegurances a Nova York. Una jornada per reconèixer la feina d'un sector que garanteix estabilitat, seguretat i confiança en moments delicats. I així ho deixarem, perquè ho deixem aquí ja, perquè tenim aquí a la Susana, bon dia Susana, la Susana Corcho de l'Oficina de Català i no podem esperar més perquè arriba el moment de endavant
1: les atxes.
0: Hola.
1: Bon dia Conxi, bon dia a tothom.
0: Doncs sí, doncs recordem que Endavant les atxes és aquest espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitats. I bé, Susana, perquè ja com he anunciat en un principi en el sumari, ja avui tenim molt per parlar, no?
1: Exacte, avui hi ha molta teca, avui volem parlar sobre la intel·ligència artificial
0: que hi ha molta
1: la
0: cosa.
1: Llengua.
0: Sí, sí, sí, hi ha, i aquesta
1: cosa,
0: setmana hem parlat bastant.
1: Exacte,
0: de la intel·ligència
1: també,
0: artificial.
1: També
0: sí, va venir
1: sí.
0: Una persona experta,
1: yeah.
0: Vull dir, i aleshores doncs, ja va parlar, però bueno, de moment podem entendre-la una mica més, però com sempre dient, si es fa servir bé.
1: Exacte, se n'ha de fer un bon ús, aquí és on hem d'estar.
0: Exacte.
1: El cas. Bé, jo us volia parlar pel que fa a la intel·ligència artificial i els llibres. Per què? Perquè un cop ja hem passat pàgina Sant Jordi, cal fer doncs, un resum, una valoració, i què ha passat? Doncs que hi ha hagut una editorial, l'editorial independent Males Herbes, que ha experimentat i ha fet el que s'anomena una novel·la oberta. Què és una novel·la oberta? Doncs no sé si recordeu els que ja teniu uns quants anys com jo, que abans hi havia aquells llibres que et feien passar, si miraves una pàgina, tenies un final, en tenies un altre, un cop anaves llegint la novel·la. Doncs bé, ara s'ha fet un estil més segle XXI, de tal manera que els llibres, les novel·les, els hi han anat marcant diferents QRs. Segons el QR que tu triaves, et feia un final o et feia un desenvolupament de la novel·la diferent. És interessant perquè, a més, els continguts anaven tots generats a través de la IA, de la intel·ligència artificial, per tant, cal anar amb molt de compte, però bé, són novel·les, les novel·les doncs, és per gaudir-ne, de gaudir de la lectura, per tant, ja està bé. Però és interessant com en aquest cas doncs, li ha donat un altre toc, el que és la lectura, i en aquest cas doncs, s'ha adaptat pel que fa doncs, a la intel·ligència artificial. I estirant el fil per al que fa a intel·ligència artificial, us vull parlar doncs, respecte als professors i professores.
0: Sí, perquè això me cridava també una mica. Suposo que és de quina manera, no sé si va per aquí la cosa, els professors poden fer ús de la intel·ligència artificial o perquè podem trobar professors a la intel·ligència artificial?
1: Més aviat anem per aquí.
0: Seria aquí.
1: Més aviat anem per aquí. Què passa? Que tenim, en aquest cas, tenim la gran sort de trobar gent amb moltes ganes d'estudiar català. Enguany hi ha 521.000 persones que tenen aquest interès a aprendre català, moltes de les quals s'han quedat sense plaça a l'hora de fer un curs de català. Per què? Perquè de vegades són cursos presencials i no hi ha plaça, o perquè de vegades fer-los en línia no tothom està acostumat, està basat a treballar en aquest sistema i per tant ho han anat deixant. Aleshores, sí que hi ha força gent que ha tirat per la intel·ligència artificial, per la IA, però cal, com dèiem abans, cal anar molt en compte. Per una banda, sí que hi ha doncs, el que anomeneu el projecte AINA, que aquí ja n'havíem parlat, que el projecte AINA es tracta doncs, d'escoltar, són veus, i són veus que estan corregides, perquè en aquest cas han passat un filtre. També hi ha una altra plataforma, que és el Softcatalà, amb terminologia i sinònims, de vegades definicions, traduccions, per tant, aquí tenim una bona eina i que en aquest cas s'ha treballat, s'ha tenint molta cura pel que fa a la intel·ligència artificial. I després una passa més, que és el TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, on aquí s'han inclòs diferents termes, diferents paraules, que ja les teníem i s'han adaptat al català, o bé que ens van arribant de fora, sobretot tenim una allau de paraules, sobretot angleses, i que cal fer una adaptació al català. Doncs bé, tenim tots aquestes plataformes que ens poden ajudar. Malgrat tot, sí que la intel·ligència artificial ha evolucionat i ha evolucionat molt, però cal treballar molt pel que fa al català. I és aquí on volem anar, on volem incidir, i és que ara s'està fent un estudi per tal que professors, professores, filòlegs puguin formar-ne part, puguin posar-hi doncs, la seva llavor pel que fa a la intel·ligència artificial, ja que el que està passant ara és que moltes traduccions, no sé si per exemple vosaltres de vegades al YouTube veieu doncs, un vídeo i alhora teniu la traducció, o una pel·lícula i veieu la traducció en català, doncs hi ha errades, hi ha força errades davant d'aquest panorama, doncs és per això que s'està ara incentivant a veure com es pot fer per tal que hi hagi doncs, no només personal informàtic, personal tècnic, personal adaptat, preparat per la IA, sinó que també hi hagi pel que fa a la llengua. Ens estem trobant doncs, que això, que hi ha paraules, jo personalment trobo doncs, els alumnes de català, alguns dels meus alumnes que ja m'ho diuen, diu, és que Susana, de vegades poso algun vídeo i em posen en català aquesta paraula i són escrites de manera errònia. És per això que encara tenim molta feina pel que fa al català i amb la IA.
0: En la intel·ligència són aquests errors que no ens podem fiar massa, vull dir que no dona tota la fiabilitat. Vull dir, en aquest sentit, doncs, encara s'ha de treballar més els que porten justament el que fan, perquè són les persones les que fan la intel·ligència. Sí, sí, sí. O sigui, la tecnologia de qui està en mans?
1: Sí, sí, de les persones.
0: Clar, vull dir que han de perfeccionar encara bastant el tema de la intel·ligència. Vull dir que no ens podem refiar massa. Vull dir, quan tu demanes ajuda o fas un text o el que sigui, me lo corregeix, l'has de tornar a corregir. Sí. Penso, eh?
1: Sí, de vegades hi ha alguna paraula o alguna construcció que
0: això, però això ho veus molt sovint, no?
1: Sí, sí, de vegades sí que es veu i fins i tot doncs, l'estructura com està a l'hora de redactar ja es veu, però tot i així doncs, de vegades quan no coneixem tant la llengua, jo estic pensant ara doncs, en un perfil d'alumnat que vol estudiar català i que de vegades doncs, es decanta per, mira, que la intel·ligència artificial m'ho faci, doncs de vegades doncs, es noten aquestes mancances que encara ens falta molt per avançar, però tot i així hem fet una passa molt gran.
0: Home, sí, no hi tant. I a més, és el que diem, que la intel·ligència artificial amb un bon ús va molt bé.
1: Exacte.
0: Ens ajuda, podríem dir, no?
1: Ens ajuda.
0: Que es tracta d'això.
1: Sí, sí, sí, que ha de ser aquest suport per nosaltres.
0: Hem de fer-la, aquest ús l'hem de fer servir, evidentment, però sempre perquè a nosaltres ens vagi bé.
1: Exacte.
0: Vull dir que no és
1: això.
0: No el podem obviar.
1: Exacte.
0: Però sempre el que diem, un bon ús.
1: Per
0: moltes coses que es fa servir, no?
1: Exacte. I bé, i d'aquí, doncs, parlant d'aquest bon ús i alhora parlant de la llengua, vull fer, doncs, en aquest cas, us vull parlar sobre Llista, que és una nova plataforma.
0: Sí, és que m'ha cridat molt l'atenció aquesta de la paraula, no? O sigui, el projecte Llista.
1: Sí, a veure, tots hi ha aquest grup de gent pessimista, negativa, que es pensa que el català catalana avança. Doncs bé, a veure, anem a donar-li, anem a canviar, anem a tombar, en aquest cas, les idees, perquè us vull presentar llista. Què és llista? Doncs a veure, l'any passat, és a dir, el 2025, es va crear llista, que és una iniciativa per registrar i analitzar la presència de llengua, en aquest cas, doncs, a l'àmbit, doncs, a les xarxes socials. S'ha comprovat, doncs, a través de TikTok, de YouTube, d'Instagram, doncs, que hi ha hagut un 70% d'augment, és a dir, que ha augmentat a nivell de xarxes en aquests tres àmbits el 70% pel que fa a xarxes en català. S'ha fet un estudi i llista, doncs, és aquest projecte que el que vol és anar estudiant, revisant què és el que tenim en català. Fins ara, des del 2025 fins ara, s'ha fet l'estudi i tenim més de 1.260 creadors, creadores comptabilitzats. Què vol dir? Que hi ha més de 1.260 persones joves, no tan joves, amb ganes de potenciar la llengua a través de les xarxes. Sí que és veritat que s'ha centrat en aquests tres, Instagram, YouTube i TikTok, però a partir d'aquí, doncs, en aquest cas, el propulsor és l'Albert Lloreta, doncs és qui s'ha encarregat, doncs, ha gestionat aquest estudi. Ha estat molt bé perquè no es pensava que el panorama de les xarxes en català funcionés tan bé, i en aquest cas el que vol és fer èmfasi que no anem pas tan malament, que ben al contrari, que si s'han fet, en aquest cas, tot a través d'aquestes plataformes, perquè funciona, la llengua funciona, la gent mira, doncs, ja sigui Instagram o YouTube o TikTok en català, i per tant, doncs, estem, doncs, en aquest cas, engrescats i motivats a tirar-ho endavant. Jo no sé si vosaltres us animeu a mirar vídeos en català o de vegades a escoltar en català, però nosaltres des dels cursos sempre fem difusió perquè és una bona eina.
0: Home, i sempre que és possible veure sèries, pel·lícules, no? Vull dir que, tot i que sigui, ara estaré una mica, no sé si estaré al dia, perquè tinc tan poc temps per mirar la tele que no sé si els, com fos allí, sí, ahir és, aquesta sèrie continua fent-se com si fos que, ahir. Sí. Ja, és, ho diu molt categòricament el nostre tècnic, això jo no sé quan la veu ell, perquè suposo que també a la carta es pot veure.
1: Exacte, també
0: doncs,
1: es pot veure.
0: Jo sí. És que abans era de veritat aficionada, però ja porto uns anys que, però últimament és que no miro per res la tele, em sap greu. No, bueno, no sé si em sap greu o no, perquè depèn com, no? Vull dir, a vegades te poses de mal humor amb les notícies que t'arriba.
1: Però d'altra banda, clar, el que és Instagram, YouTube, TikTok, és allò, molta informació en molt poc temps. Per tant, has d'estar alerta, no és ben bé com una sèrie que podem veure a televisió, que normalment, doncs, acostumen a tenir, doncs, una durada més llarga, sinó que aquí és, tot concentrat. I sembla ser que això funciona, que a la gent li agrada tenir molt de contingut en molt poc temps, i anar passant. I per tant, doncs, és una manera, de fer-ne ús, de fer ús del català. Si tot va començar, si coneixeu, doncs, el que és la Fundació.cat, que després va passar a ser Accent Obert, doncs va ser un dels propulsors. I a partir d'aquí és quan es va, doncs, generar i es va proposar, doncs, fer aquest estudi, a fi d'adonar-nos, doncs, de com funciona la llengua, com l'anem enriquint i com no només depèn de professionals 100%, sinó que ara, doncs, qualsevol de nosaltres, doncs, tenint allò al mòbil, tenint gràcia, traça, i alhora presentar un contingut interessant, doncs pot enriquir les xarxes.
0: Oh, i tant que sí. I això de, no sé si el projecte d'Ista ho deixem i passem als imats. Els imats de mas, què és això?
1: A veure.
0: Bé, sí. Pot ser que jo estigui ara una mica desfasada.
1: No, és que, bé, com ja sabeu, la llengua va evolucionant i des del TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, doncs ha fet un estudi i per parlar sobre els llimacs de mar. I el que ha volgut és presentar, que ara avui doncs, és el que us porto...
0: Ah, clar, el cartell.
1: El cartell d'avui, sí. El que us porto és sobre els llimacs en català.
0: Molt bé, i a més, clar, tot és... Vull dir,
1: el llimacs en català, llimacs de mar.
0: Llimacs de mar, que són... alguna gent diu els fruits de mar. No són fruits, són els llimacs, no?
1: Exacte, sí. Val a dir doncs, que aquesta infografia que ens ha preparat el Centre de Terminologia Catalana doncs, ha estat il·lustrat en aquest cas doncs, per Àlex Mascarell Llosa i que ofereix el nom en català. Tenim per una banda les 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània de llimacs. De llimacs n'hi ha moltíssims, però el que ens hem centrat és en aquestes 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània. I ja tenim per una banda el que és el nom en català, el seu nom científic i una breu descripció de cada espècie. Sí? I alhora doncs, també ens ha afegit la mida. És interessant veure la mida dels llimacs. A mi m'ha sorprès molt perquè... bé, fem
0: perquè
1: un...
0: pot ser que siguin molt minúscols.
1: Exacte. Si entrem a parlar dels llimacs, que no és un tema potser que estem acostumats a parlar-ne, però ja que...
0: Això seria com el plàptum, d'alguna manera. No ho sé si és tan petit, perquè és, precisament és del que s'alimenta altres peixos,
1: sí,
0: no?
1: Exacte. Sí. Faig una breu presentació dels llimacs de mar, o també coneguts com nudibranquis, que són criatures marines amb un sorprenent color i, a més, forma. Com podem, us convido a entrar al Termcat i aleshores demanar, clicar per llimacs de mar i veure la imatge.
0: Hi ha molts que tenen com unes antenes. Això recorda una mica, només una mica, perquè després el cos és totalment diferent als cargols, no?
1: Sí, i tant.
0: Pel tema de les antenes, però per la resta, no?
1: Clar, tenim els llimacs de terra, que són molt similars als cargols, però són tots iguals. En canvi, aquí els llimacs de mar és una gran diversitat de colors,
0: de formes,
1: a més a més, s'adapten, i les mides. És interessant veure que hi ha llimacs des de
0: veus com porten el nom? Cargol de cargol tortuga, cargol de...
1: Mides des de mil·límetres fins a gairebé 30 centímetres de longitud. I com tu has dit abans, són molt importants.
0: 30 centímetres venen a ser així.
1: Exacte.
0: Ja comencen a ser una migueta gran.
1: Ja fan respecte, trobar-te'ls al fons del mar.
0: Sí.
1: Bé, el que és interessant doncs, és, com tu has dit abans, que és, tenen un paper crucial, doncs, en aquest cas, pels ecosistemes marins i perquè regulen, doncs, en aquest cas, la població d'invertebrats. És interessant, a més, veure doncs, algunes de les formes, com deien, i de colors. Hi ha des del llimac de mar, que fixem-nos que és de 4 mil·límetres.
0: Ui, aquest sí que ja no és tan visible.
1: I que alhora, tots junts, de tot el que és la seva comunitat, poden arribar, si tu mires a mar, si mires roques al fons, pots semblar que és tota una pàtina que està cobrint la roca, que és tota una cobertura, quan en realitat és la suma de llimacs mil·limètrics. Vull dir que és... I per tant, doncs, és interessant fer-ne èmfasi, parlar-ne, ja que tenim ara ja el vocabulari adaptat en català. Pensem que tota aquesta terminologia ha de seguir tot un procés fins que sigui adaptat al català. Des que ens arriba doncs, la paraula en castellà o en altres llengües fins que s'adapta al català, doncs, ha de seguir tot un procés. I un cop ja s'aconsegueix és quan el Centre de Terminologia, el Termcat, és quan decideix doncs, col·locar-ho, afegir-ho al diccionari, en aquest cas, doncs, que té, que disposa sobre els animals, i alhora doncs, fer una infografia per fer-ho més extensiu, perquè la gent ja no és només la definició, sinó també veure-ho.
0: És que no, són totalment desconeguts, vull dir, aquests imatges de març, que pots tenir-los, però... A mi, totes aquestes formes. Ja dic que a vegades te parlen del plàncton, no?
1: Sí, que és el
0: que s'alimenta, doncs imagina't, jo que... Tots, no? Aquests peixos més grossos, els taurons, les balenes... justament les balenes moltes vegades porten la boca obert.
1: Exacte, i van empassant-se. Doncs,
0: clar, també no sabem si aquestes, com ben has dit, a vegades estan incrustades a la roca. A les roques, vull dir que... Però sempre submarines, vull dir que no és...
1: Exacte.
0: I tot i així... És la manera aquesta de que l'ecosistema marí doncs, vagi, o sigui, ells serveixen per tot. Vull dir, és aquesta
1: aquesta convivència,
0: convivència
1: on,
0: no,
1: tu per mi, jo per tu.
0: Exacte, vull dir que ja sabem que estan per aquesta banda. Sí. No els veig precisament en aquest cas que siguin comestibles de cara a l'humà, més bé no. perquè justament són, entre que són petits i que estan
1: al fons del mar,
0: són precisament els aliments de és per cobrir l'ecosistema marí, en aquest
1: cas.
0: I no sé si això també es veuen afectats aquestes imatges de mar també per la contaminació que pugui tenir el mar, o això amb ells no els afecta?
1: Sí, clar, per descomptat. És per això que de vegades fer un estudi, potser ara avui parlem que hi ha 24 espècies, però vés a saber si mirem d'aquí l'any que ve o dos anys.
0: Potser queden menys.
1: Potser queden menys, o potser hi ha aquesta adaptació, perquè en aquest cas són molt versàtils i tenen aquesta adaptació i són capaços de fer aquestes relacions simbiòtiques que ajuden, doncs, en aquest cas, a mantenir-se. Però trobava interessant avui fer-ne èmfasi.
0: Home, i tant.
1: Perquè disposem d'aquest TERMCAT, aquest Centre de Terminologia Catalana, que cada vegada que té un recull de vocabulari, ho fa extensiu. I d'aquesta manera, per això us ho volia fer veure. Per tant, és entrar dintre de Google, poseu TERMCAT, Centre de Terminologia Catalana, i ja veureu que allà hi ha diferents pestanyes, des de diccionaris fins al que tenim aquí, que són infografies, imatges sobre vocabulari nou.
0: Doncs és més coneixement, perquè és, podríem dir que és un desconeixement, i aleshores val la pena. Són aquestes classes teves que van tan bé.
1: De l'IMAX no domino, però ho vaig trobar molt interessant.
0: Ma, jo també.
1: Ho estic tot. Vull dir que
0: no, t'asseguro que no... Sí. Ni se m'havia passat pel cap, i val la pena.
1: Sí,
0: no? Perquè a partir d'ara... Sí. No sé si te passa a tu, que basta que comencis a veure una cosa que no has tingut mai
1: en compte
0: ni a la vista, i a partir d'ara en sortiran bastant.
1: Exacte,
0: no sé si és que com es vigila tant el senyor Google o jo que sé, tota aquesta, que a partir d'ara tu comences a tocar i te van sortir. No sé si això... Home, això està bé,
1: sí.
0: que et surti això, o que te surti una plataforma que pugui parlar d'això. Perfecte.
1: I després ja vas a mar i Santa Llúcia ens conservi la vista, però allò que vas passejant entre mig de roques i ja comences a pensar, i si és un d'aquells llimacs de mar que hem estat parlant
0: a
1: la ràdio? A
0: vegades les petxines, saps, que són tan petites, podrien dir que també podrien formar part d'aquests.
1: De vegades a dins o a sobre de la capa.
0: Sempre estan a la roca, aquestes petxines que són tan petites, però que es fan també. Sí. Aquestes sí que es fan per consum, no?
1: Sí.
0: Però estan, diguem, normalment a les roques. A les roques, però no a les submarines, sinó a les que estan fora.
1: Sí.
0: Que en aquest cas les pots trobar.
1: No, exacte, que això no vol dir que algun d'aquests igualment es pugui adherir a la closca de la petxina.
0: I tant, i tant, això, i tant que sí. Hi ha un particularment que ja sembla com una gamba.
1: Sí.
0: Però amb moltes... Aquest que seria la tilodina groga? No,
1: exacte,
0: la tilodina groga és aquesta. Aquest ja no sé qui. Elícia, és que clar, tenen uns noms. O el tetis.
1: El tetis.
0: Sí, és un de... En aquest cas és més gros.
1: Sí.
0: I és aquest que pot superar els 30 centímetres.
1: Exacte, aquest és un dels grans.
0: S'alimenta de meduses i altres invertebrats. Home, si les meduses són aquestes que a vegades piquen...
1: Potser sí que ens hem trobat a mar, ens hem trobat a l'un d'aquests, d'un tetis d'aquests.
0: Sí, home, 30 centímetres
1: s'ha de veure,
0: és una cosa.
1: S'ha de veure,
0: Home, i tant.
1: Impacte de veure'l per allà.
0: Vale, passem a una altra, a una altra temàtica.
1: Deixem llimacs a mar. No sé si
0: greu, però anem cap a... Exacte. Quin barbarisme es comentarem avui?
1: A veure, avui he baixat el llistó perquè he pensat, si m'escolten, com que estem fent difusió de la ràdio amb els alumnes de català, he pensat, anem a parlar d'alguns barbarismes que són més bàsics i dels quals n'hem parlat a classe. Per tant, va adreçat a ells, però sobretot als que m'escolteu. I paraules com, que algunes ja estareu d'acord amb mi, que ja estan en desús, però tot i així, com que encara les escolto, per això les he volgut col·locar aquí, quan parlem de fiambrera, la paraula fiambrera, no és res, ni fiambrera ni tupper,
0: tupper tampoc.
1: No, perquè tupper ve de la marca...
0: Carmanyola.
1: Fiambrera fora i tupper o tupper...
0: Sí, perquè el tupper és el que normalment la gent que... quan tens, pues, no és el meu cas, no? Però quan tens fills o filles que ja viuen independents, no? I acostumen a venir a casa al cap de setmana i la mama ja li porta, ja li té preparat tot de tàpers, no?
1: No, però el tàper ve de la marca
0: Tupperware. Sí, sí, sí, sí, de la Tupperware. No sé si has tingut en alguna ocasió alguna...
1: Sí, això, ma mare encara, jo crec que encara conserva.
0: No, ma mare ja, perquè ara ja no hi és, però... havia fet moltes sessions de tàper.
1: Exacte, eh? Aquelles xerrades que es feien a les
0: sí,
1: cases.
0: Sí, que venien a casa i de pas t'endinyaven uns quants, no?
1: Doncs bé, tenim Carmanyola. Després tenim la paraula quiniela. No tenim una quiniela, no juguem a la quiniela.
0: No, a què juguem?
1: A la travessa.
0: Vale.
1: I trobem a la travessa.
0: Pues no es diu així, normalment tothom diu la quiniela.
1: Ja, però...
0: No faig quiniela, ja. Perquè normalment faig... si és alguna cosa, és en algun joc més... Però és veritat, la gent que fa quinieles... Ja. Pues continua fent dient quiniela.
1: Doncs no.
0: Travessa. Vale.
1: De la pantorrilla, que de vegades diu... Ai, és
0: la
1: que...
0: pantorrilla.
1: La pantorrilla, que ja estareu d'acord amb mi que sona fatal. Fatal en català. Aquí tenim el panxell.
0: Sí.
1: I si us fixeu, mireu el que di... abans dèiem pantorrilla, dic abans perquè ara ja no ho tornarem a dir, fa aquesta forma, és una panxeta, per tant és un panxell, s'anomena panxell.
0: Uh-huh.
1: També parts del cos, tenim l'animal també, la petxuga, que això va sortir a classe i es va
0: el pit, la petxuga del pollastre.
1: Exacte,
0: no?
1: Parlem del pit de pollastre.
0: Uh-huh.
1: I després caderes, no belluguem a les caderes, no tenim, en català el que tenim són malucs.
0: Exacte, sí senyora.
1: Fixeu-vos quina paraula més maca, malucs.
0: Malucs.
1: Doncs per tant belluguem malucs.
0: I
1: després d'aquí, és que ja em sona malament.
0: I això d'aquí són les espatlles, oi?
1: Les espatlles.
0: No és l'ombro.
1: Exacte, ombros fora ombros, sinó que el que tenim són les espatlles, que és diferent de l'esquena.
0: I en canvi l'espatlla no és l'espatlla, és l'esquena.
1: Exacte, la part de darrere.
0: Que també es diu moltes vegades.
1: Sí,
0: que em fa mal...
1: Es confon.
0: Exacte. Sovint no és tan... Normalment ja es diu bastant bé esquena, no?
1: Però cal tenir-ho en compte.
0: Sí.
1: Després, altres paraules que han sortit. Andami. No, els paletes el que munten és una bastida.
0: Exacte.
1: A mi alta, bastida. D'acord? Un parche. No, és que ja... És que em costa parche, Sobretot ara aquests de nicotina que la gent es posa. És un pegat. És un pegat. P-E-G-A-T.
0: Pegat.
1: Pegat, d'acord? I després... quan anem a l'avió, quan pugem a l'avió, no hi ha les azafates, sinó que hi ha les hostesses. Amb doble S.
0: Hostessa, depèn.
1: Hostessa.
0: Sí.
1: I la... bé, aquesta ja que és molt evident, la bandeja, aquesta ja és que... aquesta sí, safata. Bàsicament ho dic perquè de vegades confonem una... La safata és la que amb la qual portarem doncs, les begudes,
0: uh-huh.
1: I en canvi la hostessa és la que ens la servim. Mira, per tant,
0: sí.
1: Cal tenir-ho en compte. I d'aquí, doncs, deixem aquests barbarismes i us vull parlar d'alguna frase feta. Us vull parlar d'alguna frase feta. Dies enrere estàvem parlant sobre, amb el verb tocar. Doncs bé, també tenim tocats de l'ala. És que me'n vaig deixar alguna i volia comentar-les, volia
0: tocats
1: recuperar.
0: Tocats de l'ala,
1: què vol dir tocats de l'ala? A mi m'agrada aquesta,
0: sí.
1: Tocats de l'ala.
0: Tu estàs tocat de l'ala, no? Sí.
1: M'ho dius a mi?
0: No. No.
1: Tocats
0: és el fet que moltes vegades estàs parlant a alguna persona i t'està dient, podríem dir, no sé si et refereix, tocats de l'ala és que, com si tens molts, com a vegades podríem dir, ocellers en el cap.
1: Sí, estàs una mica boig,
0: sí,
1: que no estàs gaire centrat.
0: Sí.
1: A vegades ens passa que no estem tocats que estem tocats de l'ala.
0: Això.
1: O tocar de peus a terra. Aquesta sí que m'agrada, tocar de peus a terra.
0: És que has de tocar de peus a terra. Has de ser realista, no?
1: Exacte. Has de ser realista i a la vida doncs, s'ha de tocar de peus a terra, però sempre tenint una mirada posada cap allà amunt. A veure. I la darrera, la de tocar ferro. Aquesta vull dir, vull parlar de tocar ferro.
0: Ja aquesta no la conec.
1: Bé, perquè tothom té el costum de dir tocar fusta. No.
0: És tocar ferro.
1: Clar, del castellà tocar madera, de tocar madera, li hem fet una patada, l'hem traduït al català a tocar fusta. No. Per què? Perquè, a veure, tocar fusta, o sigui, en castellà, sí que té el seu sentit, perquè abans, doncs, estem parlant de, en aquest cas, els cavallers quan anaven a lluitar, i sempre havien de tenir una creu. La creu era de fusta, per tant, era tocar fusta, perquè era la creu. En canvi, els catalans tenim una altra visió, i diem tocar ferro. Per què? Perquè durant l'edat mitjana, aquest era un crit d'advertència que venia doncs l'enemic, i aleshores el que feia era aixecar l'espasa. L'espasa era de ferro, que devia pesar déu-n'hi-do. Per tant, tocar ferro és, igual que aquí diem endavant les atxes, és a dir, sí, som i vinga endavant, agafem força, doncs tocar ferro era som i vinga endavant, però en aquest cas era amb l'espasa, una manera més bèl·lica, d'acord? Era per fer la distinció i per veure que tocar fusta doncs és una traducció que hem fet nosaltres, i ja està. I bé, tinc temps de presentar alguna paraula d'aquestes per millorar?
0: I tant, encara ens queden entre 6 i 7 minuts.
1: Va, doncs podem, tenim el verb atrevir-se, Atrevir-se està molt bé, però tenim el verb gosar, o veure's amb cor. Sí. Jo no em veig amb cor, o jo em veig amb cor de tirar endavant un projecte.
0: Exacte.
1: Per tant, atrevir-se està bé?
0: No em veig amb cor de tirar endavant.
1: Exacte. El verb gosar també està bé, però a mi m'agrada molt més això, veure's amb cor.
0: Sí.
1: Sí que és més llarg, però...
0: No, però queda com més... Dona com més fortalesa.
1: Més força.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Més força.
1: Després tenim l'expressió més o menys, quan parlem, per exemple, d'un pes. Més o menys
0: més
1: això...
0: Més o menys això, aproximadament.
1: Però tenim aquesta forma nostra, si fa, no fa.
0: Ah, també.
1: Aquest si fa, no fa.
0: Si fa, no fa. Sí, sí, sí.
1: A mi m'agrada molt, si fa, no fa. Sembla que no és tan
0: millor,
1: directe.
0: És millor que més o menys. Sí,
1: ah, exacte.
0: Sí. I a més, queda com més o menys... No, si fa, no fa.
1: Exacte.
0: Queda com més fàcil de dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, més fàcil. També tenim el verb inclinar. El verb inclinar és correcte, sí, però... Fixeu-vos, decantar. És que, a més a més, com que decantar ja ho diu tot, és a dir, que ja ho poses de cantó, de costat, doncs potser es veu més, Decantar, és per enriquir. Tenim inclinar, però afegim-ne un altre, i és decantar. Un altre, molestar, el verb molestar, però... estareu d'acord amb mi que fer nosa, a mi és que m'agrada fer nosa, tot i que és més llarg, ja ho dic,
0: que faig nosa,
1: ai, fa nosa, de
0: no, però a vegades tu faig aquesta expressió perquè algú veus que t'està mirant, digo, que faig nosa,
1: clar,
0: et faig nosa,
1: i
0: l'altre, no,
1: doncs això, fer nosa, i després tenim motivar, i el verb motivar està molt bé,
0: sí.
1: Però després engrescar també. Sembla que dona més força.
0: Sí,
1: més...
0: al igual que l'altra, aquesta dona més força.
1: Què vull dir amb això? Doncs que de vegades ens quedem allò amb les quatre paraules que sabem, que estan bé, que estan acceptades, són correctes, però que podem anar més enllà i podem enriquir el nostre, no, les nostres
0: dius,
1: converses.
0: Una persona que està motivada, més millor, queda com més força, una persona molt engrescada.
1: Exacte.
0: Oi, sí?
1: Li dones més força,
0: sí.
1: Li has pujat allò uns punts més,
0: Sí.
1: Va, i per últim, inundar, De vegades... per la pluja, per exemple, s'han inundat doncs, edificis, pisos, garatges. Doncs podem dir que s'han quedat negats. Negar, també. Negar no en el sentit de negació, sinó negar en el sentit de ple. Han quedat doncs, els pàrquings, per exemple, negats per la pluja,
0: sí.
1: Que és un accés.
0: O sigui, aquestes serien paraules que cal usar, però no vol dir que estiguin en desús encara. Parlem ara de paraules, com sempre, que també van bé, o prefereixes aquestes frases fetes? No, avui no tenia...
1: Ara ja està, no, perquè ja està, ja les
0: tenia. Ja les has comentat.
1: Exacte, I ara ja parlaria, ja quedaria doncs, amb la música?
0: Clar,
1: sí,
0: però, sí. Exacte, perquè avui és aquest grup que es diu Siderland, i la cançó Tutu... Turu,
1: sí.
0: Tutu, turu. Sí, perquè... I l'hem escoltat,
1: Exacte. Sí. Aquesta segur que us sona.
0: Per què? Per què té...
1: Bé, us vull parlar del Siderland perquè...
0: O sigui, de quina manera això, aquesta cançó, va bé amb el català? Perquè totes van bé, no? Però
1: exacte.
0: És el que aporta, què creus que
1: exacte.
0: Aporta?
1: Clar, a veure, sempre m'agrada portar-vos
0: grups... Una música.
1: Sí, intento de vegades que no siguin gaire coneguts, Aquí potser Siderland ja és més conegut. conegut, però bé, és perquè de vegades tinc la gran sort ara que a mesura que vaig fent aquí el programa de ràdio, doncs hi ha gent que ja ens escolta, ja parlem sobre les músiques i em venen i em proposen músiques i em proposen grups de música, amb la qual cosa, doncs és per això que
0: ja afegeixo. És molt xulo, no? Vull dir que sí. Primer sabem que diu, ostres, que bé,
1: sí,
0: s'escolta, no?
1: Sí.
0: L'audiència, tenim audiència.
1: Per això, com que m'ho han anat dient, doncs aprofito la benentesa doncs, per donar-vos les gràcies a qui m'esteu ara farcint una llista de música, que hem d'anar a poc, que jo sempre acostumo a fer, que no siguin tan coneguts, però malgrat tot, doncs avui parlo de Siderland perquè me n'han parlat un parell de tres persones i per tant n'he de parlar. És un grup de música nascut a Barcelona el 2018, que es va presentar al Benidorm Festival, però bé, va quedar en sisena posició, no va tenir del tot èxit, però tot i així ells van continuar i han creat aquesta cançó, que és interessant perquè en menys de 3 mesos aquesta tututururu té més de 500.000 reproduccions a Spotify, acumula més de 2.500 creacions a TikTok i a més de 150.000 visualitzacions a YouTube. Per tant, són unes xifres que ara ja s'està proposant com la cançó d'aquest estiu, el 2026, en català.
0: Molt bé. Doncs no sé si hi ha algú, però és que arribem ja al final, vull dir, però està molt bé. I a més, és el fet de que ens expliques ben bé la música i el grup, que val la pena també conèixer-los, no? Doncs, Susana, moltes gràcies, com sempre, per totes les teves aportacions. I t'asseguro que
1: gràcies a vosaltres.
0: Que d'aprendre sempre s'aprèn en aquesta classe de Endavant les Atxes. Doncs, doncs això, seguirem endavant i com sempre amb les atxes ben
1: enceses,
0: eh? I aleshores doncs fins al dijous que ve.
1: Vinga.
0: Perquè encara tindrem més.
1: Exacte.
0: Més
1: fins
0: molt,
1: dijous.
0: Sí. I amb aquesta conversa amb Susana Corxo tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i d'aquí a pocs minuts tornem amb la segona hora, que avui estarà dedicada a l'art de Xavier Martínez Ortuño. Vinga, no marxeu, que en pocs minuts estem de nou aquí.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la sala noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Huguer a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 9:45 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
7: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no és registrar, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu i d'algunes quantes falques, no? Obrim la segona hora del fòrum i ara, doncs, després, és el que diem, no? Una hora que avui dedicarem a l'art, o sigui, gairebé una hora, a l'art, a la mirada tan particular de fer i de pintar de Xavier Martínez Ortuño. Xavier, benvingut.
1: Hola, bon dia, benvingut.
0: Benvinguda, sí. Aquí, aquí ja hi soc, no? Sí. És un plaer que tenir-te aquí, perquè a més és la primera vegada, sí. No sé si vens aquí a la ràdio, però aquí al fòrum segur.
1: Segur, sí, la primera vegada.
0: A la ràdio, sí, també?
1: També, també.
0: Bueno, pues, no serà l'última. Doncs mira, per començar, i amb el teu permís, faré 5 cèntims sobre la teva trajectòria professional i després també parlarem de l'obra artística. Doncs dic que ets nascut a Barcelona, però que des de fa bastants anys, podríem dir que ja pots considerar-te calderí, no?
1: 37. Ja,
0: 37. Per això jo deia, ens aprovaven a les 40, no? Més a prop dels 40 que no pas de... Doncs això, tot aquest temps que vius aquí a Caldes de Montbui. I per això que estàs arrelat a aquest poble, no? Per això ja dic que se't pot considerar plenament calderí. És llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona, has desenvolupat la teva vida laboral per això en el món de la banca, i ara amb la jubilació, no? Que és aquesta, sí, part que quan arriba també va bé, no? Sobretot per poder-t'hi dedicar al que més t'agrada. La feina és la feina, no? Però a vegades, justament per la feina, no hi ha temps per dedicar-se un al que més li agrada. A veure, pels teus estudis també t'agrada molt la història, t'agrada molt també la filosofia, i però t'has ficat dins del que és l'art. Vull dir, sí, l'art, en aquest cas, la pintura, i que parlarem ara perquè és diferent. No, és una disciplina diferent que... Bé, el que serien les disciplines pel que fa a la pintura té diverses
1: branques,
0: i aquesta seria una branca, sí, que ara comentaràs. Doncs és aquí precisament on has trobat la teva veu artística, especialment a través de la pintura a tinta, que és el Sumier. No sé si l'ho pronunciat bé.
1: És correctíssim.
0: Sumier, una disciplina que ja dic, o una branca dins de la pintura, i disciplina que combina senzillesa, profunditat i una mirada també molt personal sobre el món. És això també a través de tu, no? I també... una part important de la teva obra és poder veure aquests dies l'exposició que porta per títol La línia del silenci, que des de fa, ja dic, una setmana
1: sí, no.
0: I durant un mes es podrà veure a la Torre Folk i Torres, no? O sigui, a l'espai cultural, que és la Torre Folk, sí, que està a Palau Solità i Plegamans. Parlant de la teva obra, doncs a través de la pintura a tinta, el Sumier, explores la simplicitat de les sers, busques l'harmonia entre allò que es manifesta i allò que resta invisible. Com tu mateix expliques en aquest quadre, no? que explicaves que està a l'exposició, no? I expliques el per què, el que significa aquesta obra, no? És sorprenent el que una línia pot suggerir-te i alhora transportar-te a un món d'imatges associades als teus sentiments interns i a la teva pròpia interpretació de la realitat.
1: És
0: així. El Sumier, en el Sumier, allò que no es veu, també podríem dir que també forma part de l'obra, la imaginació, les vivències, la mirada interior. És en aquest espai invisible on neix el vincle entre l'espectador i allò que contempla. És tota aquesta és la definició que dones, i també dona una visió molt bé quan estàs visites l'exposició, no? I estàs admirant les obres, doncs el fer aquest contingut també te dona una visió més. Els quadres, com igual que també la poesia, al cap i a la fi, les pintures també diuen, parlen com a poesia, no? Doncs, de fet, molt sovint és la interpretació de la persona, no? De la mirada. Tot i que l'artista és el que dirà, però no necessàriament l'espectador tindrà la mateixa visió que l'artista. No, això és difícil, no?
1: D'això es tracta.
0: Pues mira, comencem-hi. Comencem a les preguntes. A veure, primer de tot és a parlar del Sommier, no? Els orígens i, la, i aquesta descoberta del Sommier, de la disciplina.
1: Sí, bueno, els orígens del Sommier es remunten a la Xina al segle VI i va ser importada, transportada pels monjos budistes de filosofia Zen al Japó.
0: Veus, quan jo he dit filosofia, és una persona que ja no te centres només en la filosofia de la lectura, sinó aquí també.
1: Sí. És. I en allà, doncs, a partir del segle XIV, doncs, van desenvolupar aquesta tècnica més, diguéssim, aquesta, la tècnica japonesa, és més blanc-negre, o sigui, tinta, en canvi el Sommier xinès ja més colorit, és més, més colorista. Diguéssim, aquí teníem el que és la tinta, el paper, hi ha els quatre tresors que, digo, que es denominen els quatre tresors de la pintura Sommier, que són la tinta, el paper, el pincell, tinta, paper,
0: pincell
1: i el tintero.
0: Ah, clar.
1: El tinter.
0: Com si estigués escrivint.
1: Ara, perquè, clar, no. Nosaltres el tinter és diferent d'un tinter de tinta normal.
0: De,
1: no?
0: De quan poses la pluma, no?, per escriure.
1: És un tinter que té una forma de muntanya i fa com una vall. Aleshores, és moldre, has de moldre la tinta, que és una barra rígida, uh-huh. Has de moldre la tinta i la tinta a la muntanya va caient cap a la vall, cap al llac. El que passa és que, clar, això és a nivell molt purista, no? Aquí a Occident, almenys jo faig servir la tinta líquida ja xinesa o coreana, però ja està, no em dedico a tota aquesta a moldre la tinta.
0: Xavier, com arriba la pintura a la teva vida, en aquest cas
1: sempre,
0: a través d'aquesta...
1: Sí.
0: O sigui, hi ha un moment concret en què et fa dir, això és per a mi.
1: O sigui, no, sempre, com tu has dit, sempre m'ha agradat el món, no? La història,
0: sí.
1: L'estudi i la pintura, l'art, m'ha agradat molt. El que passa és que en aquesta pintura el que fas és transmetre més el teu món interior, no? El teu món interior no és una pintura figurativa, sinó que és una pintura més creativa, a més a més és una pintura d'un traç únic. Vull dir, al moment que tu fas el traç, el que ha sortit ha sortit, eh? També és bàsic, també, diguéssim, dintre de tota aquesta filosofia Zen, entre cometes, no? Que la simetria també forma part de l'obra. L'error no està, l'error és el que tu t'has sortit, no? I la naturalitat i la simplicitat, sobretot la simplicitat.
0: I què et va captivar concretament del Sommier? És a dir, la simplicitat, que l'acabes de dir,
1: la simplicitat,
0: sí. el silenci i també la disciplina.
1: Bueno, el silenci, el que, en l'exposició que tu m'has comentat que hi ha a Palau, es denomina la línia i el silenci. La línia és el traç i el silenci és la, diguéssim, el que l'espectador, a través d'aquest silenci, interpreta, que no ha de ser realment el que tu has pintat, no? No és una obra figurativa, és el que el buit, per exemple, també és tan important com la pintura, com la tinta. Perquè el buit pot representar per tu moltes coses, eh? Vull dir, és observar el quadre durant l'obra, durant 10 segons, i que aquest, què és el que et transmet aquella obra? A tu et transmetrà una cosa molt diferent a lo millor el que li pot transmetre a mi.
0: Clar, eh? És això que diem, vull dir que la visió
1: formarà part de les teves vivències, del teu món interior, que per tu què és allò, què representa.
0: Recordes la primera peça que vas fer amb aquesta tècnica?
1: Sí, va ser un bambú.
0: I què vas sentir?
1: Bueno, aquí
0: quan la tenies feta. Bueno, primer podrien anar, però bé, és a dir, què et va entusiasmar d'aquesta tècnica perquè tu et fiqués amb ella, és a dir, ja. I aleshores fer els cursos o el
1: sigui
0: per estudiar-la i per saber.
1: Jo farà 6 anys que estic dintre d'aquesta tècnica i evidentment me'n vaig fent cursos perquè sóc totalment un aprenent d'això, no? Vull dir, no, encara em queda molt per aprendre, no? Hi havia un pintor xinès, en aquest cas, que, bueno, 60 anys de la seva vida pintant i ell encara estava aprenent, no? Perquè, sí, clar, no sempre has de tenir, diguéssim, la ment oberta a l'aprenentatge i mai pots dir, d'això ja ho sé fer. No, mai. Aleshores, què va ser el que primer que em va... Bueno, tenim en compte també que amb la pintura hi ha, a part dels quatre tresors, hi ha els quatre cavallers, no? Bàsics de la pintura sumí, que representen cada una de les estacions de l'any, no? El bambú representa l'estiu, la fortalesa. Uh-huh. És un arbre que neix a molt poc a poc i arriba als 30 metres d'alçada. Però, clar, mai... per moltes ventades que hi hagin, mai es trenca.
0: O sigui, el bambú, és la diferència entre un arbre com aquests que aquests dies de ventades tan fortes han caigut?
1: És la flexibilitat, no? Això ho vas transpostar també al pensament filosòfic, no?
0: És a dir, que representa també el que és la fortalesa d'una persona.
1: La fortalesa, correcte.
0: Sí, perquè, sí, per això vull dir que ja veig que aquesta filosofia que forma, dic que és una persona que a tu el tema filosòfic t'atrau molt, no?
1: Sí, sí.
0: Pels estudis i per tots, no?
1: Sí.
0: I a través, no sé si és el motiu que aquesta disciplina se t'ha ficat,
1: sí,
0: tan a dins.
1: Sí, perquè és l'exteriorització del món interior, no?
0: Uh-huh.
1: Com ja et deia, el bambú que representa l'estiu, després tenim el cirerer florit que representa l'hivern, també tenim un punt de fortalesa, no? Quan tot està nevat, tot està fred, el cirerer floreix. Després l'orquídia salvatge, que no és com les orquídies que nosaltres estem aquí acostumats, on creixen a la muntanya i creixen durant la primavera, no? Amb 4 o 5 flors, no fan falta més, eh? I això, aquesta simplicitat, doncs ja li dona aquesta bellesa. I després l'altra, tenim el crisantem, que és la fortalesa també de és la tardor, és l'última
0: flor. Sí, de fet, és aquella flor que també s'ha

0: fet vaig provar aquarela, però sí. El que passa és que al sumir no he provat mai l'oli, per exemple, no, encara que m'agrada el dibuix, sí, que m'agrada, però al sumir el que té en diferència dels altres és que no admet rectificació. O sigui, quan tu llances la primera pinzellada és el que ha sortit, no es pot rectificar.
1: I si no t'ha sortit bé, el que, pues, fas? Passes i a preparar una altra.
0: Però és el que deia abans, en el somier l'error no existeix. Vull dir, perquè és l'esterilització del teu interior. Tampoc tens una figura, o sigui, no es tracta d'anar a posar-te a sobre, a front d'un arbre i pintar-lo com seria amb l'aquarela, no? Aquí la imatge, tu portes la imatge i després és la teva interpretació d'aquella imatge, en la qual després hi ha l'altra interpretació de l'espectador. O sigui, és tot un conglomerat d'interpretacions teues i d'interpretacions de qui veu l'obra, que ha de ser, pot ser totalment diferent, i d'això es tracta, no? I sobretot és molt, molt, molt important el buit. Pensa que el paper, amb el somier, el paper, el 60% és blanc, i en allà és perquè tu representis el que, què és el que per tu és allò, no?
1: A l'hora de posar-te a pintar, no? Primer, quantes hores dediques? Per això és la idea de dir com és un dia de pintura, en aquest cas per tu, és a dir, tens rituals, silenci, música?
0: Sí, el silenci és vital. Jo a la música hi ha qui posa, per exemple, escurs,
1: música, sí, podríem dir relaxant, no?
0: relaxant, però jo prefereixo el silenci, sí, molt més còmode amb el silenci, i sí que hi ha un moment de meditació, diguéssim, d'estar una mica, o sigui, interioritzar, no?, tots aquells temes que després vols plasmar amb el paper.
1: I l'espai on t'hi poses, vull dir, és un espai que també acostumes que estiguis sol, no?
0: Sí.
1: Perquè no tinguis res que te pugui...
0: No, la solitud és molt important.
1: I ahir fas la meditació, sí. Te poses la no sé com es diu, la làmina?
0: És el paper, és paper d'arròs, és paper d'arròs, que és, diguéssim, té diferents gramatges, hi ha alguns que més forts, altres més suaus, vull dir, clar, aquí depèn molt també del nivell d'aigua que li posis, perquè, clar, pot sortir, se pot estendre, vull dir, és un paper d'arròs, és molt fort, però també has de tenir, és molt delicat.
1: I en el moment que tu ja t'hi poses, no?, que has trobat aquest moment de tranquil·litat, sí, interior, o aquesta pau, no?, què és primer? Ja que te poses a treballar, què és primer, la idea o el tras?
0: Va estar tot unit.
1: O sigui, aquí, sí, el que tu penses, sí, i en el moment...
0: Primer és la idea i després ja has de traçar. Clar, no és un traçar per traçar, no és aleatori, diguéssim.
1: Treballes amb esbossos previs o tot
0: neix
1: del moment? Perquè aquesta tècnica és el moment.
0: És el moment.
1: I en el moment, o sigui, que tu t'hi poses, això... si tens la tinta suficient i tot plegat, te poses i l'has d'acabar.
0: Sí, s'ha d'acabar, no perquè després... El sí que pots fer és si vols donar-li una altra tonalitat de gris. També una cosa important és que jo, per exemple, puc arribar a fer 5 tonalitats de grisos, però, diguéssim, els mestres reals de somier tenen una valoració de grisos entre 26 i 28 tons de grisos.
1: O sigui que n'hi ha...
0: Del negre fins al blanc.
1: Pots anar a canviar. Mira, sí, per exemple, aquí tenim una, aquesta peça que tenim aquí, en el que i treballes al negre, potser li donaràs una tonalitat més grisa i tal, però apareixen, jo diria que apareixen com un monja, no?
0: Sí.
1: Però ho destaques per al color vermell.
0: Correcte.
1: I sí, també alguna, sí, taca a dalt.
0: A dalt.
1: Què vol dir?
0: No,
1: és el sol. Vull dir que li has donat aquesta tonalitat de tan càlida, que queda vermella.
0: Correcte. També emiteix el color. Hi ha aquarel·les específicament somiar, o sigui, sí. no és l'aquarela...
1: És de la mateixa, de la mateixa disciplina, del somier. Sí, sí, sí. No és la típica que nosaltres veiem...
0: El conglomerant que fan servir és diferent al que fan servir les aquarel·les normals, de, uh-huh. les que estem acostumats.
1: Què passa dins teu quan fas una línia? Perquè aquí estem pensant en aquest titular, no? de l'exposició. Yeah. Què passa, sí, no? Quan tu fas una línia i què és el que busques?
0: Pues, realment és, o sigui, transportar amb aquell pensament que jo he tingut en aquell moment, transportar-lo amb un traç. No té més complicació.
1: És a dir, que tot, o sigui, a l'hora que tu te poses a treballar, neix al moment, al moment després.
0: Sí, jo puc tenir pensat, per exemple, que referenciàvem abans al bambú, no? I jo vull fer un bambú, no?
1: Sí.
0: I faig un bambú, però no tinc un bambú predefinit, no? Una estructura de bambú o de fulles predefinides. Van sorgint conforme es va traçant, conforme la línia va creant i es va aplicant al paper.
1: Hi ha errors amb el somier o tot forma part del camí?
0: No, l'error no existeix.
1: És a dir, tot no forma part, el sí. que tu facis, el sí. que tu facis...
0: Pensa que amb la filosofia que parlàvem, no?
1: Sí, sí.
0: Filosofia Zen,
1: sí.
0: A veure, un iPhone no té... És el wasabi, que li diuen, no?
1: Sí.
0: En canvi, per exemple, un gerro trencat sí que té wasabi, o sigui, té, perquè és aquella, la bellesa de lo antic, no? De lo vell, la puresa, mm-hmm. allò que ha tingut una història, un moment. La simetria és bonica.
1: Sí.
0: Simplement és això, vull dir, no existe l'error, no existeix.
1: És a dir, que no el surti el que surti,
0: sí.
1: és...
0: Pues, clar, evidentment, després hi ha el teu criteri, no?
1: Quan
0: tu dius, ostres, pues això no m'agrada com ha sortit, doncs pues no, tu guardes i ho fas servir per una altra cosa.
1: I què és el més difícil d'aquesta tècnica? I alhora?
0: El
1: més difícil i alhora el més alliberador.
0: El més difícil és aconseguir la tonalitat que tu en aquell moment vols donar, el tot de gris que vols fer servir.
1: Però sempre ha de ser gris?
0: Sí.
1: Sempre és el negre,
0: sí,
1: el que s'està fent servir.
0: Sí. Si és purista, és negre. Uh-huh. Negre en diferents tonalitats de grisos. Tenim l'altra vertent, que és la vertent xinesa, que sí que fan servir més el color.
1: Uh-huh.
0: Sí, dificultat que deies abans, sí, és aconseguir, o sigui, aconseguir aquestes tonalitats de grisos.
1: I el que t'allibera, el més alliberador?
0: Plasmar-ho al paper.
1: Plasmar-ho, o sigui, quan ja lo tens allà.
0: Sí, plasmar-ho al paper.
1: Però plasmar-ho, no sé si també en el moment que el plasma i que quedi acabat.
0: És traç a traç, cada traç té la seva història.
1: Vull dir, quan dius traç a traç,
0: pues,
1: és a dir,
0: aquesta muntanya,
1: pues, aquest és una muntanya,
0: sí.
1: I aquí és, no sé si és un monjo o és, o és una persona, és una que persona. Va caminant, bueno, és una persona que va caminant,
0: per cadascú pot ser una cosa.
1: No, bueno, sí, jo he pensat que pot ser, depèn de la muntanya, fins i tot aquí com veig a una persona i no sé si porta com un, un podria ser un pastor, podria ser també un muntanyer, vull dir que no, una persona, o pot ser el que he pensat en un principi, que era un monjo, no sé, digo, m'he situat en el Tíbet.
0: Bueno, és
1: la zona,
0: està molt bé.
1: És la visió, i
0: és
1: veig aquí aquesta persona d'alguna manera, però és que a més està, o sigui, aquesta figura és també com molt japonesa, o sigui, a l'estil, sí, no sé si heu de treballar tot a l'estil també així,
0: quan
1: fas la figura d'una persona?
0: No, això ha sigut perquè podria haver posat aquí una persona occidental, no? Però no, sí, té un traç, diguéssim, oriental, aquest senyor, bueno, aquesta persona, aquest personatge, sí. Més que personatge, que és una quadra.
1: Sí, a mi m'ha recordat més una persona oriental, però podria ser perfectament, podria ser del Japó, com podria ser de qualsevol
0: lloc
1: aquests, però a més relacionat amb aquesta filosofia també que t'ha te'n vas, per això t'he dit, al Tíbet, no? Amb un monjo. El que seria la mirada interior. Parles sovint de l'espai invisible. Què és per a tu, precisament, l'espai invisible?
0: És el que comentava abans, el buit.
1: El buit.
0: El buit. El buit és molt important.
1: O sigui, per què?
0: El buit, el buit.
1: Però, per exemple, en aquesta litografia, en aquests... En aquesta obra, on està el buit?
0: El paper blanc.
1: La zona, o sigui, tot el que és...
0: Sí,
1: deixes l'espai de lo que tu vols... Tu aquí dibuixes o sí, es pintes
0: sí.
1: El que tu vols, no?
0: Sí.
1: I sempre ha d'haver-hi aquest buit.
0: Sempre. És més, sempre. És més important quasi bé el buit...
1: Que el contingut?
0: Que el contingut. Ah. El buit, perquè és el que en teoria o el que pretens és que tu et transportis i omplis aquest buit l'espectador
1: I com es pinta allò que no es veu?
0: O
1: com, tu com ho pintes?
0: A la imaginació, amb el teu món interior has d'extreure el teu món interior
1: aquí
0: i
1: transportar-lo. Aquí veiem una muntanya, no? Però tu aquí segur que no tens davant res. És com tu estàs veient la muntanya.
0: Jo això, com has vist, no he anat a aquell lloc a pintar.
1: No.
0: És que no té res a veure amb l'art figuratiu. Vull dir, no té res a veure. És el buit, és allà on entres tu. Pots imaginar-te, jo no puc dir el que pots imaginar, pots imaginar-te qualsevol cosa, o unes boires, o no sé, o que d'aquí pues, segueix un altre camí. Vull dir, no és una regla de dir, bueno, és que si veus aquest buit amb aquest angle, no existeix tot això. No existeix.
1: És un gran diferencial, no?, entre qualsevol altra manera o branca de la pintura.
0: Sí.
1: Aquesta, podríem dir, és, no sé si és per això que és el fet de que sigui japonesa totalment,
0: bueno,
1: que també allà pinta normalment, vull dir que no és normalment, pintes quadres, pintes quadres d'un altre tipus,
0: sí,
1: no?
0: Figuratius
1: o diguem del que sigui, no? Però en aquest cas és que hi ha una gran diferència.
0: Hi ha una diferència perquè hi ha la diferència del teu món interior, no? Aquesta diferència entre cometes filosòfiques, podríem dir.
1: Quina relació hi ha entre el teu estat emocional i el resultat final del que tu vols plasmar? Perquè sempre, tot i que és en el moment, arriba un moment que amb aquesta meditació que tu fas en un principi, sí que te ve al cap el que tu vols plasmar en aquest cas és en aquest paper, no? Per això la pregunta era això, el teu estat emocional i el resultat final que tindràs aquí. Si estàs totalment relaxat i centrat, aconseguiràs el que tu vols?
0: És que si no estàs així, no podries fer-ho, clar. Si estàs en una situació incòmoda, nerviosa, no pots posar-te, ja, ni te planteixes posar-te en front d'un paper.
1: En aquest tipus de pintura. En una altra potser sí, però
0: no
1: en aquesta...
0: No tinc cap mena de necessitat, diguéssim, de fer. Si en aquell moment no puc fer-la perquè no em trobo còmode, doncs no ho faig. Ja està, o sigui, necessites tranquil·litat i estar en tu mateix per poder plasmar la idea que puguis tenir.
1: Creus que la pintura t'ha ajudat a mirar-te d'una, sobretot en aquesta especialitat, no? T'ha ajudat a mirar-te d'una altra manera?
0: Bueno, m'ha ajudat en tot cas a valorar la simplicitat. El no ser tan simètric. Tu em coneixes i saps que sóc una persona bastant quadriculada en segons quins aspectes i això, doncs, vull dir que
1: veus les coses d'una altra manera
0: correcte,
1: a través d'aquí
0: la irregularitat, l'error que no existeix, vull dir, l'asimetria, que és molt important també, no, a veure, coses paral·leles no, aquí no quedarien bé, no? Un paral·lelisme, això és rebutjable o sigui, fer un paral·lel, una fulla i una altra fulla paral·lela, allò no és compatible amb el somier, amb la pintura. Això és aquesta simetria, o sigui, deixar-te una mica anar, no? I ser, doncs, més espontani amb el traç. traspuntant-lo a lo que és la pintura.
1: El dia de l'exposició explicaves també la manera com que comença, és a dir, comences, hi havia alguna obra que era podria ser un arbre, no? I és el moment que tu vas traçant i el vaig fent fins que l'acabes. Vull dir, no, és això que dic, no,
0: això suposo que refereixes a l'altra zona que hi ha, que són els arbres fets a bolígraf.
1: Sí. No? Sí.
0: Aquell sí que
1: no és la mateixa, no és la mateixa tècnica, vale.
0: No. Allò és per donar-li una mica de allò que parlava abans de la simplicitat, sí, de les coses, no? Que no fa falta dibuixar amb un bon blanc, no?
1: Sí.
0: Amb un simple bic, que no recordo el preu que té, però pots fer també una obra. Aquesta sí, una obra d'art. I allò sí que em pot portar, alguns m'han portat dies i inclús algunes setmanes.
1: És a dir, pots deixar-lo en un moment
0: sí,
1: i la continues.
0: I aquí ho continuo. El que sí que he tractat de conservar és l'estètica del negre, no? Uh-huh. I per això són arbres amb bolígraf bic.
1: Perquè
0: amb de color negre.
1: Clar, jo també d'alguna manera destaco que ets una persona que, tot i que amb els colors sigui tenint en compte aquests colors, però que sí que plasmes també la natura. És un amant,
0: sí,
1: sobretot als arbres.
0: Sí. Sí,
1: i els arbres petits, no?
0: Sí,
1: vull dir que,
0: no, sí,
1: que
0: sí.
1: I de les plantes.
0: És una visió, assumir el que fa és una visió de la natura. És una visió de la natura. Però ja et dic, és una natura que tu has vist, tu ara veus una cosa, una flor, te'n vas a casa, tanques els ulls, i aquells 10 segons que tanques els ulls, doncs manifestes allò, aquell pensament que tinc, però no ha de ser exactament aquella flor que tu has vist, és una flor.
1: Uh-huh.
0: Però no ha de tenir 5 centímetres, 4, ni... no, és una flor que tu t'imagines que has vista i després la plasmes a través del teu pensament.
1: I l'aconsegueixes?
0: Sí.
1: Per lo general, clar, vull dir que, i perquè la tens aquí, o sigui, la flor tu l'has vista.
0: Sí, sí.
1: La flor o el que vulguis,
0: el que vulguis
1: fer, existeix, és real, vale? Però el tens, vull dir, no lo tens endavant, el tens en el cap.
0: Això és la diferència.
1: Que
0: volia comentar. Sí. Vull dir, amb això tu no pots anar-te amb un cavallete al camp i dibuixar.
1: I posar-te a plasmar, pintar la natura. No?
0: Primer per la dificultat del material que tens, no? Les tintes, etcètera.
1: Clar, perquè són, imagina't, anar carregat amb tot i que se te poden acabar, jo què sé.
0: No existeix, això no és concebible. Mm-hmm. Ha de ser en un lloc en què tu plasmis el que...
1: O sigui, tu estàs, tens aquí, però l'has vist. L'has vist,
0: sí.
1: I aleshores és aquí.
0: Pots veure o te'l pots imaginar.
1: O te'l pots imaginar, i a partir d'aquí és on...
0: Crees
1: l'obra. Passem a l'exposició. Com neix aquesta exposició? És a dir, quan... perquè representa una feina, una trajectòria de feina per aconseguir,
0: perquè
1: a més que són moltes les obres que estan exposades,
0: sí,
1: que no és un treball d'un dia.
0: No.
1: Per això, com neix?
0: Pues mira, una idea de dir... Pues mira, vaig fent, i bueno, sobretot la meva companya, és la que em va donar
1: la idea de fer l'exposició.
0: L'empenta, a més, valorable també, perquè tot, ja sé que això és una curiositat, però tots els marcs són també manuals i fets per ella, els marcs de l'exposició. I bueno, va ser aquesta empenta. Van començar, volíem fer aquí a Caldes, però el mes de setembre de l'any passat, el que passa és que bueno, va haver una dificultat amb el centre, que estaven d'obres, etcètera, i bueno, ja es van moure per una altra via.
1: Mm.
0: I bueno, va ser a la Torre.
1: No, és un espai, aquest espai cultural de la Torre Folk, de la Torre Folk i Torres, i hem de dir que s'ha de valorar, perquè és molt bonic. Vull dir, primer, perquè té un espai fora que ja fa que te trobis bé, no?
0: Sí,
1: l'espai
0: sí.
1: De natura, d'arbres, de flors, etc. Això acompanya moltíssim.
0: Sí, sí.
1: I a banda també de les persones.
0: I les obres, doncs, hi ha obres d'inici, ja et dic que jo fa ara farà 6 anys ja que em dedico a això i encara no estic a les bressoles del tema, i d'inici hi ha algunes que són ja de l'etapa final d'ara.
1: Sí. Però a l'inici quan era, vull dir, vas començar
0: fa 6 anys.
1: Oh, la pandèmia. Vas començar justament
0: una miqueta abans de la pandèmia.
1: O sigui, vas començar abans
0: de la pandèmia.
1: Podríem dir que una manera d'aprofitar
0: no ha sigut causa-efecte, no,
1: però aprofitar aquest temps que no es podia sortir
0: per
1: posar-te a ajudar-te també a fer més obres?
0: No.
1: Això aquí no ha vingut aquest tema, no? Què uneix totes, o sigui, totes les peces que hi ha a l'exposició? Què és el motiu? Què uneix totes les peces?
0: Bueno,
1: quin és el fil conductor? Si és que hi ha un fil conductor entre tota l'obra.
0: No, és una mostra que, com ja la vas veure, que no té una continuïtat. Vull dir, hi ha representacions dels temes aquests dels quatre cavallers, hi ha representacions que no tenen res a veure, com per exemple aquesta que tenim aquí, que és totalment una creació meva, vull dir que és un pensament meu i ho transporto aquí, no hi ha una
1: però conductor. Sí que també hi ha o sigui, aquests tens molts que primen aquest, però també n'hi ha que tenen colors.
0: Sí, clar. Sí, clar. Bé,
1: però no, ja dintre... no estarien dintre del mateix
0: estil. Sí. El que passa és que també està permès, els puristes, evidentment, les flors les fan
1: ha de ser negres, vale.
0: Però, jo em permeto
1: però tu també està permès fer grocs, colors.
0: I, és que
1: a i fins i tot hi ha un que a més mostra el que seria el cirerer en flor,
0: sí,
1: per això,
0: sí,
1: i amb els colors.
0: Amb els colors, és que està permès. No seria purista, però està permès.
1: Bueno, i els puristes, que són ja els
0: negre,
1: que han
0: negre,
1: de...
0: Negre.
1: Els que s'han de fer.
0: El son és negre, tot és negre.
1: Sí, però queda com una... Dóna una sensació també més de foscor, bueno, és que és així, de foscor, és, tot i que tingui la part del buit, no?
0: Ja.
1: Tot i que tingui que això afortunadament fa que no sigui tan
0: negre. Però, bueno, depèn com ho interpretis, jo tampoc ho interpreto així,
1: no.
0: Foscor.
1: No. Evidentment has d'interpretar el que t'està dient, és a dir, el que penses, no? I sobretot aquí tenim en compte a l'artista, no? El que intenta plasmar, no? I si hi ha una part molt, perquè enllaça molt amb el que has dit o no, en la filosofia zen, vull dir que, per tant, aquí hi ha una part filosòfica super,
0: sí.
1: I a més ja l'has explicat,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: en un principi, amb el contingut, per exemple, d'aquesta obra que tenim aquí endavant, de la muntanya, el camí, no?
0: La persona
1: que va, no sabem si ha baixat ja de la muntanya i continua, o anirà cap a una altra.
0: Tal com estava dient, no t'ho puc dir, és tu que ho interpretes.
1: És qui ho interpretes, no? Quina reacció t'agradaria que tingués el visitant quan entra a la sala?
0: Ho he comentat abans, jo vull dir, més que res que es deixi transportar per als seus sentiments, que guardi silenci, molt important, que es posi davant d'un quadre 10 segons, i que cluqui, tanqui els ulls i es torni a obrir, i aleshores què és el que li ha aportat aquella pintura, aquella obra, aquella imatge, ha abocat coses internes, què li ha suggerit, què ha vist on no n'hi havia res, perquè ha de veure coses on no n'hi ha res pintat, i això és la pretensió és aquesta, no? que cadascú s'interioritzi la seva visió.
1: I el dia de l'exposició, que hi havia moltes persones, d'alguna manera t'ho van reflectir, és a dir,
0: em van comentar coses, el que passa és que ja aprofitant, no? Que ja, quan vagin a l'exposició, si algú vol anar a veure-la, doncs hi ha una llibreta, específicament perquè, clar, sense aquell comentari...
1: Que expliqui el què.
0: Sí, perquè ja ho posa allà, que sense el comentari realment de les persones, de les visions, de lo que ells li ha transmès, doncs l'obra tampoc, l'obra, el conjunt de l'obra no seria tampoc acabat.
1: Hi ha alguna obra que tingui una història especial?
0: No.
1: Dins del que serien la història que tu li vols donar?
0: No, No.
1: No és el que no existeix, en una història.
0: No hi ha una obra concreta que m'agradi més que una altra. No existeix.
1: I què t'ha sorprès més del, per exemple, del muntatge, del procés del muntatge, que aquí el muntatge de l'exposició?
0: Sorprès.
1: No, que t'ha cridat més l'atenció.
0: No, perquè m'ho vaig passar molt bé.
1: Molta feina?
0: Molta feina. Sí, molta feina.
1: El fet del muntatge, eh?
0: Sí. Home, clar, pensa que des que penses que ho has de fer, que ja va entrar el nervi, no? Fins a l'últim dia que l'estàs muntant, pues, que si els marcs, que si les llàmines, que com posar-ho, que d'on, i després muntar-ho.
1: I ara sí que aquí tenim en compte art, vida i comunitat. Què t'ha influït? Com ha influït el poble Caldes en la teva manera de crear? Si és que ha provocat alguna influència.
0: Home.
1: No necessàriament.
0: No, perquè
1: podríem dir perquè aquí no estàs reflectint, o sí, no sé, algun espai concret del poble.
0: No reflecteixo cap espai, perquè no té res que veure. No.
1: I què t'inspira a tu el dia a dia? Del dia a dia? És a dir, quan tu...
0: Pues qualsevol detall petit, perquè petit que sigui, i inclús les coses, diguéssim, més livianes, més petites, no? Aquelles imperfeccions que no són imperfeccions, no? Que són realment coses boniques, no? Qualsevol detallet és important per transmetre't una idea, per efímer que sigui.
1: Sí. Efímer. Efímer és una cosa que desapareix.
0: Que desapareix, però que en aquell moment tu l'has captat.
1: Clar. Però és que es tracta d'això, no? Penso que aquesta disciplina, no? És el fet de, com tu l'has captat ja en la teva,
0: mena. Això en deia, comentava abans, que és, tu fas l'observació, te l'emportes, la tens al teu cap, no? I tanques els ulls, i després està flora, però no sé si ha de ser el mateix, però clar, allò el millor tornes a passar el proper dia i ja no hi és. No, és el moment.
1: En aquest sentit, a tu com, és a dir, no sé si associes a l'art també amb el que podríem dir el que a tu t'agrada particularment, com és aquesta part filosòfica de la vida, etc.
0: Sí.
1: I això, diguem, aquí està totalment, o sigui, forma part, no sé si el motiu perquè tu t'has agafat aquesta forma, aquesta disciplina, està influenciat precisament per el que a tu t'agrada particularment.
0: Sí, m'agrada particularment, com ja t'he comentat i ho has dit també, la simplicitat, la naturalitat, i després el que no existeix a l'error.
1: Sí, no, això ja l'hem comentat, no? Però és el fet, no?, que justament això no sé si és una filosofia també, no? Però és el fet de trobar aquí, que concretament, és a dir, tu el dia que dius fent cursos de pintura, etc., arribes en aquest i consideres, diu, aquest és el meu, aquest és el que jo me trobo bé, justament tenint en compte aquesta part filosòfica de la vida, no?
0: Totes aquestes, vull dir, aquestes tres coses que t'he dit és el principi.
1: Sí, la simplicitat, tot això forma...
0: Tot això forma part del principi filosòfic i de la filosofia zen.
1: Sí.
0: I sempre m'ha agradat.
1: Sí, però ara, imaginem, estem parlant de la disciplina, no?, a l'hora de pintar. Però per què t'agrada la filosofia zen? També per lo mateix?
0: Per lo mateix, sí. Sí, per la simplicitat.
1: És a dir, quan parlem de la persona, no? Aprofundir en la persona, això formaria part? És a dir, la simplicitat, el buit i el no error?
0: I el no error.
1: De la persona també?
0: També.
1: Però jo no sé, no ho veig així?
0: Sí, a veure...
1: És a dir, la persona està plena d'errors, ja ho saps.
0: Bueno, però es tracta de poder identificar-los, no? I d'estar bé en tu mateix.
1: Clar, ahir sí.
0: Bueno,
1: però ahir, aleshores, és tothom hauria d'entrar en aquesta, en sí, aquesta filosofia.
0: Sí, bueno, tothom.
1: Bueno, és a dir, que t'agradi, no? O que busqui, tampoc, o que busquis una manera de viure la vida i d'entendre la vida, no?
0: Aquí
1: i d'entendre les persones a vegades.
0: Entendre les persones, però aquí no podem, tal com la nostra societat estem, no podem tampoc transportar tot això. Però que fas, pues, bueno, pues ho plasmes amb una pintura, no?
1: És la manera, però que no sé si aquest tipus de filosofia, converses i tal, sense tenir la pintura o l'has sostingut, o al final és el fet de no arribar a res amb la conversa que diu, ostres, pues aquí és on jo trobo el sentit.
0: Sí, bueno, sí, bàsicament seria això, jo és on trobo el sentit és amb aquest sí. tipus de pintura.
1: Creus que tothom pot fer, per exemple, art, no? En aquest cas, això.
0: Perfectament, i tant.
1: Però
0: tothom.
1: Tot i que no sàpigues art, es pot...
0: I tant. És per això, això està abocat a que tota la... Tothom pot agafar un tinter, un pincell, un paper i fer traços.
1: Però necessita una formació també.
0: Quan
1: de, per exemple, tu en el moment ja facis anys que fas això, va ser en aquell moment que tu vas començar a formar-te?
0: Sí, sí, jo vaig fer a nivell autodidacta també coses, però clar, evidentment, pues, diguéssim, com tractar els grisos, pues, no en sortia del tot bé, no? Pues, clar, necessites una mica d'explicació per part de persones que en saben molt més que tu, evidentment, però tothom estava disposat a poder fer agafar un tinter i fer el que li surti, el que he comentat abans, no? Per què? Per la no existència de l'error, no existe, no? Hi ha coses que siguin perfectes. La imperfecció és bonica.
1: Primer, com has dit, autodidacta, primer vas començar a través de,
0: sí,
1: de per exemple,
0: internet
1: i tal, i buscar
0: sí, això com perquè clar, penso que amb el traç del Somier no és el canyell el que mana, no? Seria un altre tipus de pintura, és tot el cos, és des de l'ombro, o sigui, quan llances una pinzellada es mou tot el cos, vull dir, és tota la persona la que es mou, no és el canyell només. I aleshores doncs totes aquestes coses les vas aprenent, les vas buscant i, bueno, i fins que arribes a tenir doncs, coneixement per poder fer.
1: I el primer moment en el que tu te va arribar a això,
0: o sigui... vaig fer un traç un dia,
1: no, però,
0: un traç, i
1: però
0: em va
1: tu mateix
0: i em va agradar,
1: però
0: dic,
1: ja coneixies, però
0: sí.
1: coneixies la tècnica.
0: Sí, clar,
1: vale.
0: clar.
1: No, era per això. Com vaig conèixer la tècnica?
0: Sí, bueno, perquè em vaig... Saps que m'agrada
1: investigar
0: coses?
1: Sí, va ser, diguem, a través de la curiositat.
0: Sí, a través del tipus de filosofia.
1: Sí.
0: Com es transporta aquest tipus de filosofia? Mira, hi ha aquest tipus de pintura que jo ja havia vist, aquest tipus de pintura que és el que...
1: que no és una cosa,
0: aquesta...
1: o sigui, a fa 6 anys comences a treballar.
0: A treballar,
1: però
0: a fent classes,
1: de conèixer, la tècnica
0: sí.
1: ja la coneixies.
0: Sí.
1: I la filosofia, però molt...
0: Mai m'havia dedicat, evidentment, a posar-me davant d'un paper d'arròs, mai havia comprat. Des de fa 6 anys els vaig començar a comprar, però jo un paper d'arròs no havia comprat mai.
1: Parlem del paper d'arròs, perquè és,
0: sí.
1: És un paper molt particular, que a més és, només pot
0: es poden
1: fer
0: el paper d'arròs, i també hi ha un altre que ho fan amb fibra de canya, de les canyes d'això, i és un paper molt resistent, encara que sembli
1: delicat, però no.
0: És molt resistent, molt resistent.
1: Vull dir, però és difícil de trobar, o tu ja saps on trobaràs?
0: Sí, no, si vols, dic, hi ha tendes a Barcelona, el Momo, per exemple, que
1: sí.
0: he portat jo avui aquella bossa,
1: sí.
0: he portat els quadres, que estan especialitzades després en temes de pincells, tintes, i després també el Haiku, també a Barcelona, la Piera també té. O sigui, hi ha algunes cases a Barcelona, aquí a Sabadell tenim el Figuerola, que també hi ha cases que es dediquen i tenen dintre del seu material de belles artes, diguéssim, productes per Somier,
1: Aquí, diguem, només se centra en el contingut que tu li donis. No sé si també hi ha la part, com que hi ha molta part, el buit, no? També posar algo de poesia. T'ho dic per... M'has dit el haiku.
0: Sí, els haikus.
1: Sí,
0: no,
1: eh? Si el haiku també pot estar aquí.
0: Sí, està molt lligat.
1: Sí. I pot anar a dins.
0: Pot anar a dintre. Sí, pot anar a dintre. O sigui, ja fixes a l'exposició amb les carteles d'això, hi ha petits escrits.
1: Textos.
0: Evidentment no seran haikus perquè no...
1: Bueno, el haiku té una cosa molt particular,
0: jo no sé de fer, però bueno, evidentment lliga perfectament
1: amb el tipus de pintura. De fet, el haiku és poesia, i de fet aquest tipus de aquesta disciplina, tal i com tu les expliques, és també poesia, perquè també. És que tot el que és poètic, tot el que és poètic té aquesta interpretació i té aquesta base també filosòfica, no? I pot ser que és això que dius, que lliga també tant, no?
0: Sí.
1: Amb el haiku a dins d'aquesta. I a més, tenim aquest espai, el buit. Jo li dic espai, és el buit. Mirem cap al futur. Què t'agradaria explorar a partir d'ara, no? Ara ja cada cop... Això hi ha l'experiència, no? I l'experiència, és a dir, el treballar dia a dia...
0: No tinc cap mena de seguir formant-me i...
1: No, de seguir formant, però de seguir treballant-la.
0: Sí, clar.
1: Continuar fent obres.
0: Continuar fent obres, sí.
1: I una altra exposició.
0: Bueno, i una altra exposició, bueno, si surt una altra exposició.
1: Home,
0: sí,
1: ja ha fet aquesta a Palau, vull dir, pot o bé la mateixa o una altra aquí, no?, a Caldes.
0: Bueno, esperem, a veure si és possible.
1: Es tracta d'això. No t'he preguntat, què diries a algú justament que vol començar a fer un tipus d'aquestes obres, no? Aquesta disciplina, treballar aquesta disciplina concretament, però no s'atreveix.
0: Que no tingui por equivocar-se.
1: No
0: tingui por equivocar-se, vull dir, no existeix, ja ho torno a dir, no existeix. Vull dir que agafi un tinter de tinta, agafi un pinxell especial, són pinzells per aquest tipus de tinta, i es posi enfront d'un paper. No fa falta que al principi sigui paper d'arròs, pot ser qualsevol tipus de paper, inclús un tros de diari, un paper, un fòlio, qualsevol cosa, no fa falta que sigui d'aquest tipus, i que comenci a traçar línies.
1: Tens algun projecte a banda en ment al respecte? O sigui, el projecte pot ser fer continuar fent obres, no?
0: Sí, aquest projecte, i després hi ha un altre projecte que és una mica així primícia, que és lligar una mica amb una altra persona, no, pues fer aquest lligam de haikus i...
1: Oh, molt bé. O sigui, lligat, faries la pintura, sí, no? Sí. I l'altra persona, la poesia.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: No dic qui és perquè no sé si...
1: Bueno, però amb ganes també de que aquest projecte estigui també acabat. Mira, faré ara un ping-pong final, vol dir preguntes que són amb una resposta ràpida. Un color.
0: Un color blau.
1: Un paisatge.
0: Neu.
1: Un objecte imprescindible al teu estudi.
0: Un bolígraf.
1: Una emoció que et fa pintar. Una obra teva que t'ha transformat.
0: No tinc.
1: Una obra d'un altre artista que t'ha influït o que t'ha marcat.
0: Hi ha molts, no podria dir noms.
1: I un somni pendent. No hi ha somni. Xavi.
0: Si permets.
1: Sí, tot el que vulgui.
0: A tu t'agrada el tema aquest de llibres. És, si algú vol prendre nota per conèixer una mica d'això, doncs ja vaig a dir tres. Hi ha un llibre molt interessant que parla sobre el tema de la pintura Somier, que és de Maria Eugènia Manrique, que es diu així, Somier, pintura Somier, és de l'editorial Acal, si no recordo malament. Després hi ha una altra que és de Racionero, que és Apuntes sobre Taoisme, de l'editorial Llança Editorial. i una altra, que aquest és més difícil de trobar, que és la semilla de la mostaza.
1: Molt bé.
0: Que són quatre volums, aquest sí que és molt gran, és molt gran, i aquí sí que és tota una visió de les diferents tècniques de pintura somia.
1: Xavier, vull dir, sense acabat el temps, no?
0: Bueno.
1: Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada teva tan delicada i tan profunda. Que continuï influint les línies, els silencis i les emocions, i fins aviat, perquè espero que continuïs venint.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Conxi, i a vosaltres per la vostra atenció i permetre'm expressar-me.
1: Molt bé. Així arribem al final del programa amb una música que està sonant de fons, que és Patos, de Ludovico Einaudi, i doncs tanquem el fòrum. Hem parlat de llengua, de cultura, de curiositat, i hem entrat en el món de la tinta i del silenci en aquesta manera tan personal i tan profunda de mirar el món que ens ha compartit Xavier Martínez Ortuño. Avui hem descobert que una línia pot ser un camí, una emoció, una invitació a mirar més enllà, i que la cultura, la nostra cultura, continua sent un espai de trobada, de junt i comunitat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, i demà tornarem de nou. A partir de les 9, doncs ja ens trobareu aquí al fòrum. Vinga, que tingueu molt bon dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: ...de més de 100 litres per metre quadrat, també s'ha activat un avís pel fort vent que també pot afectar de ple a la comarca. De cara a demà es manté la previsió de pluges i les temperatures baixaran una mica, sobretot cap al final del dia amb mínimes de 9 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè...
3: La ràdio que parla de tu.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
3: La ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. La vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda per conversar, per discutir, per parlar de tot una mica. El Safareig són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar, tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però des de la perspectiva local. El primer dijous de mes del Safareig serà una tertúlia política que ens servirà també, però no només, per comentar el darrer ple municipal que haurà tingut lloc el dijous anterior i que haurem retransmès en horari de Safareig. Donem ja la benvinguda a les nostres tertulianes d'avui, totes elles periodistes que cobreixen habitualment l'actualitat del municipi. Avui ens acompanyen la Maria Coll, periodista calderina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I la Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau.
2: Hola.
0: Hola, bona tarda. Comencem, doncs, la nostra primera tertúlia política. I ho farem entrevistant la Roser Xalabarder Segalés, segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i regidora d'Empresa, Promoció Econòmica i Treball, d'Agricultura i Ramaderia, de Comerç, de Salut, d'Igualtat, Feminisme, LGTBI+, i Famílies, i de Mobilitat. Bona tarda, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bona tarda, calderines.
4: El Safareig, de 7 a 9 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Per començar, m'agradaria fer un hora al programa i demanaria que entri el Safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb les aquí presents.
3: Bé, una anècdota no és ben bé aquesta, perquè per mi ja no és una anècdota, sinó que és una catàstrofe durant aquest mig any, sinó és que tornem a tenir pluja. I l'anècdota i goig per mi és que avui m'han comunicat que finalment ja hem passat el primer pas per la licitació del servei de robòtica o tecnologia de Caldes de Montbui. I això és un gran èxit després de 2 anys.
0: Això és una bona notícia.
3: Sí, això és una xafarderia molt agradable.
0: Vosaltres, Maria i Raquel, teniu alguna xafarderia per entrar al Safareig des de l'última vegada que ens vam veure? Un parell de setmanes.
5: Això m'hauria d'haver preparat. Espera't. Jo segur que en tinc alguna, però me l'hauria avançat. Si se m'acudeix, te la diré.
0: Sí, se t'acudeix, ens la comentes.
5: Sí.
0: Comencem, doncs, amb l'entrevista. Diumenge és el Dia Internacional de la Dona, una data destacada en el calendari reivindicatiu de la lluita feminista, que entre altres aspectes busca eliminar les desigualtats de gènere i la bretxa salarial. I ho fa en un context en què l'avenç de l'ultradreta i dels moviments antigènere, tant a escala global com a casa nostra, posa en risc conquestes que es creien consolidades. Precisament ahir es van presentar els actes del 8M a Caldes, que estan molt centrats en el lideratge femení. Comencem, si li sembla, en aquest àmbit. Com a regidora d'Igualtat i Feminisme, en què s'ha avançat a Caldes en aquest àmbit des que vostè és regidora d'aquesta àrea? Què s'ha fet?
3: Amb molta formació encarada directament a dones, a formar-les amb digitalització, formació telemàtica que actualment, doncs, és una vàlvula d'escapament per aquelles dones que estan a l'atur i que ja en molts llocs de treball, que amb una mica de formació poden accedir. De fet, a les formacions que es van fer a Caldes tenim 3 dones que estan treballant a Caldes gràcies a aquests cursos, perdó, són 2 i un noi. I després, encarat amb crear sobretot moltes dades. Moltes dades que són difícils d'aconseguir en un municipi com Caldes de Montbui. L'any passat vam treure, o el primer any vam treure la dada de les dones que, o amb quina proporció paguen l'IBI les persones d'aquí Caldes, des de homes, dones o bé parelles. Quan és una parella acostuma a encapçalar el nom o el pagament l'encapçala un home. I llavors, doncs, les dones que paguen a l'IBI, que actualment no hi ha cap bonificació per al fet de ser una dona més gran de 65 anys, per exemple, i seria una cosa que s'hauria de tractar, perquè a l'IBI, una vegada estàs vídua, sobretot, doncs segueixes i continues pagant uns impostos que pagaves abans amb una parella que tenia una pensió potser més àmplia, i quan estàs amb la reducció de la pensió per ser vídua i de vegades no has treballat, sinó que has fet de mestressa de casa, doncs et trobes amb aquestes mitges pensions. Però bé, això va ser un primer any. L'any passat vam treure la dada de les violències de gènere que tenim a Caldes, que tot i ser encara en tota Catalunya, doncs tenim violència de gènere. Les declarades, doncs vindríem a ser una mitjana més baixa que tota Catalunya. I després aquest any a l'atur aquest any a Caldes, bé, com a tota Catalunya, entre les edats àmbits, no? D'aquelles dones entre els 45 anys que passes de tenir cura dels teus fills que ja s'han fet grans i als 65 que de vegades tens cura dels teus pares que són més grans, l'atur és molt elevat. Uh-huh. I en canvi a la Piqueta, com que també soc regidora de promoció econòmica, totes aquestes formacions les hem fet des de la Piqueta, doncs hem aconseguit que un 55% de les feines aconseguides a través de l'oficina de treball són dones que han accedit en aquests llocs. Uh-huh. I el diumenge el que volem fer és una, diguem que serà una passada generacional de diferents edats, des d'una persona, doncs, una senyora que ja té els 68 anys i ens explicarà la seva trajectòria de vida. Bé, jo m'incloc perquè portaré una miqueta la taula rodona, però també estic amb aquella franja, doncs, que faré els 58, amb una noia que està a punt de fer els 30 o encara no, tot just farà els 27, i llavors dues noies, amb una noia aquesta de 27 que ve del sector de biotecnologia i ens explicarà el seu pas per una feina a Europa i el voler tornar aquí a Caldes, doncs s'ha trobat amb el que es troba, que les dones a la indústria encara falten en els llocs de decisió. I després tindrem a dues noies que van venir per la fira de formació professional que vam tenir la setmana passada aquí al Carme, que ens explicaran la seva experiència. Són les ambaixadores de la d'FP de la Cambra de Comerç de Barcelona i ens explicaran que les noies també poden treballar en màquines. Mm-hmm. I que a més és recomanable perquè els sous són més elevats que en segons quines altres professions.
0: Ara en parlarem de la Piqueta i de la Fira de l'FP. A Caldes, com dèiem i com em comentava ara, els actes giraran el diumenge al voltant del lideratge femení. Però per què aquesta temàtica? No hi ha altres qüestions relacionades amb la lluita feminista que també caldria destacar? Per què s'han enfocat en aquesta temàtica?
3: Perquè tenir independència econòmica és molt important per les dones. I precisament per això, no? que s'està dient que inclús els joves, no? I les joves diuen en els diaris que no són feministes. Però com va dir la consellera la setmana passada, amb una piulada que van fer des del Departament d'Igualtat, diu, si tu estàs a favor de... Diu, si tu estàs a favor de que les dones i els homes cobrem el mateix, si tu estàs a favor de que les dones puguin transitar pels carrers amb tota seguretat, si tu estàs a favor que les dones tinguin les mateixes oportunitats, en general, tot, si estàs a favor de tot això és que ets feminista. Mm-hmm. No ens hem, o sigui, ens hem d'atrevir a dir que som feministes, perquè s'està retrocedint amb aquesta lluita, amb tots aquestes bolejades que hi ha d'ultradreta i ultraesquerra, i això va en detriment de les dones. Mm-hmm. I s'ha de treballar des de petits i petites amb una lluita feminista, donant-los l'empoderament o el poder de triar feines que els donaran independència econòmica, perquè si tu ets independent econòmicament, si tu tens el teu sou, pots tenir menys, o sigui, pots a lluitar més per tu, i si tens més capacitat econòmica hi haurà menys violència. Si tu un bon dia dius marxo de casa perquè amb aquesta parella doncs no estic bé, si tu tens un sou, si tu tens un calaix, si tu tens un racó, podràs fugir. Uh-huh. Les violències moltes vegades venen perquè es fan a dins de casa per la dependència econòmica de la persona que abusa d'elles.
0: Uh-huh. En línia amb això que deia de caminar tranquil·les pel carrer, el seu programa electoral proposava tenir en compte la perspectiva de gènere a l'espai urbà. Uh-huh. Quines mesures s'han pres en aquest sentit?
3: Fora d'il·luminar alguna cosa més, poqueta cosa.
0: Com
3: perquè, bé, perquè jo tinc mobilitat perquè volia canviar el sentit dels carrers, em vaig canviar un, i amb l'altre doncs estic treballant doncs per la mobilitat elèctrica, o sigui la mobilitat sostenible, estic treballant doncs per tenir els guals per persones amb alguna discapacitat que els demanen, per arreglar els guals dels carrers. Què més tinc de mobilitat? Estic esperant un pla d'igualtat que se'n va venir assumir que ja venia, perquè el 2027 s'acaba el Pla d'Igualtat, és un recurs que venia de la Diputació, i jo no sé, suposo que la Diputació tenen més problemes que l'Ajuntament per resoldre les licitacions perquè no s'està tirant endavant.
0: Mm-hmm. Canviem una miqueta de tema. S'ha de prohibir el burca als edificis públics i a les escoles? Mm-hmm. O això condemna moltes dones a quedar tancades a casa? Ho dic perquè no sé si està d'acord amb el que ens deia fa un parell de setmanes l'alcalde Isidre Pineda en aquest programa, que considerava que aquest era un debat racista.
3: Bé, jo les dones voldria que tinguessin llibertat, i en aquests llocs quan van tan tapades, a mi quan vas tapada, ho trobo a mi no m'agradaria. A mi m'agrada poder lluir la meva màniga curta, els meus pantalons curts. Hi ha cultures que volen portar el vel, evidentment. La cultura religiosa d'aquí, tradicionalment espanyola, també van amb la mantellina i van tapades amb vel, o sigui que els vels per mi no. Però per seguretat, si tu et fan treure el casc en un lloc, i per seguretat de les dones, a mi els burques no m'agraden, ho sento, s'ha de dir claríssim, i no parlo de racisme, és per democràcia i per llibertat de les dones.
0: I el fet que això pugui condemnar aquestes dones a sortir menys de casa no la inquieta?
3: Condemnar a Catalunya jo crec que no hauria...
0: No, condemnar a casa seva, doncs, si a l'exterior no està permès anar amb burca, doncs no surts de casa, perquè no és viable plantejar sortir sense burca, ho dic per això.
3: El que trobo terrible és que aquestes noies que no s'atreveixin a sortir de casa, que tampoc puguin estudiar, que les persegueixen per poder estudiar. Si una noia estudia i tingués la sort de que pogués fugir, jo crec que fugiria. Mm-hmm. Però les tenen doncs tancades, sí. I penso que això, la societat, hauríem de treballar perquè en els països aquestes noies poguessin sortir. Aquí es donen casos de noies que han vingut de l'Afganistan i que estan treballant perquè rebin una educació. I són dones que són més cultes que els talibans, que les tenen empresonades. Mm-hmm. És un debat que s'ha de tractar de manera molt gran. Jo aquí a Caldes no en tenim de burques i tenim molta sort, perquè crec que tenim una societat que és tothom, tant si portes vel com si portes la mantellina, tothom pot anar pels carrers i pot anar a l'escola.
0: Mm-hmm. A la seva cartera també porta el tema LGTBI+, i diferencia l'àmbit de famílies. Mm-hmm. Per què aquesta diferència?
3: No, jo el de famílies, precisament a la regidoria, el vaig posar perquè hi ha famílies de molt tipus. Mm-hmm. Hi ha famílies que tenen una parella que es podria dir tradicional o no, però hi ha parelles doncs homosexuals, hi ha parelles que són monoparentals, i per mi això són famílies. I per això s'ha de treballar, doncs, perquè les famílies, al revés, les famílies monoparentals, se les hauria d'ajudar més encara del que hi ha, perquè una dona que està amb una canalla sola i ha d'anar a treballar, ha de fer uns embolics que les famílies almenys tens algú que et recull... les famílies duals, si vols, sí, tens una parella que et pot ajudar,
0: les parelles en general, o d'una altra. Des de l'inici de la legislatura se l'ha criticat per haver diluït i deixat de fer molts dels actes que abans es feien en el Dia de l'Orgull Gay. Està d'acord amb aquestes crítiques? No és una prioritat per a vostè?
3: És que tinc un pressupost, i era un pressupost que tenim una licitació, que tenim una tècnica que és fantàstica, és una tècnica que fins i tot crec que tenim desaprofitada fent tasques que amb ella doncs no les hauria de fer, perquè és una dona que està molt formada. Tenim aquesta tècnica, que llavors també tenim la part dels punts liles, que donem doncs la facilitat de que hi hagi una formació durant les festes majors i la festa major o a l'escaldàrium, que ve a ser la seguretat i la informació perquè estiguem informades, i també doncs és un punt de salut pública ara també, perquè de vegades es tracten més alcoholisme i altres abusos que no pas les violències. Però jo els vaig dir a l'associació, i no sé si a la ràdio me'l van treure, perquè em van demanar que fes una declaració en el seu dia, quan no vam celebrar el Dia de l'Orgull. Jo crec que la festa està a Barcelona, a les grans capitals, i aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions i els vaig dir que creessin la seva associació, que des de la regidoria les ajudaríem a fer la festa tan grossa com volgués. Sí que és veritat que jo el primer any em vaig trobar una festa que em venia un camió groc, o sigui, estàvem inclús en el catàleg apuntats d'aquesta, no sé si era el tractor amarillo perquè és la cançó, però bueno, era un tractor de color groc, que venia d'Andalusia, travessava Espanya i es plantava aquí a la plaça del Lleó a fer la festa de l'orgull. Doncs, com que no estava escrit enlloc i no estava contractat, els hi vam demanar, sisplau, que ens ho traguessin del programa, perquè, bueno, a més, nosaltres, que ens coincideix que a l'estiu tenim l'Escaldàrium com festa grossa i llavors al mes d'agost marxa molta gent, doncs vam creure doncs, que si no estava contractat amb anterioritat i els balnearis, doncs, de vegades a l'estiu busquen tranquil·litat, doncs no ho vaig contractar. Però perquè ho vaig trobar que és insostenible fer venir un camió que, a més, es veu molt antic a celebrar una festa a l'únic poble havia de ser a Caldes de Montbui, l'únic poble de Catalunya havia de ser a Caldes de Montbui, allò vaig desestimar. Però sí, el primer any doncs, vam tenir aquí, vam tenir una festa que va venir dues drag queens, que va estar molt bé, va ser una festa que va treure moltes famílies i llavors vam fer música i cap problema. Jo aquest any el que passa és que, bueno, entre que volia jo celebrar actes interessants i portar sobretot dones a explicar aquesta desigualtat que sobretot tenim la minoria o estem considerats com a minoria quan som el 51% de la població, vam considerar doncs, que destinaríem els recursos a la defensa de les dones, als punts liles en el que s'explica, i a més es dona molta formació en el toc, en els joves, es passa per les escoles, amb això no hi estem pas en contra. Però això, que creïn l'associació i els ajudarem.
0: Molt bé. Abans de canviar de carpeta, Maria i Raquel, volíeu fer algun comentari d'aquests temes?
5: Sí, volia tornar al tema de l'urbanisme feminista, que hem parlat abans, que a part d'il·luminar...

0: principi o en l'anterior legislatura i es va acabar i es va tancar quan nosaltres vam accedir a govern i es va transmetre a territori i es va pensar que es tindria en compte en el nou pla de mobilitat. Sí que per la part d'il·luminació s'ha intentat d'il·luminar més punts, però com que som sostenibles, de vegades la il·luminació és una mica fluixa. Es va fer també una marxa exploratòria de l'estació d'autobusos que vam cridar a dones de Caldes i associacions de Caldes perquè vinguessin. Va venir la Generalitat dins de territori, va venir una de les direccions de dins de territori i vam fer una trobada amb dones, amb persones amb alguna discapacitat i es van dir coses que es podien haver tingut en compte amb aquesta reforma que està prevista començar d'aquí 15 dies a l'estació d'autobusos, que també hi haurà alguna millora d'algunes de les marquesines, però no hi ha hagut contacte. I com que nosaltres també d'aquestes obres ens n'hem assabentat molt tard, el que faran és arranjar l'estació d'autobusos. Sí que és vital que s'arreglarà alguna marquesina que ja estava... És que és allò, eh? Vull dir, a vegades és que a l'Ajuntament també passa que ens falta comunicació entre departaments o regidories.
1: Entre partits.
0: Sí, i entre partits també. No? Sí, entre partits també, però sobretot entre regidories de vegades es fan coses molt bones i com que en fan tantes, els falta... Ostres, dius... Jo des d'Igualtat faig això, però des de... Mira, em deien, no?, que hi havia hagut alguna cosa prevista pel dia 8 de març que no ens n'havíem acabat d'assabentar i no estava en el programa. Doncs això sap greu, perquè diu, si saps que és el dia 8 de març, posem-ho tot en el mateix programa, no? Doncs va passar això, que es fan unes obres i no es tindran en compte aquestes apreciacions que vam fer les dones, perquè el que volen fer, es veu, és un catàleg de com s'han de fer les estacions d'autobusos i de tren. I Caldes... junt amb Granollers, em sembla, i no sé, algun de per allà baix cap a Tarragona, em sembla, estaven com d'exemple. Doncs ens han agafat totes les coses que vam dir en aquell dia, però algunes d'elles no s'han tingut en compte. O sigui, es va demanar, per exemple, que l'aparcament de cotxes que tenim al costat de l'estació d'autobusos, doncs és molt fosc, i de vegades per la nit, entremig del cotxe, si vas per allà, et pot sortir algú.
1: I això no s'està temps de modificar-ho, d'afegir...
0: A l'aparcament no, perquè l'aparcament és nostre i vindria a ser doncs, una inversió que haguéssim de fer a l'Ajuntament, no? Però també es va dir que, per exemple, el túnel d'accés des del carrer Santa Teresa, el carrer La Baixada, després del semàfor, allà doncs, aquell tub que hi ha entre l'estació d'autobusos i la biblioteca, doncs allò també és molt fosc i que quan baixen de l'autobús a últimes hores de la nit et trobes allà amb una foscor que passar per allà et fa...
1: Una ratonera, que deia la Maria.
0: Sí.
2: No sé si hem començat parlant així de... Com que ens has ofert, Gemma, de tirar una mica enrere, i m'agradaria que m'ampliés una miqueta aquest binomi de dona i talent, no? I alguna d'aquestes dades sobre l'atur, no? No sé si les dones de més de 45 són el grup que encapçalen, no sé si podíem posar xifres, ara jo no les sé, no sé si estem al voltant de 700 i escaig persones a l'atur aquí a Caldes, no ho sé, eh?
0: Sí.
2: No sé... dimensionar-ho una miqueta més, no?
0: Sí, tenim un atur molt baix, l'atur que ja és ben bé estructural, tenim l'atur més baix inclús que la mitjana de la comarca, per no dir també de Catalunya, i sí, aquesta, a la franja entre els 45 i els 60 anys és on està concentrada més l'atur de les dones, amb els joves i les joves també, però sobretot en les dones, que és quan trobes que la teva empresa o el teu lloc de treball et plega o es tanca o et fan plegar, et trobes que et trobes sense feina i llavors estàs a l'atur i tornar-te a enganxar, que et fitxi algú amb una edat de 55 anys o per no dir 60 per acabar de completar aquells 4 anys que et queden, és molt complicat. Per això el que és la digitalització és interessant que se n'aprengui, perquè bueno, a vegades doncs, hi ha empreses d'aquestes tecnològiques que tenen processos molt repetitius, que si tens quatre nocions de com utilitzar-ho, doncs és anar programant. I això Barcelona, Barcelona Activa ho fa molt bé i crec que Caldes doncs, també s'hauria de mirar. Vam començar, és un programa que es diu ALADA i aquest últim cop és un recurs que ve de la Diputació molt a final d'any i has d'anar molt a correcuites perquè tot i no tenir els pressupostos hem de pagar-ho i és bueno, jo al final m'hi he anat acostumant en tota aquesta burocràcia que tenim a les administracions públiques, però és una llàstima perquè podria ser una cosa continuada i com que venim molt així a base de recursos que et venen sobretot de la Diputació, que és qui té els diners a Catalunya, doncs ens trobem així una mica...
1: Sí, només per contextualitzar, avui a l'informatiu hem comentat que Caldes de Montbui ha tancat el febrer amb 610 persones a l'atur, 4 més que el gener. Tot i aquest lleuger increment mensual, la taxa d'atur al municipi se situa al 6,7% per sota de la mitjana del Vallès Oriental.
0: Ens ha pujat una miqueta. Però quantes dones?
1: Això no tenim.
2: És el percentatge, no?
0: A vegades,
2: perquè som el 51% de la població i potser en l'atur resulta que som el 60 i escaig, no?
0: Sí.
2: I per aquí,
0: sí.
2: per això.
0: És aquest problema. Els municipis
1: les dones del femení.
0: És això, mm-hmm. No? És, ostres, demanem alguna cosa, demanem-ho també segregat, mm-hmm. Perquè és que si no tenim dades, la lluita es perd. I quan dones una dada d'aquest tipus, no, que el 57% de places aconseguides de feina a través de la piqueta han estat aconseguit per feines de dones, perquè a vegades no és que siguin específicament per dones, al revés, sempre demanen home i dona, però ho han aconseguit dones, doncs això és un èxit.
1: Vols seguir, Raquel? Tens algun altre comentari?
2: És que no ho sé ben bé com...
1: No, fes, perquè ara canviarem de carpeta.
2: Canviaré de carpeta.
1: És que té moltes carpetes.
2: També anar en relació doncs, això, promoció econòmica...
1: Això ho tocarem, sí. Més endavant anem a la promoció econòmica. Obrim la carpeta de mobilitat. Un dels temes més controvertits a Caldes des de fa anys és el de la mobilitat, que té moltes arestes. Comencem per Pi Margall.
3: M'agradaria que el Pi Margall fos una avinguda i crec que el Pi Margall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX i m'agradaria que fos una avinguda del segle XXI. També m'agradaria saber quina és l'opinió de la resta de forces polítiques, si tenen valentia per enfrontar aquesta qüestió. Tant de bo poguéssim trobar un consens unànim de totes les forces polítiques, perquè és evident que el Pi Margall no pot seguir així 20 anys més.
1: Ah, això és el que ens deia l'alcalde Isidre Pineda fa 15 dies. Què li sembla? Quina és la seva opció i proposta per les eleccions?
0: Per les eleccions properes?
1: Proposta de cara a les properes eleccions. Com a regidora de comerç, sí. Quina creu que és la millor opció per dinamitzar el comerç?
0: Arreglar, posar les llambordes que hi ha ben posades, de mica en mica, i anar fent per trams. No es pot, no ens podem aventurar a fer una gran obra com estem fent amb totes aquestes grans inversions que estem a Caldes, aixecant l'avinguda, o el carrer, per mi és el carrer, però és l'avinguda Pi Margall, de cop. Era una gran proposta que molts partits, jo crec que cada partit polític ho deia i a nosaltres aquí ens hi vam oposar, perquè el teixit econòmic de Caldes havia passat malament la pandèmia, s'havien fet un procés participatiu, em sembla, crec que el 2012 s'havia decidit que no? Jo és que no hi vaig participar, però llavors més endavant es va fer unes enquestes que hi havia unes preguntes molt, molt enfocades en un tipus d'obra i tampoc va sortir la cosa prou clara i nosaltres quan vam entrar dins del pacte de govern jo crec que tampoc hauríem tingut diners per enfrontar-nos amb una obra d'aquest tipus. Bueno, com que fa tants anys que són polítics i aconsegueixen molts recursos de tothom, doncs igual haurien aconseguit algun recurs europeu o de la Diputació o d'Espanya i haurien pogut fer, però imagineu-vos tenir l'avinguda Pi Margall aixecada.
1: Però independentment del cost, vostè, o sigui, com a Junts, la reforma d'una avinguda Pi Margall a nivell de vianants, no, tampoc la veurien.
0: La plataforma única, mira, l'altre dia va sortir un article en un diari, tinc molt mala memòria amb això, però va sortir un diari d'aquests que tenen més sortida a Catalunya, no sé si en català o en castellà o en totes dues llengües, però algun d'aquests diaris va sortir que ara es troben alguns casos a Barcelona. Jo sempre dic, la Barcelona City o la Barcelona City, quan funcioni, llavors ho portem en els pobles. Però ara mateix portar una plataforma única al carrer Pi Margall, que era la il·lusió que hi havia o el projecte que estava fet per desenvolupar, a Barcelona ara s'està veient que és un perill, perquè passes per una plataforma única i és veritat, proveu d'anar a Barcelona, jo ara cada cop hi vaig menys, però has d'estar vigilant
1: les superilles
0: i vas per
1: però els que hi són estan contents.
0: perquè és que se'ls ha duplicat, a més se'ls ha duplicat molt el preu de la vivenda, això s'ha de dir, i tinc una mica, vivia a Cansell de Cent i ara diu, buf, la meva, se'n va viure ella fora,
1: està platòric,
0: i el pis el vendrà. Doncs ara s'està veient que les plataformes úniques potser en alguns casos es podria posar en dubte. Mira, el carrer Font i Boet. El carrer Font i Boet és molt maco, hi va haver-hi una lluita veïnal perquè es reconstruís tal com estava, es va fer i és molt maco, però et trobes que vas per la vorera, entre cometes, perquè com que és plataforma única, no saps ben bé, la gent gran, allò, i et passen bicicletes, et passen nens en bicicleta, et passen nens corrents, i els cotxes, i no passa res perquè la Déu, Mare de Déu ens ajuda, perquè la tenim molt a prop, però i a la plaça de l'Església tenim allà el parc de l'1 d'octubre que també els nens estan allà jugant i les pilotes surten i no hi ha cap obstacle que freni la corredissa. El carrer Pi Margall o l'avinguda Pi Margall és una avinguda que té unes llambordes que en el PAM hi ha una protecció de la llamborda que no sé, encara no sé de què va, però per mi la protecció de la llamborda autèntica de Caldes és treure i tornar a posar les llambordes que tenim a l'avinguda Pi Margall. I això es fa buscant o un picapedrer o una picapedrer o algú del nord d'Europa que tenen uns carrers de llambordes. Jo quan me'n vaig als països de fora, del més al nord d'Europa, i veig uns carrers de llambordes que no paro de fer fotos. Com no podem tenir-ho aquí, Caldes? Aquí vam fer una plaça del Lleó molt maca, però vam agafar les llambordes i les vam partir per la meitat, perquè diu que per mobilitat és més còmode. Bueno, doncs també per mobilitat, si tens una llamborda que és tallada i és molt plana, els cotxes corren més. En canvi, si tu tens unes llambordes que fan els seus entrebancs, els cotxes correran menys. Mm-hmm. S'han de fer passos de vianants adequats? I tant. I les voreres arreglar-les? També, però el manteniment s'ha deixat perdre. El manteniment a Caldes s'ha deixat de fer en molts llocs.
1: Parlem del carrer Major. Què en farem amb el carrer Major? El seu programa electoral contemplava canviar-ne el sentit de circulació, ja ho he comentat abans, i tornar-lo a fer tot de pujada, i això no s'ha fet. S'han rendit a la voluntat d'Esquerra?
0: És que no m'ho deixen fer. Hem tingut alguna reunió amb els dos partits polítics i aquí hem tingut les nostres
1: discussions,
0: i això doncs és veritat que ara no ho tornaríem a fer. Vam fer un pacte que vam pecar potser d'il·lusió d'estar al govern per aprendre, però la propera vegada això no em passarà.
1: Ara no cediríem
0: al carrer Major, i s'hauria de fer una pregunta a la gent que hi viu. Jo crec que és insostenible encara, i és motiu d'inseguretat també pujar per al carrer Escoles Pies, passar per al carrer Balmes, amb el trànsit que hi ha, i en canvi, doncs, si continuéssim amunt al carrer Major, llavors tenim la sortida, si vols, i ens anem... Ah, i una altra cosa, al carrer Vigues. Al carrer Vigues, penso que abans s'ha de fer l'obra del carrer Vigues abans que arreglar el carrer Pi Margall.
1: Quina obra del carrer Vigues?
0: El carrer Vigues està fatal. I és un dels punts que s'utilitzen per desviar el trànsit a dins del poble. El carrer Vigues està... està com està, vull dir, jo no sé com no... Passes de vegades allà amb els cotxes i dius, uf, a veure si em clavarem aquest pal, perquè els cotxes pugen i baixen amb velocitat perquè fa baixada. I llavors el carrer Balmes. Això s'ha de buscar. El que passa que ara sí, els plans de mobilitat, com que són molt sostenibles, doncs deixarem de tenir cotxes. I on te'ls deixarem? Si, clar, tenim cases, no? I a les cases hi tenim grats, doncs d'alguna manera hi han de passar-hi els vehicles, i les persones grans que van a comprar, doncs també han de poder accedir fins a la seva vivenda amb un vehicle, perquè amb el taca-taca no pots portar les coses la compra, vull dir, els fills t'acompanyen amb el cotxe i que funcioni bé a les altres ciutats. I llavors ja mirarem i ho estudiarem a Caldes, que jo crec que en tenim per anys de poder fer aquesta obra.
1: Pel que està comentant de Pi Margall i del carrer Major, es penedeix del pacte amb Esquerra?
0: No em penedeixo, perquè hem entrat i, tot i que jo de vegades estic molt sola, perquè la Meritxell només ve un matí els dimarts i llavors treballa molt els caps de setmana, he après molt. He après molt perquè jo venia del sector empresarial i entrar en una administració pública i una municipal et trobes amb com funcionen les coses, que no és com en una empresa. Sí que és veritat que potser hi hauria d'haver-hi una gerència, perquè no depenguessin tant d'una secretaria i una intervenció que venen de Madrid. Una gerència estaria bé perquè les persones que són cap d'alguna de les seccions doncs van una mica de bòlit i llavors anem als polítics i clar, com que tenim els nostres projectes, estem inculcant doncs, de fer moltes coses i la tasca diària del que és el funcionariat i la maquinària de l'Ajuntament de vegades es queda allà aturada. Ja us dic, la licitació de robòtica, des de que vam iniciar amb la il·lusió de que els nens i les nenes poguessin tenir un complement a el que se'ls dona a les escoles, que inclús es puguin fer extraescolars, que hi puguin haver-hi doncs, empreses que es vinguin a formar en robòtica per ensenyar a les persones que hi treballen, perquè les dones es puguin formar en robòtica, he trigat 2 anys. I en canvi hi ha ajuntaments que jo crec que sóc l'únic ajuntament de Catalunya, ja no dic per Espanya, que tinc o que tenim un servei de robòtica. Com a servei de robòtica ja creat i acceptat per unanimitat, que dono gràcies al ple per creure-hi, ara estem obligades a donar-lo.
1: Evidentment.
0: Però porto 2 anys i com que bueno, és una cosa que és tan nova, doncs les coses noves de vegades costen de tirar.
1: Parlem ara de les obres de la C-59. L'alcalde Isidre Pineda ens va explicar la setmana passada que la raó d'aquesta obra és la setmana passada, no, fa 2 setmanes, que la raó d'aquesta obra és la millora en la seguretat pels veïns de Can Valls i Torrenagrell i la creació de l'accés sud a Caldes, enllançant amb la variant de Sentmenat. Sense menys tenir la importància d'aquests aspectes, no creu que també es podria aprofitar per dissenyar una obra, o es podria haver aprofitat per dissenyar una obra que resolgui els embussos diaris, com va comentar vostè en campanya?
0: Sí. Jo vaig dir-ho en campanya. Està molt bé, però sapigueu que això és un BR.cat, bueno, que en diuen BR.cat ara. És un projecte que ve del 2011 a la que enllacen totes les estacions de tren amb els que no tenim tren, els enllacen amb autobusos. Si el servei d'autobusos no és suficient, doncs es creen aquests enllaços amb un carril especial per a autobusos, però els cotxes i camions i furgonetes que donen l'activitat econòmica al municipi o que porten els nens als instituts a estudiar amb altres formacions que no tenim a Caldes, aquests passaran per les cues. Jo tinc la pancarta preparada, o sigui, quan tinguem els autobusos que passin per allà, que només en passen 300 expedicions diàries, haurem de sortir amb les pancartes a tornar a demanar prou cues, però bueno, ho fa la Generalitat, que ho faci, llavors ja veurem què fem amb el carril de...
1: Com ho podem arreglar.
0: I llavors també, lo principal era la seguretat. Això sí que ens veurem molt beneficiades perquè tenim uns accessos a la urbanització de Can Valls, tindrem l'accés a la Torre Marimon, tindrem un semàfor perquè les persones que van caminant o en bicicleta puguin accedir a la urbanització, tindrem la solució també que ha costat, però allò de Palau Solità tindran un accés directe perquè no es facin aquelles cues trampes de la gent que passa per dins la rotonda per no passar per el cediu al pas, això es girarà, i llavors tenim l'accés sud de Caldes que també es veurà millorat. L'accés per evitar el carrer Oms i els camions que venen cap a Sentmenat. Jo crec que aquí hauríem de tenir la valentia i posar un cartell a l'entrada de Caldes, aquí no entren camions, passeu, si voleu anar a Sentmenat, aneu a la P7, aneu cap a Polinyà i de Polinyà cap a Sentmenat, que l'alcaldessa de Sentmenat ja està, ella ja està treballant per tenir el seu accés a Polinyà i Sabadell.
1: De tota manera, la variant de Sentmenat ha de solventar això, no? També, sí, ha de treure els camions del carrer Oms.
0: Però quan arribarà? Però de moment els tenim, els camions. De fet, una notícia també hauríem de dir, no? Em sembla que s'ha de fer una obra amb un col·lector de clavegueram i aviat hi haurà alguna desviació al carrer Oms. Podríem aprofitar i posar aquest cartell i o passeu per la Torre Marimon...
1: I que s'acostumin a no passar pel carrer Oms.
0: Podríem aprofitar i fer que passessin per la Torre Marimon, perquè una altra desviació també podria ser passar per allà, amb la Diputació que ens dona tantes coses, doncs aprofitem l'accés a la Diputació, que ja el tindrem, que passin per la Diputació, llavors, entretant no hi hagi aquesta desviació nova i tot, aprofitem l'accés que hi ha des de la Torre Marimon cap a la carretera 1415 en direcció a Sentmenat.
1: Aviam, des de setembre, canviem de tema. Des de setembre de 2017, Caldes de Montbui té aprovat l'estudi de mobilitat urbana sostenible. Tot i així, està previst actualitzar aquest estudi a les necessitats actuals del municipi amb l'elaboració d'un nou pla de mobilitat urbana sostenible. Abans em sembla que ha esmentat. En quin punt està l'elaboració d'aquest nou pla de mobilitat? En veurem el resultat abans que s'acabi la legislatura?
0: No, jo crec que no. No. Mira, el pla de salut, jo vaig començar amb la diagnosi l'any passat.
1: La mobilitat.
0: Sí, sí, però parlo perquè com que també vaig
1: posar,
0: trobar...
1: Per comparar.
0: Per comparar el pla de salut, tot i que no vaig tenir problemes amb l'empresa que ens va fer el servei, perquè de seguida ens el van concedir, hem trigat un any i ara hem fet el pla de... Primer vam fer la diagnosi i llavors vam fer el pla. Hi ha hagut un problema amb l'empresa. A l'hora de fer la licitació, sembla ser que hi va haver algun error, alguna rebaixa d'aquestes que en diuen... No sé com en diuen, no? Rebaixes d'aquestes de preu molt estranyes i d'això, i llavors hi va haver alguna denúncia per les empreses que s'havien presentat i està allà. No parem de dir cada mes a la Diputació, el tècnic que s'encarrega d'això, a veure què passa. No, no, sí, ja va endavant. Fa un any que sento que dir sí, sí, d'aquí dos mesos, sí, sí, d'aquí sis mesos, sí, sí, a finals d'any el tindrem, sí, sí, estem arribant ja al mes de març i seguim sense aquest pla de mobilitat. Però ja et dic, a mi em van posar per el canvi de sentit de carrers. El pla de mobilitat va ser una cosa que em vaig trobar, eh? Jo crec que en el pacte no, o sí que ells ho tenien pensat i li van dir, li col·locarem aquesta floreta perquè ella tingui el problema, ja s'ho trobarà, li donem la regidoria perquè ella vol canviar el sentit del carrer major, però només hem aconseguit el de el carrer de Cal Albero, no? Sí, el carrer que baixa cap a...
2: Sensi Vega.
0: A la carrer Sensi Vega.
1: Sensi Vega.
0: Sí. I la mobilitat, doncs, sí, el dia que puguem, doncs, es tirarà endavant, però ja no el tindrem a final de...
1: No.
4: Gemma, disculpa, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, però ja per això, si en teoria pensa o creu que li van donar aquesta regidoria per el tema també de la mobilitat, perquè volia canviar el canvi de sentit del carrer Major, però llavors li diuen que no al canvi de sentit del carrer Major.
0: Yeah.
4: Llavors, no entenc la idea.
0: No, perquè en el pacte que vam fer, que no sé si es van publicar totes les coses, hi havia quatre cosetes que no estàvem d'acord. Un era, no estaven resoltes, i no s'han resolt.
2: Estaven d'acord o no?
0: Jo sí que hi estava d'acord, clar. El carrer Major, tirar cap amunt, el passar per la plaça Catalunya... les obres...
1: Font i Buet travessava la plaça de Catalunya.
0: Uh-huh. I l'avinguda Pi Margall, i quin altre tema hi havia? No sé, alguna altra cosa, però potser no era tan important, o sí, és que la meva memòria... Però aquests temes no entren. O sigui, si jo digués, sí, fem les obres del Pi Margall, llavors igual estudiem l'accés per al carrer Major. Però no, ja et dic. Jo al tècnic li vaig demanar un estudi de com podríem variar les direccions al carrer Major i em va presentar un estudi amb tot de fletxetes amunt i avall, amb el carrer que puja, el carrer que baixa, que sí, el carrer... I el tinc allà, però...
2: I això té alguna cosa a veure amb el que diu que ha après a l'Ajuntament? Què és el que ha après?
0: Ha après a confiar en les persones que hi treballen. A vegades, la pressió que puguem donar als polítics frena a que es puguin tirar altres coses que es podrien fer i després a no acceptar segons quin pacte, clar.
2: Vol dir que falta potser més escolta
0: tècnica?
2: Potser falta més escolta tècnica?
0: Escoltar les persones tècniques? Sí, clar. Jo les he hagut d'escoltar molt. Jo he fet una modificació puntual o hem portat a terme una modificació puntual del pla urbanístic perquè es puguin canviar les teulades d'uralita i per poder acceptar que els tancats es puguin protegir les explotacions ramaderes i les granges dels cabirols i dels senglars i dels conills, tots els hortalans de Caldes que no són que són professionals, estaven més desprotegits que no els horts domèstics. Els horts domèstics estaven protegits i en canvi els hortalans tenien els conills que els hi acceptaven, o sigui que se'ls hi entraven a dins dels horts, i això m'ha costat molt. He hagut de contractar una persona tècnica de fora, des de promoció econòmica, perquè em faci aquest estudi, i treballant conjuntament amb el grup de pagesia i el tècnic de l'Ajuntament, hem aconseguit fer aquesta modificació, però costa. I de vegades et venen persones que et diuen: ostres, tinc aquella llicència, o tinc aquell gual allà encallat que no es tira endavant. No, és que clar, aquesta persona també porta el clavegueram, porta... saps? És complicat.
1: Aprofitem per donar la benvinguda a la Dana Ricard, que s'ha afegit a la tertúlia, periodista de BOTV.
5: Gràcies, bona tarda, Dana. Bona tarda. Disculpeu el retard.
1: Tranquil·la. Seguim, senyora Xalabarder.
0: Bon dia, senyora.
1: Roser. Això. Divendres de la setmana passada el govern va aprovar els pressupostos del 2026, que tal com ja vam explicar a Ràdio Caldes, en teoria recullen una partida per ampliar les freqüències d'autobusos de les línies 201 i els express E9, que connecten Caldes i Barcelona. De fet, ho va anunciar el líder dels comuns a Caldes, Marc Calvo, que en declaracions de Ràdio Caldes es penjava la medalla d'haver-ho aconseguit.
6: Doncs afecta de manera directa a Caldes de Montbui, perquè una de les condicions que vam posar com a espai polític era que es reforcés el nombre de nous i de 201 en hora punta. Això va costar molt, però ho hem garantit. Es reforçaran els 201 i els de nous. Encara està per veure com es farà, però sí que sabem que es farà, i és una lluita que hem portat des de l'agrupació local i que era molt important per nosaltres, perquè necessitem garantir el dret a la mobilitat, fer-lo més accessible i sobretot de millor qualitat. Ningú s'ha de quedar de peu en un E9, o ningú no ha de poder pujar en un E9, i aquestes mesures ho poden garantir.
1: En sap res d'això? Com a responsable de mobilitat, des de l'Ajuntament havien fet aquesta reclamació a l'empresa o a la Generalitat?
0: No ho sé, perquè el servei públic el porta un altre regidor, però sí que m'havia arribat a través de l'Associació de Veïns. I dins del meu partit polític també ho van dir-ho. Està bé, Barcelona, evidentment, amb un autobús no s'hi pot anar dempeus, i si l'autobús a més és un d'aquests de discrecional que són més elevats i estàs allà posada entre cadires i entre butaques, jo hi he anat, perquè quan vaig a Barcelona a vegades utilitzo l'autobús i és molt insegur. Però jo vaig respondre quan se'm va presentar això, que al final vaig veure que ho presentava el partit de Comuns, i vaig pensar: mira, aquí agafen dades. No sé si això ho deien, que acceptes donar les teves dades per un partit polític, però bueno, això ho deixo. Però quan em van passar això dins del grup que tinc de barri, vaig dir: i què passa amb Granollers i Sabadell? Clar, perquè està molt bé, però per què hem d'anar a Barcelona a treballar? O per què s'ha d'anar a Barcelona a estudiar? O per què per anar a Tarragona s'ha d'anar fins a Barcelona?
1: Sí, no, anava a comentar també, si considera que Caldes està ben connectada amb els pobles, no. O calen noves rutes
0: per interconnexió. Ho porto dient des de que sóc mare de família, perquè és que no pots anar a estudiar a fora de Barcelona o fora de Caldes. O sigui, per anar a Terrassa, que hi ha molts nens i nenes que van estudiar o formacions a Sabadell, és que no tenen bona connexió. O els nens que venen a l'Institut de Caldes, els diuen: ets tu que t'has d'adaptar a l'horari i no que l'institut s'adapti a l'horari de l'autobús. És que, bueno, les concessions, avui en dia que tenim intel·ligència artificial, l'hem d'utilitzar per això. I jo, que vaig estar uns anys treballant a Segalers, ho deia. Aviam, que hi hagi una persona, els bancs utilitzen persones que són físiques, que són molt bones, doncs agafem i que es posin d'acord els caps de diferents concessions, el de Sabadell i el de Granollers, i reduïm l'espera.
1: Per tant, Segalers està prestant un bon servei a Caldes, considera vostè?
0: No.
1: Ara mateix?
0: No.
1: No. S'ha de treballar.
0: Clar, tampoc no tenim els vials, és que s'ha deixat d'invertir molt al Vallès Oriental. Ara farem aquesta gran inversió, que com va dir l'alcalde, és la més gran inversió que es farà a Caldes mai per part de la Generalitat, que hi hauran 15 milions d'euros, també cap amunt a Sant Feliu, també llavors es fa una gran inversió per treure, però i la promoció econòmica, pensem també en els camions i les furgonetes, que les empreses no ens marxin d'aquí. No podem fer-los que hagin de d'arribar per unes carreteres que fa 100 anys que són. L'avinguda Pi Margall fa també 100 anys que hi és, però és que la carretera, quan anem cap a Granollers, també és de fa 100 anys. Doncs els autobusos, si no són autobusos més petits, els costa molt circular, per no dir ja quan entren cap a dins de Santa Eulàlia. Però tot i així, ostres, posem més connexió i la connexió sigui més bona.
2: Clar, això és una de les coses, Gemma, que comentàvem fa 15 dies, no?, amb l'alcalde d'aquest estudi de mobilitat que es va encarregar i que una mica recollia això, no?, com, a més Caldes com un punt nodal, no?, és a dir, que els hi toca bellugar-se una mica més la gent de, o tocaria, no?, segons aquesta proposta, la gent de Sentmenat o de Sant Feliu o de Palau a venir primer Caldes per anar de manera més sovintejada, doncs això, a Sabadell o a Granollers. No ho sé si aquestes... I més, això és, la idea és influir en la pròxima licitació, no?, de transport públic, que és el 28.
0: Sí, i això s'està fent. Jo, amb una de les primeres que vam anar al tècnic de mobilitat, ens en vam anar cap a Sant Sadurní amb una jornada de l'Autoritat Metropolitana del Transport, i una de les coses que es va dir això, i vam estar d'acord amb Granollers. S'ha de millorar l'enllaç de Granollers. Quan jovent no se'n va fer un cicle formatiu allà i els han d'acompanyar les famílies a fer aquest cicle formatiu? I les persones que venen a treballar a Caldes, els polígons industrials de Caldes, bé, un 55% de persones venen de la zona del Moianès o de Sant Feliu de Codines. Clar, com venen? Si l'autobús els deixa a l'estació i amb uns horaris que no enllacen acaben venint amb cotxe.
1: En cotxe.
0: I el talent que deixa d'arribar a Caldes o que deixa de venir a Caldes perquè no tenim bons enllaços, perquè ara la P7, evidentment, està a capeta. I això és una manca de
1: planificació.
0: Sí.
1: I el transport públic urbà, actualment hi ha poca freqüència, encara hi ha barris on aquest transport públic urbà ni arriba. Hi ha previsió de fer arribar les línies de bus urbà a tots els veïns i veïnes de Caldes?
0: No ho sé. Això no ho sé. No... Jo sé que han tingut alguna reunió, però a vegades em diuen que no em posi on no em toca.
1: Passem a la salut. Fa temps que es reclama el retorn del servei d'urgències de 24 hores al cap de Caldes. Aquesta mateixa setmana, com ja vam informar a Ràdio Caldes, l'Associació pels Drets del Poble de Sant Feliu ha demanat al Departament de Salut la recuperació d'aquest servei a l'Àrea Bàsica de Salut de Caldes, a la que pertany Sant Feliu. Ens ho va explicar, com dèiem, a Ràdio Caldes el portaveu de l'associació, Àlex de la Fuente, que també ens enumerava altres mancances del cap de Caldes.
7: És urgent que es compleixi el mandat del Parlament de Catalunya a instàncies nostres i d'altres col·lectius de reapertura de les urgències a Caldes de 24 hores, que van ser suprimides durant les retallades. També que s'implementi un sistema d'atenció digne pel tema de la salut mental. Necessitem un centre d'urgències de salut mental a l'Hospital de Mollet. Necessitem tractament personalitzat de les patologies mentals. Necessitem ser ben atesos. També la reducció de les llistes d'espera, que arriben a 40 dies per ser atesos al CAP, i l'atenció presencial i telefònica, que està donant molts problemes, sobretot a la gent més vulnerable, de més edat, o amb el tema de la bretxa digital.
1: Què n'ha de dir? Quin és l'estat de la situació de cara a recuperar el servei d'urgències al CAP?
0: Les persones que treballen al CAP deien que les urgències hi venien persones que no podien venir a l'horari de servei normal, i llavors doncs persones amb algun problema d'alcoholèmia o accidents. Això s'ha tractat en l'hospital, a la Fundació Hospitalària de Mollet, perquè anem tant l'alcalde, ell va per la part d'alcaldes, i jo vaig amb les reunions de participació ciutadana. Agrairia a aquest senyor que es posés en contacte amb la Regidoria de Salut, que estem treballant el pla de salut, i alguna d'aquestes coses ha sortit, però ens diuen sempre que, i això ho poso jo també en alerta, al Vallès Oriental només tenim el CUAP, que és aquests centres de 24 hores, en tenim una a Granollers i tenim els hospitals, i prou. Però nosaltres, que som Vallès Oriental, hem d'anar cap a Santa Perpètua. I per anar a l'hospital, a més no tenim els autobusos els diumenges.
1: El que parlàvem dels autobusos.
0: Sí. Estic d'acord que s'hauria de tenir un servei, ja ens agradaria, i ara amb unes instal·lacions que tenim més grans, doncs es pogués fer un servei més ampliat. Però costa molt que vinguin persones sanitàries a treballar a Caldes. I el problema torna a estar amb els desplaçaments. I perquè a vegades aquestes persones del món sanitari prefereixen estar amb un CUAP, amb un CAP que estigui més a prop dels hospitals, perquè se senten igual, inclús més recolzades. Els municipis de menys de 5.000 habitants tenen un plus per treballar en aquests CAPs. A Caldes també l'hauríem de tenir. No sé, igual els hi podem facilitar algun allotjament, perquè, però és que el problema és aquest. Si, bueno, pregunteu a les noies, sobretot, perquè hi ha moltes metgesses a Caldes, si volen venir a treballar en el CAP de Caldes. No volen.
1: Dana, Maria, Raquel, alguna pregunta del tema salut?
4: Per tant, seria el tema de que no tornarien les urgències o que no s'està plantejant, és bàsicament per falta de gent o també per el que ha comentat abans d'aquest tipus de servei que comentaven les persones que hi eren, no? Doncs que potser hi anaven persones que no podien anar-hi en el horari habitual, o seria bàsicament per falta de personal, no?
0: Sobretot per falta d'efectius i això, perquè com que s'ha fet la inversió en aquest CUAP de Santa Perpètua, que a més dona molt bon servei, es pot considerar, doncs, que ho tenim a prop i d'urgències podem anar allà. El servei d'urgències, per això, telefònic, existeix. Vull dir que si tens alguna emergència, el metge et ve a Caldes. Ai, a casa, perdó. Però, bueno, és la inversió. Les inversions a Catalunya estan amb un dèficit fiscal molt bèstia, vull dir, ens deixen d'arribar per l'ordre de 20.000 milions d'euros a l'any, i si tinguéssim aquests diners de retorn de Madrid cap a Catalunya, es podria fer molta més inversió en salut, en educació, en infraestructures, per ja no dir, sobretot, doncs, del tren. Em surt la vessant política, però és veritat, és que es fa un estudi de com s'aplicarien aquests diners i es millorarien molt els serveis que mereixem tenir a Catalunya, perquè, clar, no deixem de ser, hi ha gairebé 9 milions d'habitants i està tot calculat per els 6 que érem fa no sé quants anys.
1: Ens aprovem a les 8. En teoria hauríem d'acabar aquí. Queden molts temes, li demanaria si disposa d'una estoneta més.
0: Sí, bueno, per allargar... avisaré el meu home que no em vingui a buscar per anar a fer això, gimnàsia d'aquesta.
1: Una estoneta.
0: Sí, jo encantada. Jo, quan em poseu un micròfon davant, estic contenta.
1: Dana, Raquel, teniu alguna pregunta del tema salut?
5: Sí, no sé si exactament del tema salut.
1: Després. Ho deixem per després. Fem una pausa pel butlletí i seguim.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Alcalde de Caldes, Isidre Pineda, és el nou vicepresident primer de l'Associació Catalana de Municipis. Segons ha pogut saber Ràdio Caldes, l'alcalde assumirà formalment la setmana que ve l'encàrrec durant la reunió de presidència de l'entitat municipalista, que haurà de rectificar el nomenament. Pineda substitueix així Jaume Oliveres, l'alcalde del Masnou, que abandona la vicepresidència que ocupava des de finals de 2023. Per poder assumir el nou càrrec sense que afecti a la seva dedicació municipal, Isidre Pineda deixarà la setmana que ve el seu càrrec al Fons Català de Cooperació. Diverses biblioteques del Vallès Oriental han posat en marxa el nou servei de préstec de llavors de varietats locals. El projecte de l'Hort a la Biblioteca compta amb el suport del Banc de Llavors. La iniciativa permet endur-se sobres de llavors i retornar-ne de noves posteriorment amb l'objectiu de preservar d'aquesta manera el patrimoni agrícola de la comarca. La Biblioteca de Caldes no presta llavors, però sí que ha creat un centre d'interès amb llibres sobre hort ecològic al vestíbul de l'edifici. Caldes de Montbui ha tancat el febrer amb 610 persones a l'atur, 4 més que el gener. Tot i aquest lleuger increment mensual, la taxa d'atur al municipi se situa en el 6,7%, per sota de la mitjana del Vallès Oriental, que tanca el febrer en el 8%. En comparació amb fa un any, Caldes registra 41 persones aturades menys, un descens del 6,3%. Aquesta evolució positiva el situa com el cinquè municipi de la comarca on més s'ha disminuït la desocupació en termes interanuals. L'exposició fotogràfica Càlida, que s'inaugura aquest dissabte 7 de març a les 12 al Museu Termàlia, mostra l'experiència de dones que han participat en un estudi científic sobre els efectes de la balneoteràpia després de patir càncer de mama. La mostra reflexiona sobre la balneoteràpia com una necessitat terapèutica i no només un luxe. Organitzada pel museu amb el suport de la Diputació de Barcelona, inclou fotografies i testimonis de participants de l'estudi. Els bombers de Caldes participen a la 12a edició de la campanya Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang, impulsada pels bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits. La iniciativa vol superar les 2.000 donacions durant els mesos de març i abril. Hi participen prop de 35 parts de bombers de tot Catalunya. La iniciativa també promou la captació de donants de moll de l'os, i anima especialment els joves a participar per primer cop. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per prevenció de pluges fortes durant les properes hores. I és que des de primera hora del matí ens afecta un nou temporal de llevant derivat de la borrasca Regina. A banda de les pluges intenses que poden deixar acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat, també s'ha activat un avís pel fort vent que també pot afectar de ple a la comarca. De cara a demà es manté la previsió de pluges i les temperatures baixaran una mica, sobretot cap al final del dia amb mínimes de 9 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
2: Que no, tia, que m'he buscat i les dues formes són correctes.
1: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
3: L'estanteria d'en Jordi.
4: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi.
3: La, la, la, la, la, la.
4: Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Si sentia això, o això, o això, et provoca nostàlgia, el desvan d'Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda, seguim el safareig entrevistant la Roser Xalabarder i Segaler, segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Caldes, i acompanyats per la Maria Coll, la Raquel Puig i la Dana Ricard. Parlem ara de promoció econòmica. S'acaba d'estrenar aquí al Carme, la nova seu de la Piqueta, el Servei Municipal de Desenvolupament Econòmic i d'Ocupació de Caldes. Està contenta amb el canvi?
1: Molt. Sobretot les persones que hi treballen i les persones usuàries, que això és el que més interessa.
0: Quins són els reptes que s'encaren ara amb aquest nou espai? Què permet aquest espai que no es pogués fer abans?
1: Bé, que això, que les persones estiguin més acollides en un espai amb llum, en un espai amb llum natural, i llavors doncs, que es puguin fer més coses, coincidint amb que també tenim l'espai de robòtica per combinar amb formacions de tecnologia que ens demanin les persones sense feina o les empreses que vulguin fer una formació de competències en aquí.
0: Per tant, es preveu que creixi el servei. Creu que la població coneix realment les possibilitats i els serveis que hi ha a la Piqueta?
1: No, de fet, aquesta setmana passada, quan vam fer la fira de formació professional, dues tècniques, la Sara i la Sònia, els van explicar en els nois i les noies que estan en els cicles formatius superiors les sortides que tenim a Caldes, les feines, el talent que es busca de les persones quan van a treballar i les sortides ocupacionals. I va haver-hi més de 60 nois i noies que van accedir i van atendre aquesta, gràcies també al professorat de l'Institut Manel Huguer que els va direccionar que vinguessin a rebre aquesta formació, i jo crec que vindran més nois i noies a treballar el seu currículum i a buscar la primera feina amb aquest servei que es dona. I llavors també buscarem l'homologació d'espais, perquè per fer una formació no pots fer-ho de qualsevol manera, sinó que necessites tenir un lloc homologat per a fer-ho, i estaria bé doncs, de poder fer alguna cosa del món de l'electricitat, per exemple.
0: Ara comentàvem la fira de la FP de la setmana passada, que es va celebrar a Caldes a la tercera fira, un espai d'assessorament pels estudiants. Què s'està fent, el que s'ha de fer per aconseguir que la FP sigui atractiva? Això que comentava ara de crear noves branques de la FP, s'estan anant pel bon camí o què més s'hauria de fer?
1: Preguntar a les empreses potser realment quines formacions necessiten. Aquesta setmana doncs, hem visitat 6 empreses de Caldes i ens demanen sobretot que l'actitud. I això no és potser només en l'ESO, sinó també des de primària. No? Les persones diuen que de vegades, i les empreses ens diuen que si no fan una FP ja les formaran a les empreses, que hi ha hagut persones doncs, que estan sense feina i sense formació i han escalat a dins de les empreses perquè tenen l'actitud i se'ls forma a dins de les empreses i han arribat molt amunt. Vam visitar, per exemple, KS, que és una empresa que ara ja està en mans basques, i ens explicava que com que és una feina que és molt bruta, els costa que estudiants recient sortits de l'escola vulguin anar allà a embrutar-se amb el ferro. I en canvi hi ha persones que tenen papers i que potser no tenen formació, però tenen una actitud de treballar que són molt bones. I bueno, doncs potser això, no? Demanar a les empreses, que ja ho fem, ja es fan formacions que demanen les empreses, però ampliar-ho i acostar-nos-hi més. La formació dual, la FP dual, doncs és una cosa que no acaba d'enllestir, perquè sí que és veritat que quan es fa una formació així remunerada a les empreses, totes les traves burocràtiques que tenen una empresa amb la seguretat social, doncs és complicat, però hauríem d'estar així, enfocar-nos a les feines que es necessiten a Caldes, perquè no només sigui de serveis, sinó que també hi hagi indústria i hi hagi persones que treballin en el món de la indústria.
0: Raquel, em sembla que tenies alguna
2: pregunta. Sí, no, en relació al canvi de la Piqueta, que he entès, no? M'ha semblat entendre que amb la nova ubicació tindria més visibilitat i això generaria doncs, potser més interès i, per tant, més visites. No ho sé, si a partir d'aquí el pla de dins dels cursos formatius, quin és el planning o els propers que tinguin confirmats, veiem que hi ha en anglès, és a dir, que hi ha uns bàsics que sempre hi són, però més enllà d'això, i tenint en compte aquesta aposta per la robòtica, cap on anem?
1: Mira, hi ha molta formació en intel·ligència artificial, es fa una enquesta a finals d'any a les empreses, i de les que responen demanen sobretot això, formació amb tot el que és l'utilització de les xarxes, la intel·ligència artificial, que moltes coses que abans doncs, es feien amb persones es poden resoldre a través funcionalitats empresarials més bàsiques doncs, que les poden fer a través d'intel·ligència artificial. També hi ha formació hi ha hagut formació amb comerç internacional, hi ha tècniques de comerç, són formacions que venen de recursos de la Diputació, que hi ha un catàleg molt extens de fins a 600 persones professionals que fan aquests cursos, que des de la Piqueta els fem no només a Caldes, sinó estem també amb les empreses de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, i també es fa aquesta crida a les empreses d'aquí de la Mancomunitat que venen sobretot en el CIE, fins ara és on es fan aquestes formacions més encaminades en els skills, en les capacitats que demanen les empreses.
2: Hi ha una segona pregunta en relació a això, que ara em fa pensar, abans parlava de la independència econòmica d'una dona, no? I veig que està posant èmfasi en el que demanen les empreses, en el que volen les empreses. No sé si ens enfoquem molt en exclusivament el que demanen les empreses a cada moment, com a institució en algun moment ens podem trobar com el CAP, que es van fer unes obres però s'ha quedat petit, no? O no sabem on anirem en algun moment.
1: No només amb el que demanen les empreses. Evidentment, el comerç també ens demana formacions. A l'anglès, per exemple, el demanen moltes persones dins del comerç. Ens demanen com crear espais d'aparadors que siguin interessants. Estem obertes a tot, evidentment. Inclús a fer formacions de cuina. Mira, ara ha tancat no fa massa un restaurant punter de Caldes, i el Mirko ens deia, quan vulgueu fem un curs, a Caldes es necessita des de cuiners o cuineres fins a servei d'atenció en aquests bars o restaurants de qualitat. Vam intentar-ho l'any passat, de lligar el Mirko Carturan amb el Termes Victòria a fer aquestes formacions, però al final els tràmits administratius que havia de fer aquesta persona es van complicar i no vam poder fer aquest curs. Però ja que som un municipi que som tan turístics, tenir una hoteleria, una restauració de qualitat és primordial, i llavors els cursos de català ara avui en dia començarem primer amb unes primeres lliçons de l'ús del català en totes les nostres formacions, tant sigui de digitalització. Ens han vingut, per exemple, moltes dones que els faltava el saber entendre el català. Doncs els donarem 4 nocions i llavors començarem el curs. Tot és la cultura, tot és bona, perquè per atendre els clients és interessant que es faci en català, si vols també en anglès i francès, però el català és primordial per atendre les persones calderines també.
0: Passem, si li sembla, a la temàtica d'agricultura i ramaderia. Divendres passat es van celebrar les eleccions agràries, van obtenir representació els sindicats Unió de Pagesos i JARC, mentre que hi va haver un 20% de vots nuls. Cal tenir en compte que el vot nul és el que demanava Revolta Pagesa, que no es va presentar i va optar per aquesta mesura de pressió. Com valora aquests resultats? Perquè és curiós que en el cas de Caldes va guanyar a Saja, que precisament no ha aconseguit el mínim per tenir representació, demanar al govern.
1: Bé, perquè dins de la comarca del Vallès Oriental hi tenim persones de Saja. De fet, el Vallès Oriental ha guanyat a Saja. Sí, la Revolta Pagesa havia dit que no es votés, però tot i així doncs, encara la gent vol aconseguir, perquè és com el cas de les dones. Si no hi ets tu, hi haurà una altra persona. I per intervenir en llocs de decisió has de ser-hi. La Revolta Pagesa està bé que sigui revolta, perquè no està constituïda com a patronal ni com a sindicat ni així, vull dir, és una revolta, és una associació que fa revolta, i penso que hi han de ser, i els recolzo que vagin a queixar-se, perquè les coses, doncs, si no, a vegades no s'aconsegueixen, i per això jo intento tenir aquest apropament amb la pagesia de Caldes, perquè si no les recolzem, encara que siguin poques, acabaran abandonant les seves explotacions, els seus negocis, i Caldes hi sortirien perdent, perquè tenim un 85% de massa, no, d'espai no urbà, i la pagesia són els nostres jardiners i jardineres. Tenim la Noemi que pastura les seves ovelles i ens arregla voreres del polígon del Pinatà, per exemple, que el tenim una mica oblidat. Doncs, com que li agafa prop de la seva explotació, s'havia ofert inclús a netejar el torrent del Bugarai o a netejar la riera, que com que fa tants anys que estava abandonat, ara que hem fet aquesta millora, doncs a veure si ara les ovelles hi podran passar, perquè de la manera que estava no hi passaven les ovelles, ni les vaques ni els cavalls. I això és una manera de mantenir a la pagesia de manera útil.
2: Una pregunta sobre sí, sí. Puc aprofitar ara que estem en... Cada vegada veig més explotacions de cavalls. Ja es parla de la equinització del sector. Què vol dir això? Per què passa?
1: No, aquí d'explotacions de cavalls hi ha hagut famílies que han tingut un cavall o dos o tres i els tenien, doncs... Mira, jo vinc del sector de curses de cavalls i això aquí a Catalunya va començar a Osona. Tothom que venia de pagès i tenia un lloc per tenir un animal, doncs el tenies allà com qui té un gos o un gat o un periquito, doncs tenien els cavalls. I els cavalls de resistència, que són les explotacions que ara em vens a dir, cada cop hi ha més cavalls. Bé, tenim cavalls d'ús de carn, o sigui, de consum humà. Tenim cavalls que no són aptes de consum humà, o sigui, són cavalls que es crien aquí a Caldes. Tenim una explotació puntera en la cria de cavalls de raid. Algunes famílies doncs, que tenim algun cavall i que com que tenim camps els tenim deixats anar, i llavors hi ha famílies que tota la vida han tingut una granja i tenen els cavalls entre tancats i deixat anar, o els tanquen per la nit, igual que tanques el gos o el gat, i els deixen anar durant el dia. I llavors hi ha les granges de porcs que estan molt afectades tindran problemes aquest any per la pesta porcina, i tenim un parell d'explotacions de vacú de boví que són a l'entrada de Caldes o a la sortida cap a Sant Feliu, que aquestes explotacions doncs, van patir el seu problema o la seva por per la dermatosi. Sí.
3: I de gallines també.
1: I les gallines, mira, avui justament quan he marxat
3: no tenia les gallines.
1: Un tema. Sí, aquí tenim també explotacions de producció d'ous a Caldes que també han tingut el seu problema de l'aviar, i aquí aprofito per dir no, que a Caldes tenim doncs, una sèrie de persones protegeixen molt els animals, però els que són ramaders, inclús els caçadors també, sempre han fet molt de protecció animal, i ara mateix tenim una plaga de senglars i ara també de cabirols i de conills que ens estan portant moltes malalties. I això comença a ser una alerta sanitària que tenim a Catalunya i que s'ha de controlar.
2: Però ara no, fa uns quants anys ja, no?
1: Sí, però ara ha passat que hi ha hagut aquesta captura de porcs que s'han mort a causa d'aquest focus de pesta, que sí que és veritat que ja fa anys que dura, però que ara ha sortit perquè justament com que estava allà a Sant Cugat o Cerdanyola en un lloc puntual i s'han donat molts casos, vull dir, hi ha hagut una infectació molt gran i els porcs jo crec que se'n segueixen morint. I ara doncs aquí a Caldes els caçadors ja tenen permís per fer caceres i fer batudes, i hem d'aprofitar per fer una bona neteja perquè ens entraran en els jardins i les famílies no voldran que els nens doncs, els hi agafin ni cap malura ni cap malaltia per culpa dels senglars.
3: Gemma, disculpa, sí. També tornant a això i amb el tema de la promoció econòmica d'abans, si dèiem que són necessaris cursos també doncs, de promoció al català, de cuiners i d'altres temes també, que falten ramaders i que falten agricultors, és evident a tota Catalunya i a tota Espanya, però sobretot aquí a Caldes, que com deies tenim un 85% d'espai no urbà, que som un poble ramader, que som un poble agricultor, la falta de relleu generacional és evident, però no sé si en algun punt també s'ha plantejat fer aquestes formacions o aquests cursos per si algú doncs, se sentís també atret per al tema de la ramaderia o de l'agricultura.
1: La llàstima és que a Caldes tinguem l'IRTA, allà a la Diputació, sí. L'antiga escola de capacitació agrària, i que l'haguessin tingut a pèrdua. Jo, al principi de tot, vaig anar a una reunió allà a l'IRTA i bé, és un món científic molt especialitzat en fer investigació i és una llàstima que els nostres estudiants d'agricultura o ramaderia hagin d'anar a fer la part molt teòrica a Barcelona, i ja em diràs que en lliga haver d'anar a fer un pèrit agrícola a Barcelona quan tindríem l'escola aquí a la Torre a Mirambell. Podem fer formacions perquè sí que l'altre dia quan van venir l'associació de Seja aquí a Caldes i van venir explotacions o pagesos de tot el Vallès Oriental, hi havia un parell de nois de Palau-solità que van venir, que sembla ser que hi ha una mica de relleu, però si no els recolzes, perquè la formació és molt pràctica, el que necessiten és recolzament i atrevir-nos també de vegades a fer alguna modificació del planejament urbanístic com hem fet ara per afavorir que aquestes empreses que ara puguin ser petitones puguin continuar creixent, perquè el benestar animal t'obliga a fer unes modificacions que a vegades són més ràpides que els nostres planejaments urbanístics. I llavors aquí ens enfrontem amb la normativa d'un ajuntament i la normativa que t'obliga un departament de ramaderia i agricultura i també un departament de benestar, bueno, les cures que tinguem amb els animals. I ens hem d'atrevir a modificar aquest planejament urbanístic.
0: Anirem acabant, no la voldria fer anar malament, però voldria fer-li un parell de preguntetes més. Pel que fa a la gestió de l'entorn, després de la sequera que ha matat molts arbres, els darrers episodis de ventades han deixat un paisatge de desenes d'arbres caiguts a l'entorn del poble i a punt de caure. Tenen pensat forçar els propietaris a netejar els boscos?
1: No ho sé, perquè és un tema, suposo, de medi ambient, però sí, haurien de ser, perquè hi ha hagut, em sembla, algun cas d'algun pi, inclús de l'Ajuntament, que ha caigut, em sembla, algun cas d'algun

0: Jo, per mi és importantíssim. Utilitzar els animals de pastoreig per arreglar aquests boscos també és molt important. De fet, tenim un exemple que és una explotació de vaques que hi ha arribant a Sant Feliu, que manté la seva finca gràcies al pasturatge de les vaques. No ha hagut de netejar els boscos des de fa molt de temps. Si tu tens un trànsit d'animals per aquests llocs de manera regulada, doncs els boscos es mantindran nets. I parlo d'això, parlo per la riera també. La riera, ara que haurem fet aquesta gran neteja, si fem que hi passin animals de manera controlada, això es podria mantenir net.
1: I ens n'anem ara al futur, a l'última pregunta. D'aquí poc més d'un any hi haurà eleccions, repetirà com a cap de llista de Junts? És una pregunta dintre d'aquesta pregunta, si després d'aquestes eleccions és Junts qui pot triar soci, quina seria la seva preferència? Un vell conegut com Esquerra o un nou com ara Caldes?
0: Suposo que depèn del pacte que fem. Si tenim manera d'intervenir i necessitem algun partit polític, veurem amb qui pactem, segons la conveniència del
1: però que... Però vostè, què li diu? Què preferiria? Quina, la pell?
0: A mi m'agraden les coses noves, perquè nosaltres som molt noves. M'agraden idees. Jo crec que estar molts anys amb un govern d'un municipi, al final les idees ja estan com molt, bueno, estan com molt focalitzades amb un programa que ve de fa molt de temps i crec que necessitem idees fresques. Jo crec que hi haurà molta participació de partits polítics diferents aquí a Caldes i veurem el que passa. Pot ser interessant l'any 2027. De fet, jo crec que les eleccions ja han començat, perquè tothom aquí està fent.
1: Ara que parla de partits polítics diferents, tem l'entrada d'Aliança Catalana a l'Ajuntament?
0: Jo no crec que Caldes vingui. Jo sí, crec que s'ha intentat i s'ha demanat a segons quines persones. Jo no crec que Caldes vingui, perquè és que entrar a la política de Caldes de Montbui és a molta gent li fa por o li crea, uf, no em vinguis amb complicacions, jo a casa meva ja estic bé, o jo a la meva feina ja estic bé. Jo penso que la pluralitat, mira, quan vam estar a les eleccions de la Cambra de Comerç el 2019, que va ser quan vam guanyar, va ser gràcies a que hi havia molta diversitat d'altres partits polítics. Gairebé sí, eren partits polítics. Nosaltres érem els independentistes i sempre ens han titllat així. Però com que hi havia molts grups, saps? I nosaltres, jo crec que no, inclús els partits polítics no haurien de ser tan presidencialistes. A mi jo penso que si tens un grup que funciona amb bones persones, ha de ser una cosa que confies en tothom. No? I les piràmides aquestes tan eternes, no hi crec massa. Doncs nosaltres vam fer això i vam guanyar gràcies a que realment les empreses a més van apostar a escollir algú que creia en el teixit econòmic i el petit i per això vam guanyar. I l'últim any, el 2024, que em vaig tornar a presentar, jo no ho amago, jo m'he presentat en política, però jo tinc una empresa petitona, molt petitona, i gràcies a això vaig poder participar de nou a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona. I què va passar? Que totes aquelles que eren grans, d'empreses grans, es van ajuntar i llavors nosaltres, tot i tenir més vots, ells van anar a buscar aquells vots, allò potser van fer porta a porta, que aquí també, no sé si ho farem, alguns partits polítics, doncs van fer porta a porta i van anar a convèncer per als vots que necessitaven. I això també passa, vull dir, a vegades pots fer política per tot el municipi o pots fer política per als vots que busques. I, bueno, jo estic defensant la pagesia, estic defensant a les dones, estem defensant el jovent, estem defensant que potser aquests no porten tants vots, però creiem en Caldes i volem que Caldes sigui el millor poble per viure.
2: Per tant, tot i una mica l'escarment que ha explicat al principi d'entrar a la institució, està amb força, no?, per seguir...
0: Sí, jo penso que tenir 8 anys, o sigui, els primers 4 anys per conèixer-ho, perquè el venir d'un desconeixement i no venir d'un perfil polític, jo no sóc política, jo ja ho veieu, jo dic les coses amb molta transparència, a vegades m'hauria de mossegar més la llengua, però no m'agrada mossegar-me-la.
3: Perquè entenem que no és una...
0: Em tornaré a presentar per això, perquè crec que els propers 4 anys, no hi crec en més de 8 anys, sinó que els propers 4 anys, doncs, amb un grup amb molt de talent, creiem que podrem fer coses maques per Caldes.
2: Però amb ara Caldes.
0: Amb ara Caldes? Sí, ja ho he dit abans, depèn de com vagin les negociacions i de com vagin les eleccions.
1: Doncs fins aquí, ja la deixem anar, ja no li prenem més temps. Moltes gràcies per haver vingut avui al

0: Freig, a vosaltres. És maco de veure que hi hagi una tertúlia política amb dones, perquè a Catalunya, amb l'estudi de que es va fer a través de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, es va veure que la presència femenina en tertúlies polítiques només està entre el 9 i el 25%, i avui aquí som el 100%. O sigui que enhorabona. Exacte. I moltes gràcies.
1: Han quedat moltes coses, eh?
2: Han quedat moltíssimes de coses.
0: Torno el dia que vulgueu.
2: Un altre dia. Fem una petita pausa i seguim.
3: El Safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
1: Ai, què passa, ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
5: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
6: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
5: No hi ha un punt de cola?
7: Aquí.
5: Oi?
7: Prova aquest.
6: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
8: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
3: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
9: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
10: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Jojo.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
11: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
12: Quasi no totes les fotos sorties igual.
11: Però estava concentrat. La plec del Remei és una altra cosa,
12: Sí, però la festa major,
11: la festa
12: el casino.
11: Major de Caldes,
12: els teus records és el casino.
11: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
13: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
14: Doncs seguim el safareig, ara amb la tertúlia, amb la Maria Coll, periodista calderina, la Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau, i d'Anna Ricard, de periodista de BOTV. Què us ha semblat l'entrevista?
12: Com
14: l'heu vist? Qui comença? Vinga.
15: He vist Raquel. Una Roser, així ara en llenguatge de carrer seria desencadenada, no? No, potser no aquest nivell, però sense complexos.
14: Sense filtre.
15: Exacte, sense filtre, escenificar que no hi ha entesa. Mm-hmm.
12: Sí, el mateix, no? Ara ho dèiem també a micro tancat, que semblava una mica doncs, que al final les seves opinions eren seves, no? I que doncs, al final encara està en un govern que ha de durar un any, si tot va bé, no? I que semblava doncs, que en moltes bandes doncs, ho ha comentat, no hi havia comunicació o entre departaments o entre partits, o que no s'acabaven d'entendre en la majoria de coses, o que fins i tot hi havia punts que no els coneixia, que era desconeixedora i que es notava doncs, que no hi havia aquesta sintonia, no? Entre del govern.
15: Mm-hmm. Sí, sí, a mi m'ha semblat una actitud com més d'oposició, no?, que d'una persona que forma part realment d'aquest govern i que, de fet, és la segona tinenta d'alcaldia. És a dir, que ara comentàvem, no sé si d'oposició, de precampanya, però sí que he trobat a falta, és a dir, s'aprecia l'honestedat en un polític, una política, però més enllà del diagnòstic que ha fet dels diferents àmbits que s'han tractat, en què es pot arribar a coincidir, he trobat a faltar, com a membre del govern, que ens expliqués quina mà hi podien posar, no? M'he trobat amb... Es coneix prou la piqueta? No. La problemàtica de la mobilitat l'ha descrit fil per randa i això no pot ser, i Segalés tampoc funciona, i d'acord, però expliqui'ns què hi poden fer o què hi fan, o si no ho poden fer, expliqui'ns per què no ho poden fer, no?
7: Clar, potser en això ja s'ha posat més amb aquesta primera imatge o aparença de disconformitat. Potser ja al final
14: en campanya electoral
7: és plenament en campanya i intenta potser treure rèdit d'aquesta com victimització, no?, d'ella dins de la institució, perquè també comentàvem, no?, la clau molt en singular, no?, perquè estarà moltes hores, ella és la regidora de Junts que porta el pes, no?,
14: que porta el pes. Sí. Com creieu que acabarà la reforma o no reforma de Pi Margall i el debat sobre el sentit del carrer Major? Com evolucionarà?
12: Jo crec que no n'hi haurà. O sigui, jo l'alcalde el vaig veure molt tancat l'altre dia. I...
14: Si no érem consens res,
12: exacte,
14: i el consens
12: no arribarà, perquè ni un cedirà ni els altres cediran, crec jo. O sigui, almenys penso que, evidentment, en un any és impossible, no? Però que ni tan sols hi hagi un projecte. O sigui, pel que crec que no hi ha un projecte, perquè ens ho han fet veure que per una banda doncs, es vol girar el sentit del carrer i per l'altra no, i llavors és pràcticament impossible. No sé, què penseu?
15: Sí, jo trobo que falta una mica de sentit a les decisions que es prenen, no? Que després és el que genera una mica aquests frecs o aquestes topades amb la resta de sectors que porten molt de temps marejant la perdiu en aquest sentit sense un argument segurament prou sòlid com per convèncer a qui s'ha de convèncer i arribar a aquest famós consens, que no sé quan ha d'arribar, si és que ha d'arribar.
7: No, jo ara tornant una mica al comentari anterior, no, d'aquesta actitud més a la defensiva com a oposició dins del govern, no? Sí que com a ciutadana potser he trobat a faltar que li agradi o no, o malgrat el que sigui, des d'aquesta institució que ella està coneixent, però ja coneix una mica, donés, no?, algunes més explicacions reals del que s'ha arribat a fer, no?
15: Exacte.
7: Encara que no sigui la teva cartera. El teu deure com a regidora entenc que també és saber rascar el màxim d'informació, si tan difícil t'ho posen, per tenir-la, i ara en un espai així o qualsevol altre espai de trobada ciutadana que es pugui traslladar doncs més explicacions d'altres carteres que potser sí que són, perquè hi ha matèries molt transversals, no? Aquí ha sortit una mica el concepte.
14: Exacte.
7: Aquest, no? Un pla d'igualtat de la dona que no n'hem parlat, ha de ser transversal. Una aposta de la formació també ha de ser transversal, és a dir que al final
14: hi ha molts temes,
7: que són transversals i d'una manera o altra has de poder construir un discurs més sòlid, no?
12: O la salut, no? També m'he quedat jo amb el tema de les urgències, que és una cosa totalment necessària.
14: Sí, això
12: necessària.
14: Ho anava a comentar ara. Com veieu això? Perquè, clar, tenint en compte que la Generalitat acaba d'obrir el nou CUAP a Santa Perpètua per reorganitzar totes les urgències allà, llavors això creieu que té realment opcions la reobertura de les urgències a Caldes? O això no...
12: Jo, malauradament, crec que no té opcions, però que és bastant complicat perquè, si som zona sanitària, digue-li a la gent de Sant Feliu que se'n vagi a Santa Perpètua.
14: Santa Perpètua,
12: o sigui, ja no només la gent de Caldes, que si ja ho tenim lluny Santa Perpètua, algú de Sant Feliu a les 3 de la matinada té un accident i se n'ha d'anar a Santa Perpètua. Vull dir, no ho sé, jo crec que una zona sanitària, que si Caldes som més de 20, gairebé 1.000 habitants, la zona sanitària no sé quants devem ser, molts més, que no tingui Caldes unes 24 hores al cap i ja no, si no els caps de setmana, una atenció telefònica, que també és molt complicada, doncs crec que està tancat, però que... I no sé si és només la falta de personal, eh? Vull dir... No.
14: Clar, ella ho ha enfocat molt aquí.
12: No ho sé.
14: I ho lligava amb la mobilitat, les dificultats de mobilitat... No sé.
7: Pels mateixos professionals, si és... a més, no?
15: Clar,
14: sí, com si els mateixos professionals es neguessin a venir a treballar a Caldes per les dificultats de mobilitat. Com veieu les crítiques que l'acusen d'haver diluït i deixat de fer molts dels actes de, que es feien el Dia de l'Orgull Gay, com ho ha defensat ella, com ha argumentat que era un tipus de festa que creia que s'havia de limitar les grans ciutats i que aquí Caldes no ho veia i no sí. havia volgut...
15: Això de l'argument de primera ciutat sí. i després ja veurem.
14: També ha estat ho ha fet servir, sí, sí, no? Ha fet un discurs com veieu aquestes crítiques.
15: Bé, penso que no es troba còmoda en aquesta defensa i, clar, ha argumentat que li va venir, li va caure. O sigui, això no ho he fet jo, m'ha vingut a sobre i clar, agafant-se el calendari, doncs va dir que no, és evident que després ha tingut ella més calendari per fer-hi una altra mirada i no l'ha feta, perquè també ha dit que eren qüestions de pressupost, per tant entenc, i ja està claríssim que per ella no és una prioritat.
12: I també la que ha dit que fessin una associació i que organitzessin coses, no? Vull dir, com a govern, per molt local que siguis, jo penso que evidentment has de defensar, igual que defenses a les dones, no? Igual que doncs, has de defensar també les persones LGTBI i si és el problema que vingui un camió que ve d'Almeria, hi ha moltes persones a Caldes que fan transformisme, que fan drag queen, que ho fan d'una manera meravellosa, que ho han fet en actes com per exemple Sant Jordi, no? I que ha agradat molt i jo crec que també des del govern no és tan difícil, crec, no ho sé, però no sé si és tan difícil trobar algú d'aquí Caldes que també vulgui participar en aquesta festa. No?
15: De fet, jo he donat un lligam entre això que deia del camió groc i el turisme i promoció econòmica.
12: Exacte.
15: Quin mal hi ha en ser la capital turística en algun moment de l'any?
12: Clar.
15: De la LGTBI comunitat.
14: Clar, sí, sí. Una altra diada turística. Dana.
16: Coincideixo amb tot plegat, una mica amb aquest resum que dèiem de tirar pilotes a fora o en qualsevol cas de no assumir ni treure pit, potser, amb el que deia la Raquel, no? Que fins i tot doncs, això com a política i a més en aquesta precampanya d'explicar el que s'ha fet, de defensar el que s'hagi pogut fer i després amb aquestes sortides doncs això, anar a demanar a la ciutadania o que s'organitzin amb una entitat, amb el tema de l'agricultura i la ramaderia, també amb aquesta calderina, no? Que ella ja... Que bé que va que arreglin això i després amb el tema de salut, amb els professionals, no? És com que res l'acabava realment repercutint en ella quan realment és qui porta totes aquestes carteres que podem estar d'acord que en són moltes, però coincideixo que com a mínim hauria de poder en un entorn com aquest poder explicar i defensar la feina que s'hi fa.
15: També és veritat que potser a vegades és difícil perquè... Clar, són alguns àmbits que no té competència plena del tot l'Ajuntament, no?
16: Sí, clar,
15: i després
16: clar.
15: També són aquells llocs de més malestar, perquè la gent de Caldes en primer pla cada dia vivim el problema clar. De l'autobús i d'anar al metge.
16: Però està clar, bé aquest espai precisament per donar aquestes explicacions i que la ciutadania sàpiga, doncs, escolta'm, a nosaltres ens ho podeu reclamar tant com vulgueu i nosaltres podem fer d'enllaç amb les institucions o organismes que regulen això, però sapigueu que no està a les nostres mans, que també és una mica d'una pedagogia que igual ens faltaria i que amb ells potser els hi estalviaria crítiques, no? Si la gent sabés fins on tenen
14: fins on
16: mai
14: poden arribar,
16: no?
14: I fins on no.
12: I que l'alcalde també ho ha posat sobre la taula, això, eh? Vull dir, ell parlava de les coses que s'havien fet des del govern, però també deia, doncs mira, això ho hem parlat amb la Diputació, o això ho hem parlat amb l'alcaldia de Palau, o amb la Setmanat, vull dir que l'alcalde sí que ho tenia una mica,
14: això
12: una
14: podem
12: mica
14: fer,
12: més clar.
14: Això
12: no?
14: Podem fer, fins aquí arribem. Mm. Què us ha semblat la seva resposta sobre les preferències de Junts a cara a una nova legislatura? Creieu que aquesta relació amb Esquerra té futur? Que...
16: Jo crec que si depèn d'ella està clar que no. Jo crec que ha sigut molt clara.
15: Mm-hmm. Té el futur que són doncs 15 mesos, no? O...
12: I a més ha dit que preferia sí. coses noves, per sí. tant, ara Caldes suposo que...
14: Per tant, si els números donen per repetir aquest pacte, Junts no l'acceptarà.
12: O no amb aquestes condicions, això ha deixat clar.
16: Sí, sí.
12: No? Que seria, almenys posaria unes altres condicions.
16: Clar.
14: O que les posaria com ja les van posar i no permetria que sí. no es complissin, no?
12: Perquè, exacte.
14: Perquè sí que ha explicat, no? Pi Margall, el carrer Major i no sé quin altre exemple ha posat, Font i Buet que travessés la plaça Catalunya sí. I cap d'aquestes tres coses, doncs... Bueno, sí, per Pi Margall sí, perquè no s'està fent, no? Però vull dir que, sobretot el carrer Major, que era el gran tema, no?, d'urbanisme i de mobilitat i no... I no s'ha aconseguit, vaja, la posició de Junts.
15: Jo que estic una mica a la frontera, que estic aquí, però cada dia vaig allà i vaig allà. A mi m'agradaria acabar d'entendre què passa si anem sempre cap amunt al carrer Major i què passa si anem cap avall, no? És a dir, en la defensa d'això, del sentit de...
14: En teoria,
15: unjada, o
14: pel que jo tinc entès, la posició de l'Ajuntament de no fer-ho tot seguit és per evitar que Pimargall sigui un punt de, per travessar el poble.
15: Sí.
14: S'utilitzi per travessar el poble. I aleshores, fent aquesta separació de sentits, evites que la gent agafi Pimargall per travessar.
12: I per el tema de tallar-ho, també deia l'alcalde l'altre dia.
15: No es podia tallar.
14: Sí, Pimargall es talla
12: per fer els caps de setmana o per fer esdeveniments com Sant Jordi, fires, com ara tenim aquest cap de setmana la Fira de l'Olla, i també hi ha la Fira Forestocs en el carrer principal el diumenge. No? Llavors, per aquestes coses, deia l'alcalde també.
15: Sí, això recordo que va dir, però... A nivell de mobilitat, ja com a curiositat, m'agradaria saber, no ho sé, com deuen funcionar els vehicles en un sentit o en un altre.
14: Parlem del ple. Fa unes setmanes es va celebrar el ple de febrer, un ple una mica feixuc, que bàsicament va girar entorn de dos grans temes. L'acord per allargar la concessió de la gestió del complex esportiu de les Cremades al CNE Caldes, mentre no es fa la nova licitació. I d'altra banda, l'aprovació de la fase 2 de la rehabilitació de Can Rius. En el primer cas, el PSC va qüestionar que s'hagués de recórrer això quan l'Ajuntament sabia perfectament quan acaba la concessió i no s'hagués preparat amb temps.
17: Perquè entenem que no és una problemàtica de que no sapiguem que arriben aquestes dates o que no sabíem que això anava a passar, perquè ens passa cada 5 anys o cada 6 anys d'una manera recurrent. Ens sembla que és una situació... que ho considerem potser, no ens agradaria pensar-ho així, però potser d'una mica de falta de previsió i de projecció d'una qüestió que era més que evident i que era per tota sabuda que, òbviament, les explotacions s'han d'anar licitant. No?
14: Sentíem a la Carla Millán, del PSC, i en el segon cas, ara Caldes va denunciar que es fes aquest tràmit, el de la segona fase de Can Rius, tot i els informes desfavorables de Secretaria i Intervenció de l'Ajuntament. Ho va explicar en Joan Durant, d'ara Caldes.
18: No s'ha efectuat el replanteig obligatori del projecte. Al final, els informes indiquen que, prèviament a aquesta aprovació de l'expedient, és necessari fer aquest replanteig i això no s'ha fet. No és un tràmit, evidentment, menor. És una garantia tècnica al cap i a la fi. Volem deixar clar d'entrada que compartim la importància patrimonial, històrica i estratègica d'aquest equipament. Ho hem demostrat en tots els plens que hi ha hagut a aquest punt sobre l'ordre del dia, vaja. I davant d'aquest escenari, com a grup municipal, no podem donar suport a aquesta proposta. Per què no ens podem esperar un mes, per exemple, o el temps que sigui necessari?
14: Què us sembla, tot plegat?
15: Bé, vam intentar entendre i aprendre molt d'obre un acord de continuïtat, no?
14: I, que semblava que era la gran figura jurídica,
15: sí,
14: no?
15: Sí, que havíem après aquell dia. I no sé, la reacció habitual d'aquest equip de govern, no? Que quan no vol entrar a fons en algun tema, especialment si és tècnic, doncs hi ha aquesta actitud més a la defensiva, com d'oposició o d'atac, portant-ho cap a la via com més veïnal o més personal, no? Com si des de tota la bancada de l'oposició es pogués posar en dubte doncs el patrimoni de l'entitat CNE Caldes quan no era així, no? Vaig veure com el joc o el llenguatge habitual en situacions aquestes complexes, no? I potser no és tant una manca de previsió com alguna altra voluntat, no? Més de no córrer amb aquest tema. Per raons que ja se m'ha escapat més.
14: Maria, Dana?
19: No, sí que sorprèn això, que és algo que es pot preveure i porta aquesta reflexió. O bé hi ha una falta de previsió i, per tant, és una falta que es pot retreure a l'equip de govern, o bé hi ha alguna altra voluntat encoberta que seria interessant que es descobrís.
12: Mm-hmm. No, el mateix que les companyes també, sí, és que clar, tornant també al que ens deia l'alcalde fa unes setmanes, amb aquesta falta de previsió, de pedagogia, que no havíem pensat amb el tema també de les plaques solars i tot això, bueno, també fa pensar una mica en el que comentaven en el ple.
14: Pel que fa a Can Rius, aquesta aprovació de la segona fase amb els informes desfavorables, el ple es va explicar, no? L'alcalde va explicar que això era perquè no es podien perdre les subvencions i per això s'avançava en aquest sentit, però després hi hauria l'aprovació definitiva, Com ho veieu això, com ho valoreu? Perquè això també es va comentar amb el tall que sentíem d'Ara Caldes, que criticaven aquesta pressa, no?
15: Aquesta pressa, sí. Clar, sempre és perillós entrar en aquests dubtes tècnics, i que a vegades poden portar doncs, conseqüències més gruixudes i poden posar en perill el propi projecte, que això ha passat en altres poblacions.
14: Clar, l'alcalde,
15: no?
14: Això ho va destacar amb molta vehemència, el ple, això de perdre la subvenció. I...
15: Sí, és que, sí clar, potser per no perdre-la, potser, no ho sé, en aquest cas estem parlant d'un espai que és més complicat, però a vegades s'han trobat ajuntaments davant de contenciosos, no?, perquè hi ha hagut les presses, perquè... I... No? S'ha tirat per la via legal per intentar impedir un projecte que... aquest... No dic que sigui aquest el cas, no té tant sentit, però...
19: Al final és una mica aquest ambient de precampanya que portem dient tota l'estona, és a dir, hi ha els projectes, un dels projectes estrelles que s'havien plantejat era aquest, i si tens en compte l'any que queda de mandat, doncs igual per aquí es poden entendre aquestes presses de no voler perdre una subvenció, perquè si perdo la subvenció igual em quedo a mitges de la segona fase i no puc acabar el mandat havent complert un dels projectes,
14: un dels grans projectes.
19: Pilars que havia anunciat.
12: Sí. També s'hauria de pensar per què s'ha allargat, no? Vull dir, per què s'ha arribat i no s'ha complert el termini, no? Vull dir, no sé, però ja entrem en tecnicismes, com deia també la Raquel, temes tècnics.
14: Avui a Ràdio Caldes hem donat la notícia que l'Isidre Pineda, alcalde, és el vicepresident des de la setmana passada, és el vicepresident primer de l'Associació Catalana de Municipis, i la propera setmana deixarà el càrrec al Fons Català de Cooperació. Com valoreu aquest canvi? Creieu que té a veure amb unes perspectives electorals?
15: És una cosa més al currículum que no.
12: És un
15: aspecte més al currículum en la carrera política que no és poca cosa.
12: No
14: té a veure amb uns possibles resultats electorals de les properes eleccions i una sortida.
19: Home, l'Isidre és polític, molt polític, és a dir, li agrada, jo trobo que sí, que és probable, és a dir, no sé si m'atreviria a dir que és com t'ho diria, un indici claríssim, però que la seva carrera, és a dir, no crec que es plantegi fer una altra cosa que no sigui política, i tampoc s'estarà a l'Ajuntament de Caldes tota la vida, per tant, per què no?
14: El falta poc per unes eleccions, no?
12: No sé si ho veu tan malament com per tirant altres. No ho sé, què penseu?
14: Clar, que no digui... Clar, sí. Anem a assegurar, no?
12: Jo no crec que pensin això, però és el que deia la Dana, que sí que al final... Si no fa una carrera política aquí, pot ser que la faci en un altre lloc, no?
19: Clar, hi ha altres mandats, és a dir, amb l'últim de Jordi Soler també va ser a mitges, perquè al principi ho compaginava i fins que no ho va poder compaginar i ja ho va agafar l'Isidre, és a dir, que hi ha precedents que pugui ser, no sé.
14: Alguna cosa més de l'entrevista que vulgueu comentar?
19: A veure,
14: alguna cosa que us hagi quedat.
15: Sí, que he vist que la Dana aquí té...
14: La Dana té
15: I la Maria, uns apunts que hauria de veure l'audiència.
12: Jo amb el tema del burca m'he quedat una mica així, perquè...
15: És que he quedat tantes coses, Maria? Jo volia incidir. Sí, va,
12: no, amb el tema del burca, que sí que s'ha posicionat clarament en contra, però en contra en el tema de... Ell ha dit, jo vull llibertat, no? Com si totes les dones que portessin burca no tinguessin la llibertat de portar-lo, que tot això no ho sabem perquè no en portem. No ho sabem perquè no en portem i perquè no estem en aquesta cultura.
14: No, jo personalment no conec.
12: Per això no, jo tampoc. I llavors he acabat dient, a Caldes no és un problema el tema del burca, no? Que és el que va arribar a dir l'alcalde, també.
15: Exacte, és una mica el comodí, no? De qui no és preocupant i aquest tema l'ha posat un altre.
19: Sí, clar.
15: A mi volia fer l'incís quan ha dit de cultura religiosa, és a dir, en clau catòlica ha defensat i que hi havia aquesta llibertat de posar-lo, de posar-te la mantellina o no, però després sí que m'hagués agradat veure si hi havia cert embolic o no amb això de la cultura religiosa o no, i de quines faccions de religió estem parlant, no? Perquè, clar, també hi ha gent que practica l'islam i defensa que és una manipulació, no? d'aquesta tesi religiosa.
14: Hi ha molt desconeixement.
15: Que, i clar, hi ha moltes dones musulmanes que també no porten res i tenen aquesta... I evidentment ho fan amb llibertat, no? I llavors aquest lligam de... Hi ha cultura i religió, com si la cultura ja portés implícit que sempre la religió i a tot arreu i una determinada branca de religió, doncs això és el que volia que m'hagués desenvolupat més.
14: Dana?
19: Sí, aquesta part me l'he perdut, però és cert que clar, que si defensem... la cultura religiosa, que com deia la Raquel, no és tota la cultura ni és tota la religió, però tampoc n'és una de sola. Per tant, el que hauria de ser lògic com a mínim defensar de cara a la galeria seria doncs, el mateix tracte per totes, no? Si no...
12: Més tenint en compte que a Caldes hi ha una mesquita, que ara hi ha Ramadam, que veiem, vull dir que al final sí que hi ha aquesta diversitat, no?, cultural i religiosa a Caldes, i que el problema del burca és evident que no el tenim, però sí que, com deia també la Raquel, el tema de si portem la mantellina, si no la portem, jo no he vist mai a ningú amb mantellina, perquè... sigui cristià, catòlic, a Catalunya, Espanya, però sí que hi ha moltes dones que porten vel, vull dir, no ho sé, però sí que aquí hi ha hagut una mica, crec, d'embolic amb aquest tema.
15: Sí, però si vas a, no ho sé, a una... a segons quins grans monuments, o catedrals, sí que et fan cobrir,
14: sí,
15: no?
14: Sí, exacte. Clar. Sí, sí. Què més tens als apunts, Maria?
12: Jo crec que ja ho hem tocat tot, eh?
14: Sí.
12: Sí.
14: Acabem amb la xafarderia que us demanava al principi. La Dana s'ho ha perdut, això.
19: Sí, m'ho he perdut.
14: A la persona que entrevistem...
19: no m'ho vull perdre.
14: A la persona que entrevistem li demanem que entri al safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història. Elles han demanat el comodí per dir-la més endavant. I mentre elles ens ho diuen, tu te la penses.
19: Una xafarderia.
14: Una xafarderia, una història, una anècdota que vulguis compartir.
19: Amb relació...
14: a la vida.
19: Així,
12: a Caldes.
19: Dibuix lliure, a Caldes.
12: Sí.
19: Ostres, a veure.
12: Jo vull dir una cosa. Em posaré aquí un dart, a veure si algú que ens escolta. Hi ha un compte Instagram que es diu La Santa Majestat, que en té... Sí, no sé si és com polèmic, tothom tal, que sempre en té per tothom, no? Gairebé, vull dir, critica públicament, doncs, a diversa... al govern, però també a... associacions de Caldes en general, no? I sempre en té per totes les associacions, menys per algunes, i algunes associacions que no reben per part d'aquest compte, no? I res,
14: curiós.
12: Simplement, sí, curiós, i simplement és la xafarderia, perquè jo crec que públicament se'n parla, no?, d'aquest compte. Mira el que ha penjat aquest compte, o mira tal. I tot i que no té gaire seguidors, jo crec que té 1.200 seguidors. Que crec que hi ha més gent que el mira dels seguidors que té, i
14: però
12: que
14: el safareig, ara potser jo aquí navego perquè dec ser l'única aquí que no coneix aquest compte.
12: Jo crec que hi ha safareig una mica.
14: Però el safareig és que ens diguis amb qui no s'hi fica.
19: Exacte.
14: No?
12: Uai, jo crec que si mireu el compte es pot veure fàcilment. Vull dir, no cal que ho digui jo ara. És clarament amb qui no...
15: Has començat tu, Maria.
12: S'hi posa, no? S'hi posa amb molta gent, però hi ha altres que no. No, el safareig era aquest, que si algú té relació amb aquesta persona que posa aquest compte, doncs que ens digui... Que n'hi hagi per tothom.
14: Que l'entrevistarem.
12: I que n'hi hagi per tothom, sí, com ara els influencers aquests que porten les màscares, no? El CT Army i tal, doncs que vingui aquí amb una màscara
19: que
12: ens digui, no qui és, però que perquè no n'hi ha per tothom, no? M'agradaria saber-ho, ja
14: què
12: està.
14: Passa,
15: volem que vingui la Santa Majestat al
12: Sant. Exacte, sisplau, crida
14: des d'aquí.
15: No?
14: Raquel, tu tens alguna noticieta?
15: Amb
14: això t'afegeixes.
15: No, sí, m'afegeixo, no, sí. No tinc massa.
19: Dana? A mi m'has agafat ara.
14: A tu t'hem agafat,
15: sí,
14: molt així.
19: És que clar, són safareig.
14: Una anècdota curiosa que t'hagi passat darrerament, alguna noticieta que vulguis compartir?
19: A veure...
14: Que hagis... Has estat a Brussel·les, darrerament?
19: He estat a Brussel·les,
14: alguna història de Brussel·les?
19: No, tant tindria... Ens n'hauríem d'anar fins a les 10 per explicar-te això de Brussel·les.
15: Tantes coses va dir el Soler.
19: No, va fer... Sí. No sé, ara és que m'ho ha posat molt amunt la Maria.
14: Sí, que afegim totes a la
15: xafarderia
14: de la Santa Majestat.
12: Podem saber qui és la Santa Majestat.
19: Absolutament.
14: Exacte, que dono-hi la cara. Ens acomiadem, doncs, avui en aquest segon safareig, en aquest primer safareig de tertúlia política, i tornem la setmana que ve amb una tertúlia d'actualitat. Moltes gràcies a tothom. Acomiadem també a la Maria Coll,
15: gràcies, Gemma,
14: a la Raquel i a la Dana Ricard.
19: Gràcies. Bona nit.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Molt benvinguts a De Portes Endins, casa vostra, amb César Arquer i Montse Pellicer, el nou programa que aquesta temporada tenim el plaer de compartir amb tots vosaltres. Comencem amb moltes ganes en aquest nou espai de ràdio, noves escarxofes, noves cadires, nova sonoritat, mare de Déu, nous companys, i com no, nova temporada amb un nou nom de programa, perdó. Però no us preocupeu, perquè si us agradava el programa d'Emprèn en Coach Dreamer, aquest serà amb els pilars del primer. Encara millor, hem après, hem agafat el millor i per honorar el seu nou espai de ràdio, li han canviat el nom del programa. Es diu, com hem dit, De Portes Endins. I també la música inicial, ja ho heu vist, sense canviar el final amb la nostra companya de ball, Nina Simone, amb el Feeling Good, perquè creiem que ens hem d'acomiadar sempre amb un bon gust de boca. Doncs bé, César Arquer buscarà els nous personatges per als programes. Esteu pendents del telèfon, sisplau, i jo mateixa estaré editant el guió i posant el veu al mateix programa. Montse Pellicer, un plaer. El rerefons del programa serà principalment portar gent de Caldes o dels voltants per conèixer-lo en profunditat, la seva trajectòria, tant personal com professional, les seves vivències, els seus orígens. Serà, com sempre, des de la part humana, apropant-se a aquella persona, perquè darrere una persona, sabeu què, sempre hi ha una història. Intentarem, com sempre hem fet, aprendre, intentar que es pugui trencar estereotips, compartir experiències, consells, anècdotes, a vegades feixugues, a vegades divertides, però sempre intentant treure i compartir un somriure d'orella a orella. Sempre des de la part constructiva i positiva de la nostra curiositat per aprendre i créixer. Bé, què us sembla? Engeguem ja? Doncs comencem! Doncs bé, iniciem el primer programa de la temporada amb una figura emblemàtica del poble, una persona que està darrere de molts serveis assistencials que a vegades no hi pensem, algú que pateix en silenci quan de vegades passen coses que no són massa agradables a la gent del poble, algú que lluita darrere el taló perquè les coses que passin al poble i als calderins flueixin, siguin millors, estiguem més tranquils, en definitiva, que ens sentim més segurs, fins i tot que de vegades va als mitjans de ràdio per compartir experiències demanant col·laboració ciutadana o senzillament per donar consells per intentar evitar que tinguem experiències negatives, perilloses o de mal gust. Una persona nascuda a Sant Feliu i que va estudiar a l'escola Manolo Huguer i que treballa aquí a Caldes des de fa molts anys. Estem parlant del sotsinspector, cap dels Mossos d'Esquadra de Caldes, coordinador de la Vico de 8 municipis i també biòleg. Estem parlant del Jordi Codina. Molt benvingut al programa, Jordi.
2: Bona tarda, gràcies per convidar-me i content d'estar aquí amb vosaltres i compartir informació que us interessi de la meva feina, dels meus companys, de la nostra tasca diària.
1: Doncs moltes gràcies i per al teu temps, sobretot. I segur, estic segura que tindrem que fer dos parts, Jordi, ja t'ho demano ara, perquè em sembla que doncs, tenim una part molt extensa, sobretot personal, que serà molt xula, i també, com no, dels èxits que heu tingut dels Mossos. Què et sembla?
2: Perfecte, cap problema.
1: Sí? Ja, doncs moltes gràcies. Doncs, primer de tot, hem d'afegir o canviar alguna cosa que haguem dit de la introducció? Segur que sí.
2: Només una petita cosa. Veus? El dispositiu Vicus, una apreciació, el dispositiu sí? Vicus afecta 8 municipis, això ho has dit bé,
1: sí?
2: I aquests 8 municipis, doncs, n'hi han dos que no estan dins del meu àmbit concret, Palau de Plegamans i l'Ametlla del Vallès, però que els vam afegir per proximitat del territori i pel tipus de delicte que es tractava. Però per la resta ho has dit molt bé, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs, com hem comentat abans, em sembla que ja has vingut altres cops a la ràdio, però no en aquest espai, que és nou. L'estrenem. Què et sembla el nou espai?
2: Perfecte. Unes instal·lacions magnífiques. Encantat d'estrenar-les juntament amb vosaltres. Vull dir, fa molta patxoca. Val la pena venir-ho i viure-ho de prop.
1: Ai, doncs moltes gràcies, Jordi. Doncs bé, com dèiem, has vingut a la ràdio i, corregeix-me si m'equivoco, per demanar algun cop col·laboració ciutadana per diversos ítems o per donar consells per millorar la nostra vida al poble. Te'n recordes? Vas venir, oi que sí?
2: Sí, crec que era per donar consells sobretot a la gent gran i de cara als mercats de Nadal, les èpoques nadalenques, doncs consells de seguretat de cara a garantir que la gent pugui anar a comprar amb seguretat, seguretat pels botiguers, pels comerciants de Caldes també, consells bàsics que de fet es van repetint a cada campanya de Nadal com a mesures preventives per prevenir delictes en una època doncs, que hi ha doncs, força activitat comercial.
1: Mira, podeu fer una falca també i que te la vagin passant de tant en tant. Sí. Molt bé, doncs com va estar l'experiència de venir aquí a la ràdio i donar tot això?
2: Bé. A mi em va sobtar una mica el fet de que es feien les instal·lacions de l'antic institut del Manologuer, on jo havia estudiat justament a l'època del batxillerat i del curs del COU antic, que ara seria l'ESO, suposo. Les instal·lacions molt més petites, però l'experiència bona, vull dir, el fet de donar a conèixer als veïns i veïnes de Caldes, doncs la nostra feina és sempre positiu i és una acció de proximitat i de col·laboració amb la ciutadania, que sempre hem d'estar a prop i buscar aquesta comunicació.
1: Mira, nosaltres estem a mig metre.
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs escolta, creus que va sortir efecte quan totes les recomanacions que vas fer, vull dir, es va notar tot això al carrer? Què creus tu?
2: Bueno, és relatiu, vull dir, sempre mirem les estadístiques de fets delictius que tenen lloc en les èpoques nadalenques i sí que és cert que aquí a Caldes realment el nombre, la xifra absoluta de delictes és baixíssima, vull dir que pensem que té el seu efecte. Sempre treballar amb la prevenció és molt més positiu i molt més efectiu que no haver de treballar amb el que en diem la reacció.
1: Clar, o sigui, un cop el correctiu, no?
2: Llavors, qualsevol persona que poc o molt retingui els petits consells de seguretat, doncs per nosaltres ja és positiu el missatge. Sí.
1: Que bo. Perfecte. I en aquests moments, ara que no ens escolta ningú, com està el poble? Està tranquil? Esteu treballant amb alguna cosa que es pugui compartir?
2: Sí, a veure, projectes i tasques i dispositius en tenim uns quants en marxa, si podem entrar en el detall. Potser el delicte que ens preocupa més, ara mateix, aquests dies, bàsicament, sobretot són els furts per distracció a les persones grans.
1: No, vaja.
2: Sí. Ens estem trobant que cada setmana hi ha petits grups de delinqüents, dues, tres persones...
1: Ostres.
2: Que busquen sobretot persones grans, especialment dones, que les seves activitats entre setmana, del matí principalment d'anar a comprar, anar a la caixa, anar a fer les seves tasques diàries, aprofiten per distreure-les d'alguna manera i emportar-se joies, diners, targetes i després fer extraccions d'aquestes targetes fraudulentes.
1: I què els recomanaries tu?
2: Clar, això sobretot està molt alerta. Està molt alerta, justament, mira, us he portat un dels cartells que estem treballant i que estem començant a distribuir, justament per prevenir aquest tipus delictiu.
1: Furs tipus
2: nosaltres
1: sembra.
2: Nosaltres parlem de sembres, quan, per exemple, una persona s'acosta, la persona va en vehicle, atura el vehicle, li llancen unes monedes per terra i li diuen, mira, t'ha caigut unes monedes a terra, surt un moment i tal. I en el moment aquest que un el distreu i el conductor està parlant per la finestra, aprofita un altre lladre, va pel costat del copilot, li obre la porta i se li emporta el
1: gust.
2: Això és el que en diem una sembra.
1: Val.
2: Una mimosa seria un altre furt per distracció. Se t'acosta una persona... simulant que és molt amiga teva, se t'abraça, hola, com estàs...
1: I no la coneixes de res.
2: No la coneixes de res. I en aquesta abraçada doncs, aprofiten per treure't una cadena del coll.
1: Ostres.
2: O fins i tot emportar-te en un ull rellotge.
1: Val.
2: Sí, sí. Aquests fets ens preocupen perquè veiem que són reiterats i no només passen a Caldes, també passen per altres pobles de la rodalia. I realment per l'afectació que té a persones grans vulnerables i per la reiteració hi hem de treballar cada dia, posem a la mesura que podem patrulles de paisà, fem patrullatge en col·laboració sempre amb les policies locals, el nostre enllaç amb la policia local de Caldes és permanent.
1: Que bé.
2: treballant conjuntament aquests problemes i també amb els pobles dels veïns, perquè el mateix que et fan un furt aquí a Caldes, després es poden desplaçar a Palau, o a Lliçà, i amb la targeta que han robat, intenten, d'un caixer automàtic, intenten extreure diners.
1: Per tant, el primer que els diria seria vigileu aquestes situacions, no? Si hi ha monedes al terra, vigileu i malfieu-se'n, no?, d'alguna manera.
2: Sobretot desconfiar d'aquelles persones que se us acosten amb una intenció sospitosa. No confiar en desconeguts que busquin la proximitat amb aquells objectes de valors, el bolso, que tenir sempre controlats els objectes de valor quan hi ha alguna persona que no coneixeu i s'us pot acostar amb una actitud sospitosa.
1: I si passa això, doncs que vagin a fer la denúncia a casa vostra, no?
2: És molt important que qualsevol fet d'aquests arribi a la policia, ja sigui a policia local, ja sigui a Mossos d'Esquadra, compartim tota la informació també, perquè després nosaltres fem un seguiment diari d'aquests fets. I, òbviament, el patrullatge de prevenció, les accions que fem per prevenir, per evitar-ho, s'adrecen principalment a aquests llocs.
1: Molt bé. Bé, doncs, moltes gràcies per les recomanacions. Esteu alerta, i sobretot la gent gran, com heu dit. Correcte. I res, que si teniu més dubtes, aquí hi ha prospectes, no?, que l'esteu també donant, doncs, a la ciutadania, no?
2: Exacte.
1: Entenc jo. Vale? I si teniu, voleu més informació, doncs aneu als Mossos d'Esquadra. I si voleu, doncs seguim, però començarem doncs pel principi, si et sembla, Jordi.
2: Com vulgueu.
1: Què et sembla?
2: Sí, sí.
1: Perquè hem dit molt lleugerament doncs que primer va ser biòleg, no?
2: Correcte. Sí, sí.
1: I com era això, Jordi? De petit ja t'agraden els animals, la recerca, la protecció dels animals, com va anar això?
2: La que vas anar...
1: O ja tenies la mosca que també volies investigar, volies també ser recerca, jugaves a polis i a lladres, què? Com va anar això?
2: Bé, va ser una afició de petit d'aquestes que et marquen. Jo recordo veure, per exemple, els programes del Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Jo també.
2: Si em fa d'anys d'això, encara els tinc guardats en CDs, perquè realment va ser una persona que va influir molt en tota una sèrie d'accions de protecció, de divulgació, de coneixement i d'estimar els éssers vius. I a partir d'aquesta fascinació per aquest tipus de programes i després tot el que va venir després, que hi ha hagut grans divulgadors científics, per exemple, i a mi m'agraden molt els reportatges del David Attenborough per la BBC, són extraordinaris, doncs em vaig començar a aficionar a conèixer la natura, a conèixer els animals, les plantes, i les persones que es dediquen a conèixer aquest món, els naturalistes, biòlegs, tot aquest món cada cop em va anar enganxant més. I a partir d'aquí l'afició va anar creixent més i finalment doncs, en el moment de decidir quina carrera volia estudiar, doncs em vaig decidir per la biologia, també després d'una etapa de batxillerat en la qual coneixes professors que han estudiat de biologia, alguns d'aquí Caldes, que encara recordo la seva etapa en el meu Manol Hugué. I de la influència i també de la formació aquí d'aquesta etapa, doncs finalment decideixes fer la carrera de biologia, sí, sí.
1: O sigui, que en aquells moments no tenies dubtes, no tenies al cap altres possibilitats, doncs, No era biologia.
2: En aquell moment era biologia. La biologia, era la vocació i la sensació aquella de que era una oportunitat que havia d'aprofitar per conèixer a fons, doncs això, els éssers vius, en totes les seves vessants, no?, l'ecologia, la zoologia, la botànica, la genètica, microbiologia, tota aquesta part m'atreia molt. És una carrera molt, molt polivalent en aquest sentit. Jo diria que de les més polivalents que hi pot haver per les diferents matèries que tractes i et dona una visió realment molt, molt àmplia de com estudiar el fenomen dels éssers vius.
1: I encara t'atrau? Vull dir, el tens com a hobby? Perquè ara, vull dir, suposo que no tens massa temps, no?
2: La veritat és que no, temps en tinc poquet.
1: Però vull dir, el tens una mica quan pots, doncs, l'experimentes també,
2: sí,
1: o què?
2: Sí, la mesura que puc, per exemple, jo era molt aficionat a l'ornitologia, al seguiment, observació d'ocells, el coneixement d'espècies protegides i això, i la mesura que puc de tant en tant faig alguna escapadeta per aquí als voltants de Caldes també.
1: Aquí n'hi ha molts.
2: Sí, i si no per llocs d'aquests emblemàtics com els Aiguamolls de l'Empordà, el Delta de l'Ebre, que són preciosos, són zones molt, molt atractives paisatgísticament i també per la facilitat que tens per observar ocells principalment i altres espècies, sí, sí.
1: I quan inicies la carrera, quina era l'expectativa? Què és el que pensaves o el que t'agradaria aconseguir un cop feta la carrera de Biologia? Què és el que t'esperaves? Perquè, clar, quan estàs estudiant, jo he fet química, no? Vull dir, vas tirant, no? Però no et veus allà, a lo millor, jo què sé, no em veia a lo millor en un laboratori i tal. Tu com et veies, tu?
2: Jo en el moment, quan vaig començar, la meva idea que tenia de fons era intentar acabar amb un grup de recerca que es dediqués justament
1: amb alguna especialitat?
2: A investigar espècies protegides.
1: Val.
2: Era la que parca
1: marina o no?
2: Més. Terrestres, principalment ocells rapinyaires, espècies protegides d'aquest àmbit. Sí. De fet, quan era jove ja vaig anar coneixent gent, científics, mestres i naturalistes que ja feia temps que estaven treballant en aquest tema i vam coincidir també allà a la Universitat de Barcelona i vaig tenir contactes amb grups d'ornitòlegs i naturalistes de Sabadell, el grup Adenc, justament, que encara existeix, que és un naturalista, i allà vaig tenir la primera descoberta també de totes les opcions que hi havia dins d'aquest àmbit. I després, durant fent la carrera, també vaig conèixer doncs, alguns mestres, professors i científics d'allà doncs, que vam fer petites col·laboracions mentre estava fent la carrera. I això és una qüestió d'anar fent pas a pas, anar veient això, ho trobo interessant, m'interessa aprofundir més, busques col·laboracions i al final doncs, també agafes aquelles assignatures o aquelles especialitats que tiren més cap allò que tira més que t'interessa més de la carrera.
1: Però el teu objectiu que era intentar doncs, entrar en un grup de recerca, potser?
2: Sí.
1: En aquells moments? En aquells
2: moments era aquesta una de les finalitats principals, m'atraia moltíssim. I de fet, al acabar la carrera ho vaig aconseguir durant uns quants anys. Vaig estar treballant de biòleg amb un grup de recerca de Biologia de la Conservació, que treballa justament en fer seguiment d'aquelles espècies protegides amb la finalitat de conservar-les, conèixer-les més i garantir que les properes generacions doncs, puguem tenir també aquest patrimoni natural que val molt la pena conservar.
1: I tant, i tant. Sí. Aquí Caldes, hi ha algú que també sigui especialista en aquests rapinyaires o que coneixis?
2: Últimament, no, aquí Caldes no tinc gaires contactes d'aquest tipus, però de la zona sí que hi ha altres ornitòlegs, sí.
1: Molt bé. Però bé, arriba un moment, el 98, no?, que hi ha un gir inesperat, no? Sí. Jordi, què passa al 98?
2: Doncs,
1: que s'acaben els rapinyaires, no?
2: S'acaben, es van acabar, sí. Bueno, es van acabar professionalment. Jo tenia, estava en el grup aquest de treball i estava treballant professionalment amb aquest grup. Aleshores, en un moment donat, doncs, bueno, l'anècdota és estàvem a casa amb ma mare xerrant de quatre coses, llegint el diari, i ma mare em diu, veita, un anunci que diu Festa Mosso. I jo dic, ostres, i per què no? Doncs provem-ho. En aquell moment sí que és cert que la trajectòria professional que tenia en aquest àmbit de la recerca era complicada, complicada en el sentit de que hi havia especialistes amb currículums millors que el meu, i a l'hora d'aconseguir doncs, determinades opcions de continuïtat professional doncs, les guanyaven ell abans que jo, i era dels últims que havia arribat. I en un moment donat, doncs, amb els alts i baixos que anava donant la situació econòmica i això, doncs, em vaig plantejar buscar una sortida professional més estable. I en aquell moment, doncs, res, vaig dir, vaig explorar-ho, a veure què passa. I vaig parlar amb un amic meu, que ja feia anys, que era mosso d'esquadra, m'ho va estar explicant, en què consistia la feina, la seva experiència, la seva valoració, i amb la seva ajuda i amb el seu seguiment, d'alguna manera, doncs sí, em vaig llegir el DOC, on sortien les bases de la convocatòria, i treballant i combinant les diferents oposicions i les diferents proves, doncs em va anar bé, vaig aconseguir aprovar. Sí,
1: carai, sí. I als teus pares què els hi va sobtar més, que fossis biòleg o que fessis aquest canvi inesperat?
2: Però segurament les dues coses, sí. Els meus pares venien de mons completament diferents, a treballar en el sector tèxtil. Ma mare, principalment, a Sant Feliu, mentre hi havia sector tèxtil, que això ja fa molts anys que no existeix, i el meu pare doncs, era lampista, mecànic, treballava en una fàbrica a Terrassa, i ja et dic que no tenien res a veure això, però bé, em van apoyar sempre, en el sentit que van veure que era la meva il·lusió, de que era la meva vocació, i en aquest sentit em van apoyar, especialment la meva mare, que en aquest sentit, doncs, va dir, doncs va, vinga, potser de biòleg no tindràs tanta futur, però com a mosso segurament que sí, endavant, Jordi, sí, sí.
1: Perquè algú de la teva família o, no sé, els teus pares ja has dit que no, però, no sé, algú proper que fos o tirés cap a biologia o tirés cap a un cos policial, no tenies?
2: Ningú.
1: Vull dir,
2: ningú,
1: va ser tu el que va sortir, no? Despuntar de les dues coses, no?
2: Són les oportunitats i la situació en aquest,
1: de la vida, no?
2: De la vida que et porta, vull dir, són moments en els quals has de decidir, has de, és com la pel·lícula Matrix, has de decidir si agafes la pastilla vermella o la blava, i tirar un camí sense, moltes vegades sense tornada, i en aquest cas molt content, d'haver triat.
1: Això tornava a preguntar, estàs satisfet ara? Vull
2: sí,
1: dir?
2: Sí, sí, sí, jo moltes vegades ho penso, jo vaig entrar això l'any 97-98 a Mossos d'Esquadra, i amb l'experiència que he tingut aquí, ara porto, bueno, l'any que ve farà gairebé 30 anys.
1: I sempre a Caldes o no?
2: No, amb diferents destins. Sempre he pensat, ostres, Jordi, potser t'havies d'haver presentat abans i tot. Saps?
1: Mira.
2: I així he tingut més oportunitats de veure més el cos per dins, vull dir, de conèixer una feina realment també molt, molt atractiva. I avui vull aprofitar justament, que estem aquí a la Ràdio Caldes, de que aquells joves o aquelles persones que estiguin interessades en ser mosso d'esquadra, doncs és una feina realment que porta moltes satisfaccions, és dura en determinats moments, això està clar, perquè moltes vegades, bueno, ja ho sabeu, la feina de policia, la major part és perquè una persona té un problema, del tipus que sigui, cal dir que el 80-90% de tasques són de tipus assistencial, o sigui, no anem perseguint la gent, sinó que l'ajudem a la gent. El 80-90% de serveis i incidents que tenim són serveis en els quals s'ajuda les persones. Accidents de trànsit, persones que no s'han trobat bé, etcètera, etcètera, hi ha moltíssims. I realment és una feina que necessites una certa, això sí, una certa vocació amb sentir-te bé ajudant els altres. Això és fonamental. Jo per això, doncs, aprofitar, si teniu aquesta petita inquietud, després el cos és tan ampli, és tan gran, hi ha tantes especialitats, hi ha tantes unitats, que segur que qualsevol persona pot trobar un lloc de treball dins de Mossos que encaixi amb la seva...
1: Segur que sí. Què t'aporta a tu treballar com a mosso? O cap, bueno, com a mosso, com que et va portar, sí, i després com a cap de mosso?
2: Bé, a mi, jo amb el temps he anat, com ho diria, he anat sentint cada cop més satisfacció professional amb el fet de fer una feina ben feta. Malgrat que no fos la meva vocació inicial que tenia des de petit, sóc d'aquelles persones que realment m'implico amb la feina, m'agrada que surti bé, intento ser bastant meticulós, i quan tens un objectiu, doncs

0: Diguem, aquí Caldes, doncs aportaré 8 anys d'aquí no gaire i realment estic molt content de la feina que he fet, de la trajectòria. Hi ha moltes dificultats, exacte, però sempre queda aquella sensació, aquell regust de dir, ostres, malgrat tot l'esforç que ens ha costat, els entrebancs, les dificultats, etc, etc, al final ens n'hem sortit la majoria de vegades.
1: Molt bé,
0: Això està molt bé.
1: Que maco, no?
0: Sí.
1: Doncs escolta, ara una mica al començament del mosso, no? Que tu has dit, i mira, hi vaig passar les proves, no? Clar, vull dir, quan una persona vol ser mosso ha de fer unes proves, una sèrie de proves físiques, no?
0: Sí.
1: Entenc jo.
0: Sí, sí.
1: I clar, vull dir, suposo que n'hi ha unes de dures, no? Sí? Quina és la que et va costar més a tu?
0: Jo, a veure, potser les de força física, vull dir, dins de les proves físiques n'hi han de diferents tipus, les de resistència física, de força, diguéssim. Jo per la meva constitució doncs no sóc molt voluminós, diguéssim, i evidentment aquest tipus de força de prova era més difícil, però sabent-ho lògicament em vaig apuntar a un gimnàs.
1: Clar.
0: I vaig estar entrenant aquestes proves.
1: Clar, home, per favor.
0: I això em va ajudar moltíssim, em va ajudar moltíssim. Després hi ha altres proves...
1: Vas trigar molt per preparar-se? Perquè és el que tu comentaves, no? Si algun nen o algun adult doncs, que li agradés, no?, li interessés, no sé, vull dir, què li recomanes tu, no?, que es prepari, que tal,
0: sí,
1: que...
0: Sí, no? Mantenir-se bé físicament i entrenar específicament aquelles proves concretes és imprescindible, perquè en oposició es presentaran moltíssimes persones i, òbviament, els que tenen millors resultats són els que...
1: Quantes se'n presenten, més o menys?
0: Uf, quan em vaig presentar jo fa això, el 97-98, recordo que eren de l'ordre de 9.000 o 10.000 persones.
1: Mare de Déu! I quants n'agafen?
0: En aquella ocasió van agafar 850.
1: Mare de Déu!
0: Sí, sí, sí. Hi ha un filtre,
1: clar.
0: Hi ha un filtre molt dur.
1: Uf!
0: I amb això, les proves físiques, és això, has de tenir en compte justament entrenar aquelles proves per tenir la màxima puntuació. Hi ha d'altres que són de resistència aeròbica, proves de fons, la curta de vet, que en diuen.
1: Quina creus que és la més difícil?
0: No, si t'entrenes bé no n'hi ha cap que sigui especialment difícil, eh? És qüestió d'agafar la tècnica. Potser el circuit d'agilitat és on jo recordo que hi havia més gent que s'equivocava. O sigui, un circuit d'agilitat és un circuit on estàs assegut, t'aixeques, fas un recorregut corrent, saltes una tanca, corres un rato més, passes per sota una tanca, saltes un plinton, em sembla que es diu, corres un altre tros més, agafes un sac, tot això amb un recorregut marcat, i amb el sac a l'esquena doncs fas un sprint final. Vull dir que és... A vegades veia gent que fallava perquè...
1: No sabia el laberint,
0: se saltava algun dels passos obligatoris, per exemple.
1: Perquè suposo que et diuen les proves que has de fer abans,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte,
1: tu vas allà, vull ser mosso, i et diuen, mira, hauràs de fer totes aquestes proves, no?
0: Suposo, exacte. No? Per això s'ha de preparar bé i saber-ho bé i entrenar-ho bé. I justament jo recordo que tenies només dues ocasions per fer el circuit d'agilitat. Llavors, clar, si la primera falles, la segona ja estàs molt nerviós perquè penses, ai, si fallo ja estaré fora, doncs
1: no la passes.
0: Hi havia gent que fallava, sí, i això vol dir que l'any que ve havies de tornar.
1: Ostres. Ni com el cotxe, que el cotxe tens tres oportunitats, aquí dos.
0: Sí. En aquell moment, vull dir, ara la informació que surten a les diferents convocatòries es va actualitzant i han anat modificant aquest tipus de proves, vull dir que això, si algú està interessat en presentar-s'ho, doncs farà molt bé de repassar-ho i entrenar-se.
1: Molt bé, tens alguna anècdota divertida d'aquell procés d'inici?
0: Bueno, doncs, per exemple, trobar-me amb altres biòlegs. Allà.
1: Ostres, què dius?
0: Sí. És curiós, però sí. Gent que havíem coincidit a la carrera o gent que saps que és biòleg perquè has coincidit amb alguna d'això, doncs et trobes allà, ostres, tu què fas aquí? Pues mira, igual que tu. Sí. És curiós,
1: ostres, I van entrar ells, també?
0: Sí,
1: mira.
0: Sí. És curiós, dins de la feina de mosso i dins de la plantilla actual hi ha forces biòlegs, sí.
1: Ostres.
0: També en moltes altres carreres, Però i justament gent que ha seguit també una trajectòria semblant que la meva, vull dir, ha acabat treballant en una professió que no té res a veure fins i tot amb el que fan ara, amb la feina de biòleg.
1: Ostres.
0: Però els estan contents, també. De fet, amb alguns mantinc el contacte perquè estem separats per destins diferents i per distància. Però sí, sí, és...
1: Que bon, que...
0: Jo crec que a vegades la carrera de Biologia dona una visió molt, molt polivalent.
1: Mm-hmm.
0: Pues, la paraula és curiosa, no, també, però pues així és, veus tantes matèries, tantes opcions i tantes maneres d'enfocar un mateix problema,
1: mm-hmm,
0: o una mateixa procés, doncs que això t'ajuda a tenir la ment, mm-hmm, oberta a l'hora que et fiques a mosso, doncs també a enfocar els problemes, no només des d'un punt de vista tancat, vindrà la policia, et detindrà i passarà això altre, i etcètera, etcètera. Vull, mm-hmm, dir, no m'agrada les visions tancades i mecanicistes, mm-hmm, sinó que hem d'enfocar els problemes a vegades amb visió oberta,
1: mm-hmm, sí,
0: per enfocar...
1: Això m'agrada, veus? Jo com a coach m'encanta això que diguis.
0: Sí,
1: clar, perquè contra més visió tinguis, més alternatives tens,
0: està,
1: no?, d'alguna manera, i més possibilitats tens, doncs, a solucionar-ho. Molt bé. Escolta, i ara estem en període de fornada de treure mossos, no?, d'alguna,
0: sí,
1: manera.
0: Correcte.
1: Oi que sí?
0: Sí?
1: Però em vas comentar, corregeix-me si m'equivoco, que potser et sortien 1.000, no?, d'alguna manera, o no?
0: Sí.
1: A l'escola de Mollet.
0: Crec que aquesta última promoció ha estat de les més nombroses.
1: És que són molts, no?
0: No recordo exactament el número,
1: més o
0: però
1: menys
0: estaria així, al voltant, uh-huh, d'això, al voltant d'un miler. I que em sembla que ja aquesta promoció va començar just abans de bueno, just al mes de desembre, si no, uh-huh, recordo malament, i crec que ja s'està preparant una altra oferta, mm, per fer una altra promoció.
1: Mm-hmm. Carai, sí, sí. I tanta gent, no sé què és, perquè es jubilen ja, perquè va ser,
0: sí,
1: també el període boomer, o
0: sí,
1: el,
0: no,
1: període boom, o què?
0: Clar, ens trobem ara mateix amb una situació del conjunt de mossos i mosses que tenim a Catalunya, que hi va haver un període de temps en el qual no van sortir promocions,
1: mm-hmm,
0: parlant de l'època aquella de crisi del 2008, 2009, 2010, hi van haver retallades. Ha costat molt que sortissin noves promocions nombroses i finalment, doncs, poden sortir. Aleshores, clar, jo vaig entrar amb 30 anys,
1: mm-hmm,
0: ara ja m'acosto a l'edat de jubilació, com,
1: mm-hmm,
0: jo.
1: Hi ha un, ja parlarem, ja.
0: Hi ha un contingent importantíssim de Mossos, justament els que van fer el desplegament a Catalunya de Mossos d'Esquadra.
1: Al d'inici, no?
0: Que estem arribant a la nostra etapa professional, està acabant. Aleshores, el nombre de jubilacions que tindrem properament,
1: clar,
0: serà molt gran, molt gran. I també s'hi ha d'afegir, doncs, bueno, que per exemple, hi ha a nivell de drets i de jornada i horari,
1: mm-hmm,
0: amb el temps, doncs, han anat millorant les condicions laborals de Mossos, mm-hmm, d'Esquadra.
1: Mm-hmm.
0: Estem millor ara que fa uns anys enrere.
1: Mm.
0: Això vol dir,
1: en quin,
0: doncs,
1: aspecte,
0: que,
1: a què et refereixes?
0: Això vol dir, doncs, que, per exemple, tenim menys hores de treball a nivell anual.
1: Mm-hmm.
0: Ara, justament, aquest acord sindical, doncs, fa que es redueixi una mica el nombre,
1: mm-hmm,
0: total d'hores de treball.
1: Mm-hmm.
0: Tindran alguns dies més de vacances. Això, a efectes pràctics, per un cap de comissaria com jo, doncs, quina repercussió té? Doncs, evidentment, té un impacte. Jo tindré...
1: Mm-hmm.
0: menys capacitat de treball.
1: Clar.
0: Com suplirem aquesta capacitat
1: amb
0: de treball?
1: Gent.
0: Amb noves promocions.
1: Clar,
0: o sigui, hi ha un
1: uh-huh.
0: dels objectius principals que té l'organització de Mossos en els propers anys és justament és substituir els Mossos que jubilen,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: i reforçar aquell contingent
1: potenciar l'estructura,
0: no? Estructura, uh-huh. que està tenint, doncs, millores laborals.
1: Molt bé.
0: Lògiques.
1: Molt bé. Doncs, escolta, què t'anava a dir? Bueno, les tasques que feien els Mossos a l'inici, quan tu vas entrar, tu creus que han canviat, han anat canviant també d'alguna manera les activitats que tenien que fer? No sé, els objectius, el... no sé.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí. En el moment del desplegament, diguéssim que hi ha una prioritat a nivell de cos, que és garantir una resposta bona dels primers serveis d'atenció directa al ciutadà,
1: uh-huh.
0: atenció a les comissaries, oficines de denúncies, donar resposta als incidents que surten pels diferents municipis. En aquell moment els objectius eren molt bàsics com
1: uh-huh.
0: aquest, assumir tota una responsabilitat importantíssima com és la seguretat, la prevenció de delictes a nivell de tot Catalunya, que té l'objectiu principal,
1: uh-huh.
0: i això es va aconseguir de manera sobrada i amb bons resultats. Però és clar, és una etapa que ja està superada,
1: uh-huh.
0: i justament el desenvolupament del cos, des del meu punt de vista, ha anat creixent especialment per anar concretant diferents àmbits de treball i d'anar millorant diferents àmbits de treball concrets. Per exemple, el tractament que es fa ara de les víctimes de violència de gènere no té res a veure amb el que es feia al principi.
1: Val.
0: Hi ha tots uns procediments ben estipulats de com s'ha d'atendre quan una dona es presenta a comissaria.
1: Com protocols, vols dir?
0: Protocols per garantir que aquella dona se l'atén bé, se l'ajuda, rep l'assistència mèdica, psicològica, etc. I a partir d'aquí, doncs, tot el procés judicial segueix els seus tràmits de manera... Això. Això també s'ha fet com... No només són els procediments, sinó que generant unes especialitats, o sigui, uns Mossos que amb la i Mosses, que amb la seva formació i amb la seva experiència, doncs, han acabat amb especialitats de grups d'atenció a la víctima.
1: I també psicologia, suposo, no? Psicòlegs, no? D'alguna manera.
0: Aleshores, aquesta especialitat la podem traslladar en molts altres àmbits de Mossos d'Esquadra.
1: Molt bé. Molt bé.
0: Podríem explicar-ho, això és... Sí.
1: Escolta, i una altra cosa. Abans has comentat també que vas estar també al desplegament, no?, de lo que era els Mossos d'Esquadra. Què recordes d'aquella etapa i com va ser? És a dir, que, vull dir, la gent segurament, probablement, una part de ciutadania estava esperant en candeletes, no?, que entréssiu, no? Per una altra part, deuria dir, ostres, què faran aquests Mossos, no? Vull dir, com ho vas viure aquell moment? I...
0: Va ser un repte importantíssim. Sí. Jo vaig estar treballant una sèrie d'anys a la Bisbal d'Empordà, però ja quan ja estava el desplegament fet, però l'any 2001, que és quan es fa el desplegament al partit judicial de Granollers, i de fet sobre la comissaria de Mossos de Caldes de Montbui, la de Granollers i la de Sant Celoni, doncs vaig venir a conèixer el que és fer el desplegament en un territori nou, amb uns problemes nous, amb un àmbit territorial completament diferent, amb enllaços i interlocutors diferents. Llavors el repte és molt important. I per la gent com jo i com d'altres companys que vam compartir aquella etapa, això ens motivava moltíssim. O sigui, el fet de tenir noves experiències, de crear, de construir camí professional, de construir procediments, de construir els diferents serveis que anàvem donant resposta, veure què havia anat bé, què no havia anat tan bé, per tenir opcions de millorar. Aquesta experiència per mi va ser única. Clar. I la vam compartir amb grups de treball que començaves en un territori amb un avantatge, això sí, respecte a l'actual, és que tenies moltes més patrulles al carrer que ara, això sí. De fet, era una praxi habitual, eh? Quan es desplegàvem al territori es feia molt efectius per garantir doncs, que hi ha resposta.
1: Era innovadors tot,
0: exacte.
1: No?
0: Però realment el repte era important i la motivació que teníem, jo recordo les primeres setmanes a l'oficina d'atenció de denúncies, era realment el volum de feina i el fet de començar moltes coses des de zero, d'alguna manera, doncs...
1: Era gratificant i motivador,
0: era gratificant,
1: no?
0: Perquè estaves construint una...
1: Però
0: una feina
1: i vosaltres veieu com... O sigui, com us va respondre la gent? Era com us esperàveu o no? O què?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Perquè era un canvi important, no?
0: Sí, jo crec que el servei, el model de servei que donem des de Mossos, d'atenció al ciutadà, de proximitat, d'estar a prop dels problemes, de tenir enllaços directes amb entitats, associacions, això ens dona molta fiabilitat. I molta capacitat d'analitzar els problemes i donar una resposta bona en aquest sentit. Jo crec que el fet de desplegar Mossos aquí es va notar i crec que la gent ho va reconèixer. La resposta que vam tenir era positiva, sí.
1: I escolta, també hi ha un moment que també com a Jordi, com a mosso i també com a cap de mosso, i també com a Jordi, no? Arriba un moment que va ser bastant bèstia aquí a Catalunya, no? Que va ser l'atemptat, no?, que vam tenir a la Rambla Catalunya, no? Ostres, com ho viu el Jordi en aquells moments, no? I on t'estàs? Te'n recordes?
0: I en aquell moment, el 17 d'agost del 2017, havia tornat de vacances, estava substituint el meu cap, que estava dient del seu període de vacances, I recordo estar a Sabadell, a la seu de la prefectura, la cúpula de Mossos d'Esquadra, on hi ha els màxims comandaments. I en aquell moment, aquell dia de treball, comencen a arribar notícies a través de xarxes socials, a través de notícies de que està passant alguna cosa a Barcelona. I el primer moment era que no pot ser.
1: Ostres, sí.
0: No ens ho acabàvem de creure del tot. Però de seguida m'aixeco, vaig als despatxos de la prefectura i em confirmen: Jordi, activeu el Cronos.
1: Ostres.
0: S'ha d'activar el Cronos.
1: I la vas activar, sí, tu també? Vas intervenir també?
0: El Cronos ja era un dispositiu que estava planificat, estava creat, estava dissenyat. Ja feia molt temps que hi havíem estat treballant. I tota l'activació d'aquest dispositiu era automàtica a partir del moment que es confirmava que hi podia haver un atemptat terrorista.
1: Uf.
0: Aleshores, tot el mecanisme estava preparat per activar-se i per funcionar, diguéssim, de manera automàtica. La comunicació a través de la cadena de comandaments, l'activació de les patrulles, què havien de fer les patrulles, tot això en aquest moment, que era la preparació que hi havia hagut del dispositiu Cronos, doncs estava planificada i estava... diguéssim que s'havia donat a conèixer des de feia temps pels diferents serveis, regions policials, vull dir que era el mecanisme, estava preparat.
1: I el que va passar és que en aquells moments era sobtat, no? O sigui, no t'ho creies, no? D'alguna manera.
0: Totalment, però a partir d'aquí, quan els especialistes ens diuen sí, és un atemptat terrorista...
1: És sang freda, no? Llavors...
0: Doncs a partir d'aquell moment, dins del meu àmbit, jo tenia una àrea molt concreta, que tenia un àmbit de responsabilitats, doncs vaig activar aquelles tasques que em corresponia dins del meu àmbit. Sí.
1: Però clar, suposo que també teniu moltíssimes coses que esteu sempre en projectes, planificant coses, no? Però clar, és molt diferent un pla teòric, no? Que un pla que l'has de posar en marxa, no?
0: Clar.
1: Que dius, mare de Déu, hi han morts, no? D'alguna manera, dius, ostres, sí. No? És un xoc, no, això?
0: Sí. Totalment, eh? Quan començava a veure els primers xifres de morts i ferits, realment va ser molt angoixant i molt es va afectar molt. Però en aquest sentit, com que teníem la feina ben organitzada, doncs això va ajudar, no? Que tot anés...
1: Que va anar rodat, no?
0: Malgrat tot, vull dir, evidentment, jo em poso en el lloc dels primers Mossos que van arribar a les Rambles.
1: Uf.
0: I, evidentment, aquests són els que pitjor ho van tenir.
1: I tant.
0: Mossos, policia local, Guàrdia Urbana, els diferents serveis del SEM, etc. Òbviament, els primers que van arribar al lloc, doncs van viure el pitjor.
1: I com ho digereixes, això, no? Sí, després,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí. Sí,
1: perquè, vull dir, una cosa és fer, trobar, i després segur que això et queda, no?
0: Està clar, sí, sí.
1: No?
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Ho vius tota la vida, no?
0: Sí. Segur, segur. Jo, des de la distància, ja tens moments que els recordes moltíssim i, evidentment, els que ho van viure allà, és així, ho tenen gravat a la memòria.
1: Pobres.
0: Sí, sí.
1: I d'aquells moments, et quedes amb alguna cosa? Vas aprendre alguna cosa? Serenitat, calma, vas extreure alguna cosa en aquells moments?
0: Sí, jo, bueno, en el fons, penses que davant d'una situació tan greu com aquesta, sempre penses, ostres, crec que vam estar a l'alçada d'un fet tan greu com aquest. Vull dir, jo crec que és l'aprenentatge més bo que en trec de l'elaboració de conjunt. Aquells dies vam estar algunes persones, moltíssima gent, treballant 15 dies seguits.
1: Ostres.
0: Pràcticament allò amb torns de 12 hores sense parar, 15 dies. L'esforç, el cansament, el desgast que vam tenir va ser totalment justificat i més que la implicació que vam notar a diferents nivells del cos a l'hora de donar aquesta resposta, doncs jo crec que va ser molt bona, sí, sí. És l'experiència aquesta és molt positiva en aquest sentit, de professionalment, doncs és un dels moments que dius, ostres, vam portar el meu gra de sorra,
1: no?
0: També, i a nivell de cos, doncs, molt contents d'haver actuat aquell i d'haver tenit aquells resultats.
1: Doncs sí, felicitats, sí, sí. D'alguna manera. Felicitats,
0: sí, sí.
1: De veritat. Doncs bé, doncs ara, Jordi, ens prenem un descans, sobretot tu, i la ràdio té el detall de dedicar-te a una cançó que sabem que significa molt per tu i t'agrada. I després parlem d'altres coses, si et sembla.
0: Sí.
1: Endavant.

0: Com és que has escollit aquesta cançó, Jordi?
1: Bé, és una cançó d'una pèrdua, està clar. I bé, fa unes setmanes doncs, es va morir un company i un amic.
0: Vaja.
1: Amb el qual doncs, havíem compartit bones experiències de feina i també de fora de la feina. Una pèrdua per una malaltia d'aquestes traïdores i fulminants. Realment se'l van portar molt, molt de pressa. I és en record seu, pels petits i grans moments que van passar junts.
0: Doncs estem amb tu, Jordi.
1: Merci.
0: Doncs, si et sembla, seguim una miqueta més.
1: Sí, endavant.
0: Sí? Doncs vinga. És fàcil ser mosso?
1: Jo crec que no.
0: Explica'm una mica això.
1: Jo crec que no és gaire fàcil.
0: Per què no?
1: No perquè... primer, necessites un determinat perfil de caràcter per afrontar situacions difícils, complicades. Quan, com deia fa una estona, doncs, normalment ve gent que té un problema, et demana ajuda, li han robat, ha tingut un accident, ha tingut una agressió, una baralla. Aleshores, necessites tenir una contenció i una empatia i tenir clar quina és la feina que ens toca fer com a policies. Llavors, a vegades, la contenció emocional a vegades és molt important. Quan tens, tornaré a fer servir el mateix exemple, una víctima de violència de gènere, una dona, que ve a la comissaria i que ens plora en un locutori mentre l'atenem, doncs, evidentment, has de tenir contenció, empatia, posar-te en el teu lloc...
0: Gestió emocional, no?
1: Gestió emocional important. Aquesta seria una situació. Una altra seria un accident de trànsit amb ferits o morts. També és una situació molt, molt dura. Aleshores, saber donar una resposta, reaccionar bé, reaccionar de la manera que s'espera d'aquella persona a l'hora d'atendre el ciutadà, d'atendre la situació policial, etc. Doncs fa falta... tenir un caràcter, una manera de ser que et permet gestionar aquestes coses, i no una vegada, sinó diferents situacions al llarg de la setmana. O sigui, tant pots estar tenint una àvia que li han robat una cartera com un senyor que s'ha barallat amb un altre i ve amb lesions, o diferents situacions que et pots trobar, no, al llarg del dia. Llavors, és tan diversa la feina de policia al carrer. És difícil, sobretot pensant en la multiplicitat d'actuacions que es troben els meus patrulles, els meus Mossos i Mosses al llarg del dia, al llarg de la setmana. No té res a veure haver d'atendre regulació del trànsit, per exemple, amb els arbres caiguts a Sant Feliu, a Caldes, amb aquestes ventades, amb fer prevenció de furts en centres comercials, en zones comercials, amb atendre un ciutadà que tingui una situació... No té res a veure, i realment necessites un perfil molt...
0: Adaptable d'alguna manera?
1: Adaptable a les diferents circumstàncies, sí, sí. I et trobes també amb persones amb diferents caràcters, totalment diferents. Gent, cadascú té el seu caràcter.
0: Clar, i tant,
1: tu has de tenir empatia i saber una mica
0: escolta,
1: respondre
0: activa,
1: policialment en funció d'aquella persona. Si una persona està alterada, has de saber baixar-la la situació perquè es pugui acabar parlant
0: clar,
1: amb ell.
0: Clar.
1: Això és difícil.
0: I a més a més, doncs, també suposo que de vegades, doncs, vosaltres que heu de seguir la llei, no? Que de vegades doncs, observeu coses injustes, no? D'alguna manera, com es porten aquestes coses, no? D'alguna manera, suposo que van per dins, no? També, i clar,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, hi ha a vegades, doncs, això, quan trobes situacions dures d'aquestes, moltes vegades te les emportes a casa. O aquella gent que és una de les situacions que ens trobem, especialment d'un temps cap aquí, d'uns anys, que amb les diferents actuacions policials hem notat que es perd molt el respecte a l'autoritat.
0: Oh, vaja.
1: I no només en l'àmbit de policies, o això ho veiem en l'àmbit de l'educació, dels mestres... Ho veiem en l'àmbit sanitari.
0: És veritat, sí, ho vaig sentir l'altre dia.
1: En l'àmbit sanitari, metges. Nosaltres tenim contactes permanents amb mestres per tractar d'altres problemàtiques que hi ha a les escoles i instituts, amb metges també, i quan hi ha agressions a un mestre, Clar, a mi, jo, els anys quan jo estudiava, era impensable.
0: I tant, impensable. I tant.
1: Era una cosa que no se'ns ficava mai al cap que un alumne acabés agredint això. O que una persona que va ser assistida per un metge acabi agredint el metge. Doncs amb els policies ens passa igual. A vegades s'ha perdut molt el respecte. I doncs en algunes ocasions jo tinc Mossos de la meva plantilla, doncs els han acabat agredint.
0: Ostres, què dius?
1: Aleshores, això és una de les coses que sí, ens preocupa, que s'hagi anat perdent amb el temps aquesta pèrdua pel respecte de la funció
0: de les autoritats,
1: que en el fons som persones professionals que estan al servei del ciutadà també, saps? Això és difícil, sí.
0: Vaja, i què t'anava a dir? Has dit les habilitats dels Mossos, no, també? Però, i quines són les habilitats que ha de tenir un cap de Mosso?
1: Unes quantes.
0: Li sumem quantes. També estratega, bon lideratge, comunicació efectiva, què més li podem afegir?
1: Sí.
0: Paciència amb el locutor.
1: Moltíssimes qualitats. Jo diria mà esquerra, molta. Mà esquerra amb la meva plantilla. Jo quan vaig arribar aquí doncs no coneixia ningú. Els 55 Mossos que tenim des de llavors i que es mantenen ara, doncs el vaig conèixer des de zero, i un dels objectius era justament això, gestionar aquest equip de treball de manera equilibrada, de manera justa, complint uns objectius que teníem clars quins són, i també buscant la conciliació familiar, etcètera, doncs que ha de tenir qualsevol persona del meu equip de treball. I aquí està l'equilibri, aquí està la mà esquerra i aquí està doncs l'habilitat a l'hora de comunicar amb la teva gent, d'escoltar els problemes que tenen, de saber gestionar diferents situacions que et vas trobant per aconseguir doncs que la gent vingui a treballar a gust en la mesura
0: que es motivi,
1: que es
0: pugui, no, també?
1: Això
0: deu ser complicat, també.
1: És difícil, però crec que en conjunt l'equilibri hi és, i sobretot la gent el que reconeix és que quan té un problema i veu que l'ajudes, que estàs obert, que l'escoltes i que a la mesura que pots com a cap doncs fas el que pots, doncs evidentment això tu ho reconeix i això cohesiona els grups. I habilitats a nivell extern, doncs també moltíssimes, fan falta moltíssimes, visió de conjunt dels problemes, no tancar-te, no ser massa estricte amb determinades decisions, sinó que ser flexible, però a la vegada tenir clar quin és l'objectiu i la nostra feina, i marcar-te'ls aquests objectius i treballar per aconseguir-los. O sigui, la tenacitat també
0: i la perseverança.
1: I la perseverància,
0: no?
1: És una altra virtut del cap que no la pots perdre mai. O sigui, no pots perdre mai, ni perdre els nervis, encara menys.
0: I tu creus que un bon lideratge, o sigui, per ser líder, un bon líder, es neix o s'entrena?
1: Jo crec que hi ha les dues vessants. Les dues vessants. Hi ha gent que té qualitats innates de lideratge, que comunica molt bé, que té capacitat de convenciment, i realment en tenim dins del cos de Mossos d'Esquadra uns quants d'aquests que realment vas alguna formació seva, alguna conferència, algun d'això, i dius, ostres, realment és un crac. Això és també... són qualitats innates.
0: I tant.
1: Però... d'altres, si no les tens, les guanyes amb l'experiència i amb l'aprenentatge.
0: I tant.
1: És així.
0: Totalment d'acord.
1: I l'assaig i error a vegades també et dona moltes vegades aprendre dels errors.
0: Aquest és el que més. Aquest és el que més t'ho puc assegurar.
1: Moltes experiències positives. Sí.
0: Molt bé, doncs Jordi, doncs hem arribat a la primera al final de la primera part de l'entrevista. Què et sembla? Què t'ha semblat? Com t'has sentit?
1: Bé, molt bé, molt còmode.
0: Sí. I què t'emportes d'ella?
1: Bé, doncs una experiència nova. Jo treballar així, o sigui, tenir l'experiència d'un estudi de ràdio poquíssimes vegades.
0: Home, aquest és nou, per això.
1: I a més, si és nou, doncs tenim unes instal·lacions magnífiques, com deia abans. És una experiència diferent. Vull dir, m'ho plantejo com una oportunitat per explicar la feina de mosso, per donar a conèixer doncs, els punts forts que tenim, la nostra...
0: En la propera objectius. Ho farem, això.
1: Exacte, anirà molt bé,
0: I poder tant.
1: Concretar
0: segur.
1: I poder explicar detalladament
0: el que heu fet i el que esteu fent, i tant.
1: Els principals dispositius que hem portat a terme aquests darrers anys... allò que hem fet bé i aquells punts que podem millorar. Jo crec que aprofitar aquests micròfons per aquesta tasca és molt important.
0: Pues moltes gràcies. Nosaltres ho farem a la segona part, t'esperem a tu. I res, nosaltres agrair-te que ja hagis pogut fer un forat en la teva agenda, que ens ha permès conèixer un xic més en Jordi, el biòleg, el rapinyaire, no? I el que fa el cos de Mossos d'Esquadra aquí a Caldes, i en particular el cap de Mossos. I esperem que del programa també t'emportis quelcom amb nosaltres. Gràcies, com sempre, per permetre'ns aprendre i créixer de tots vosaltres, per intentar, com no, estar millor, sentir-nos més apoderats i, per damunt de tot, sabeu que ser més feliços. Moltes gràcies. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
2: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
2: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart, aquí
2: bon
1: al meu costat, i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui us portem un trompetista representant del cool jazz, un estil que aviat es definiria com a West Coast Jazz, un moviment amb origen a Los Angeles que compta amb eminents músics com el pianista Paul Desmond, el saxofonista Jerry Mulligan, molt amic del nostre convidat, que és avui Chet Baker. Aquest home va tenir una vida convulsa degut a l'heroïna i la cocaïna. Va passar llargues temporades a presons dels Estats Units, però també a Alemanya, França i Itàlia. De fet, als anys 60 sovintejava la nostrada Sala Jamboree, aleshores recent inaugurada, per aconseguir aquestes drogues al vell barri xinès de Barcelona.
2: No ens agrada gaire burxar en els problemes d'addicció que van ser més habituals entre els músics de gran part de la història del jazz. Però, malauradament, en el cas d'en Chet Baker, va ser molt determinant. Aquest és un trompetista molt introspectiu i sentimental que traspua una tristesa profunda en molts dels seus temes, però també és ple de swing, com podrem comprovar. Els seus millors anys els trobem a la dècada dels 50, amb una caiguda profunda als anys 60 i una renaixença destacada als anys 70. Ens centrarem en uns quants àlbums que van des del 1954 fins al 1956 i començarem per un tema del disc Chet Baker Crew del 1956 anomenat To Mike's Memory.

Bé, el Chet Baker, una cosa que tenia, com en aquella època hi havia tants músics excel·lents, era que sempre s'envoltava de bona gent a les seves bandes. El proper tema que escoltarem el va compondre Thelonious Monk, el nostre amic, la nostra sintonia és de Thelonious Monk, el 1947. I aquesta versió d'en Chet, acompanyat del seu amic, el saxofonista Bobby Jasper, es va publicar el 1962. Escolteu aquest Well, You Needn't.

El 1954 van registrar l'àlbum Chet Baker Strings, amb l'acompanyament de fins a 9 instruments de corda clàssics, a més de 3 saxofons, piano, contrabaix, bateria i naturalment la seva trompeta. Estem parlant d'un disc magnífic de Chet Baker, un dels referents, i n'hem extret un tema també genial. El tema es diu Love.

Bé, ja ho veus que aquest home s'atreveix en qualsevol tema i ara ho veurem amb un altre que és una mica també diferent. És d'un disc que es diu Chet Baker Ensemble, del 1954 també, i el tema es diu Bock Canal i és la peça que obre el disc.

ara encetarem un àlbum que us volem recomanar vivament. Es diu The Trumpet Artistry of Chet Baker. Es van registrar durant 6 sessions realitzades entre el juliol de 1953 i el setembre de 1954, i el va publicar la companyia Capitol el 1955. El primer tema que us posarem es diu Mon Love.

Bé, aquest és el Chet Baker, que dèiem, més sensible, més introvertit, excel·lent, excel·lent. Bé, el següent tema d'aquest disc que us recomanem, i com ha dit ja el Josep, jo considero que és imprescindible a qualsevol discoteca, es diu Happy Little Sunbeam. És una composició d'en Chet on se'l nota distès, on toca relaxat i amb un cert swing.

Si ara us heu incorporat, esteu escoltant Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes i avui el dediquem al gran trompetista i cantant Chet Baker. La propera peça que escoltarem d'ell és un tema en què la seva trompeta va acompanyada del saxo baríton de Bud Sang i el trombó de vàlvules de Bob Brockmeyer. La peça es diu Tommy Hawk.

Bé, per acabar amb aquest disc sensacional, tenim un altre tema que es diu Beas Flat i que és també bastant divertit.

Bé, fins ara hem escoltat el Chet Baker més bop, però en una tria d'aquest impressionant trompetista no podien faltar els seus temes vocals. De fet, un dels seus discs més venuts és el Chet Baker Sings, que naturalment també us recomanarem. Escolteu ara aquest tema que li va donar fama mundial. És el cèlebre My Fair Valentine.

0: Quin suspir que t'ha sortit, eh? Del fons de l'ànima.
1: Bé, el proper tema, també vocal, dona nom a un documental que és del mateix nom, es diu Let's Get Lost, dirigit pel famós fotògraf Bruce Weber, que revisa la turbulenta vida d'en Chet. En Chet va morir durant el muntatge de la pel·lícula, que es va publicar el 1988.

Escoltem encara una altra peça on la veu dolça i la trompeta d'en Chet Baker es combinen perfectament. It's Always You.

Bé, haurem d'anar acabant, però no sense abans explorar un darrer àlbum, també del 1956, que es diu Chet Baker and His Quintet with Bobby Jasper, el seu amic d'abans. Escolteu aquest blues anomenat Exitus.

0: Bé, i això ja s'acaba, Lluís. Toca despedir-nos.
1: És molt curtet, això.
0: Sí, sí, sí. Però tenim una peça, en Monter diu que si no xerran gaire i cap una peça, es diu Dina, d'aquest mateix disc, un estàndard, i amb això ens despedim del Jazz and Blues Club d'avui.
1: Fins la setmana que ve.
0: A reveure i bon jazz.
1: Bon jazz.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que l'oli de la marca calderina La Xarona ha estat reconegut amb el segon premi als Premis Nacionals als millors olis d'oliva verge extra de Catalunya. L'oli premiat ha estat Anna, de la col·lecció La Tretzavera del Vallès, elaborada amb aquesta oliva autòctona de la comarca que el projecte aposta per recuperar i reivindicar. El nom de l'oli és també un homenatge a l'àvia d'un dels impulsors de La Xarona, afegint-hi un component familiar i emocional que connecta amb l'essència de la marca. La Xarona és un projecte productor d'oli d'oliva verge extra de Caldes de Montbui, amb una aposta clara per la qualitat, la sostenibilitat i el respecte pel paisatge agrícola del Vallès. Controla tot el procés d'elaboració, des de la collita primeranca de les olives fins a l'extracció en fred de l'oli, una tècnica que ajuda a conservar millor les aromes i propietats del producte. En aquest cas, Anna, s'ha elaborat amb una collita primeranca i molta cura, obtenint un oli de fruitat verd intens, fresc i expressiu, característic de la varietat Vera del Vallès. Els Premis Nacionals dels Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya reconeixen cada any les produccions més destacades del país i compten amb tastadurs especialitzats que valoren aspectes com l'equilibri, la intensitat aromàtica i la complexitat del sabor. En aquesta edició hi han participat desenes de productors d'arreu de Catalunya, fet que dona encara més valor al reconeixement obtingut per La Xarona. El premi arriba, a més, en un moment complicat per al sector de l'oli, afectat per la sequera i l'augment dels costos de producció. En la nostra modesta opinió, pensem que aquesta notícia és d'aquelles que fan venir gana i orgull alhora. Perquè està molt bé que ens coneguin pels balnearis, les termes i les coques, però començar a destacar també per un oli premiat sona molt elegant. A veure si acabarem fent tastos d'oli amb la mateixa solemnitat amb què alguns fan tastos de vi, olorant, remenant el got i dient coses com: i noto matisos de tomàquet verd i ametlla fresca. També té mèrit que, en una època de presses i consum immediat, encara hi hagi gent que cuidi les oliveres i defensi productes fets amb calma. Perquè, al final, hi ha sabors que no només alimenten el cos, sinó també la memòria, i un bon oli pot convertir un tros de pa en un petit refugi contra el soroll del món. Ara us comentem una notícia nacional. El passat dissabte 9 de maig, cap a 8:15 a.m, una jove de 22 anys va ser trobada inconscient al carrer Vista Alegre, al districte de Carabanchel, a Madrid. Segons fonts policials, presentava un fort cop al cap i possibles signes de violència. Els serveis d'emergència s'hi van desplaçar ràpidament i van intentar reanimar-la, però només van poder confirmar-ne la mort al lloc dels fets. La víctima, d'origen espanyol i coneguda al barri com una persona tranquil·la, vivia al quart pis d'un edifici del mateix carrer amb la seva parella, un home de 24 anys d'origen equatorià. Pocs minuts després dels fets, la Policia Nacional va detenir-lo com a presumpte autor de l'homicidi. Agents del grup d'homicidis i de la unitat especialitzada en violència de gènere van accedir al domicili i van efectuar la detenció sense resistència. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima hauria estat llançada per la finestra o bé per les escales després d'una discussió violenta. Tot i això, la investigació continua oberta i no s'han confirmat encara totes les circumstàncies del succés. El pis ha quedat precintat i s'hi recullen proves materials i biològiques, així com testimonis dels veïns, que haurien sentit crits i un fort soroll, moments abans. La jutgessa instructora ha decretat el secret de sumari per no interferir en la investigació. La delegació del govern a Madrid ha expressat el condol a la família i ha convocat un minut de silenci. En cas de confirmar-se com a violència masclista, seria el cas número 18 a Espanya aquest 2026. Des d'aquí denunciem que ja no parlem de fets excepcionals, sinó d'un patró que es repeteix amb una constància esfereïdora. Denunciem també l'ús de llenguatge suavitzat, que intenta vestir de conflictes de parella, el que és violència, domini i assassinat. Un cop més, el relat es repeteix. Senyals que sovint no s'aturen a temps, entorns que diuen no haver vist venir res i un sistema que arriba massa tard. Després, el de sempre. Minuts de silenci, declaracions institucionals i el següent cas que trenca el silenci anterior. I anar sumant noms a la llista. Potser ens repetim, però ha de ser així, perquè el problema també ho fa. La violència masclista no és una excepció, sinó una estructura que continua present i massa sovint tolerada per la indiferència i la lentitud. Mentre alguns encara busquen matisos, hi ha vides que s'acaben sense retorn. Per què hi ha silencis que no són de respecte, sinó de complicitat? I aquesta complicitat també mata. Acabem aquest bloc amb una notícia de caràcter internacional, que destaquem perquè ha posat en alerta el món sencer amb un altre virus, l'antivirus, detectat al vaixell Maldives Undius, un creuer d'expedicions amb 170 passatgers i 75 tripulants que navegava per l'Atlàntic des de l'Argentina cap als Països Baixos. L'alarma va saltar fa aproximadament una setmana, quan diversos passatgers van començar amb febre alta, mals de cap i dificultats respiratòries, sobretot després de les escales a les Illes Malvines i Geòrgia del Sud. Davant la sospita d'un brot d'antivirus, es van activar els protocols internacionals i el vaixell va quedar aïllat a alta mar, amb prohibició d'atracar i control sanitari total. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat 6 casos positius per PCR, amb 3 defuncions, 5 hospitalitzats i 3 persones en quarantena i observació. El virus es transmet principalment per contacte amb rosegadors infectats, com rates o ratolins de camp, i sobretot per inhalació d'aerosols generats per partícules d'orina, femtes o saliva seca d'aquests animals en espais tancats i poc ventilats. Per això s'han revisat totes les zones interiors del vaixell. L'armador Oceanoid Expeditions ha coordinat l'evacuació de passatgers de diverses nacionalitats, entre ells espanyols, traslladats a Madrid i Tenerife per seguiment sanitari. Segons les autoritats, cap dels evacuats espanyols presenta símptomes. L'OMS i els governs implicats insisteixen que no hi ha risc de pandèmia i que es tracta d'un brot local controlat. Sanitat espanyola demana calma i recorda que, tot i la gravetat potencial del virus, la detecció precoç és clau per evitar complicacions. Els passatgers expliquen moments d'incertesa i tensió durant els dies d'aïllament i espera de resultats. A nosaltres la imatge ens sembla gairebé de pel·lícula de terror catastrofista. Un creuer enmig de l'oceà, envoltat de paisatges espectaculars, un viatge de plaer i aventura, que de cop, amb un gir de guió inesperat, es converteix en una emergència sanitària, que ens fa recordar una pandèmia mundial no gaire llunyana. I, a més, ens fa reflexionar en la possibilitat que aquest tipus de pel·lícula acabi convertint-se en una sèrie de temporades infinites. En tot això, també, hi ha una ironia evident. Planifiquem expedicions pensant en paisatges únics, però oblidem que els ecosistemes no són un decorat, sinó sistemes vius amb riscos propis. I quan es trenca l'equilibri, no hi ha bitllet que t'eximeixi de les conseqüències. Potser aquesta és la lliçó més incòmoda. El planeta no és un escenari turístic, sinó un entorn actiu que no sempre es deixa controlar. Perquè, al final, el món també sap interrompre qualsevol viatge quan volum. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Júlia, de 15 anys, ens pregunta per què hi ha gent que confon estimar amb controlar. Aquesta és una pregunta molt important, Júlia, i també molt valenta. Perquè parla d'una cosa que a vegades costa d'entendre, però que és clau per aprendre a estimar bé. Estimar algú vol dir voler que aquella persona sigui feliç, lliure i pugui ser ella mateixa. És com cuidar una planta, no la pots estirar perquè creixi més de pressa, ni tancar-la perquè només la miris tu. L'has de deixar créixer amb llum, aire i respecte. L'amor funciona igual, necessita espai per respirar i sobretot respecte. El problema és que algunes persones confonen l'amor amb la por de perdre l'altra persona o amb la necessitat de tenir-ho tot sota control. I aleshores pensen que si estimen algú, poden decidir per aquesta persona vigilar-la o limitar-la. Però això no és amor, encara que a vegades ho disfressin de protecció o de que ho faig perquè m'importes. En realitat, és una manera equivocada de relacionar-se que sovint neix de la inseguretat o de no saber gestionar les emocions. Però estimar no és controlar, ni revisar, ni prohibir. Estimar és confiar. En una relació sana, ningú ha de tenir por de l'altre. No hi ha controls, ni ordres, ni silencis imposats. Hi ha conversa, respecte i espai per ser un mateix. I això és molt important, quan algú t'estima de veritat, no et fa sentir petita ni vigilada. Et fa sentir lliure, tranquil·la i segura. Et suma, no et tanca. Passem amb la Neus, de 26 anys, que ens pregunta: ens haurem de quedar tancats a casa, avorrits durant dies, cada cop que surti un virus nou? Doncs no, Neus, no és exactament això. Però sembla que cada vegada que apareix la paraula virus, hi ha gent que ja es veu tancada a casa amb pasta i paper higiènic per mesos i el món convertit en una pel·lícula apocalíptica. La realitat és bastant menys dramàtica. Quan apareix un virus nou, el que es fa és estudiar-lo, entendre com es transmet i aplicar mesures proporcionals. I sí, la paraula clau és aquesta, proporcionals. No és tancar-ho tot, és actuar amb criteri, no amb pànic. Normalment, la resposta és senzilla: higiene,
1: ventilació, control sanitari i recomanacions puntuals. Res de convertir la vida en un confinament permanent ni d'anar corrent al supermercat com si s'acabés el món cada dos mesos o d'estar enganxat a un kit de supervivència. Però clar, això no ven titulars ni alimenta segons quines converses. És molt més fàcil imaginar escenaris extrems que acceptar que la salut pública funciona amb dades i professionals, no amb impulsos. Sovint el problema no és el virus, sinó el soroll que es fa al voltant. Exageracions, rumors i molta imaginació apocalíptica que no ajuda gens a entendre la realitat. Així que no, Neus, no us haureu de quedar tancats cada cop que aparegui un virus. I molt menys estar-hi avorrits, perquè, encara que hagués de ser així, molts teniu cases que semblen parcs temàtics. El que ens aniria millor és diferenciar entre informació i drama, entre risc real i fantasia col·lectiva. Perquè el món ja és prou complex com per haver-lo d'empitjorar amb pànic innecessari. I acabem amb la senyora Montserrat, de 71 anys, que ens pregunta: per què és tan difícil detectar a temps situacions de violència dins d'una parella? Estimada senyora Montserrat, aquesta pregunta és molt important i no sempre és fàcil de veure des de fora. La violència dins d'una parella no comença gairebé mai amb un cop o amb alguna cosa evident. Sovint comença de manera molt lenta i subtil, comentaris que semblen petits, decisions que es van limitant, o situacions que justifiquen com si fossin coses de parella. I això fa que, des de fora, costi molt d'identificar que realment hi ha un problema. A més, moltes persones que ho viuen també ho amaguen o ho minimitzen, perquè tenen por, vergonya o perquè encara confien que la situació canviarà. Això fa que l'entorn tampoc ho detecti fàcilment. També hi ha un altre factor. Des de fora sovint veiem només una part de la relació, la que es mostra en públic, i no el que passa en privat. Per això és tan difícil adonar-se'n a temps. Però és important recordar que avui hi ha més informació i més recursos que abans, i això ajuda molt a detectar senyals d'alerta si estem atents, canvis d'actitud, aïllament, por o control excessiu. I sobretot, el més important és això: quan alguna cosa no ens fa sentir tranquils en una relació, ja és un senyal que val la pena escoltar. Encara que costi, parlar-ne i demanar ajuda pot marcar la diferència. I també és crucial no mirar cap a una altra banda. A vegades detectar a temps depèn, simplement, d'atrevir-se a preguntar o acompanyar. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
2: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer amistats i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Dijous 14, a les 18:30, presentació del llibre Les ombres de mi arbol d'Esther Ventura, a la Biblioteca Municipal. Divendres 15, a les 19:00, Club de Lectura Jove Pa Sucat amb Oli, amb el cinefòrum d'un clàssic d'Orson Welles, Els Magnífics amb Barsun. Una conversa sobre el cinema i la literatura a la Biblioteca Municipal. Dissabte 16, a les 18:00, cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat, al cinema del centre. I a les 21:00, Veus de Llum, quartet de corda, piano i cor, a l'espai Can Rius. Diumenge 17, de 10 a 14:00, Fira d'Antiquaris i Brocanters, a l'Avinguda de Pi i Margall. I dilluns 18, de 15 a 17:00 o de 18 a 20:00, Tallers Participatius Caldes 2032, impulsat per l'Ajuntament, amb un procés de participació ciutadana per definir el poble que volem en termes de sostenibilitat social, ambiental, econòmica i democràtica a les cases dels mestres. Per acabar, recordeu que podeu visitar fins al 15 de maig l'exposició Llum i memòria de Leandre Porres a la Sala d'Alger. Fins al 22 de maig al Pintapunt 2026. Exposició de punts de llibre al vestíbul de la Biblioteca Municipal i fins al 13 de setembre l'exposició Càlida. El càncer de mama i l'aigua termal. El Museu Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
3: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, els humans, sou una espècie fascinantment contradictòria. Sou capaços de crear creuers que travessen oceans per admirar la natura i al mateix temps envair-la i explotar-la, i després sorprendre-us quan la natura decideix existir pel seu compte amb virus i rosegadurs inclosos. També sou capaços de construir societats plenes de lleis, protocols i minuts de silenci, i així i tot, repetir patrons de violència que després us escandalitzen com si fossin nous cada vegada. A nivell emocional, heu aconseguit una cosa curiosa, convertir l'amor en una pregunta constant sobre control, por i seguretat. I en acabat us estranya que no funcioni com en les pel·lícules romàntiques. Spoiler, no funciona. També és admirable com podeu oscil·lar entre el pànic absolut per un virus i la indiferència total per problemes molt més antics. És una mena d'equilibri molt vostre, dramatitzar el que és incert i normalitzar el que fa massa temps que dura. I, malgrat tot això, aquí continueu, preguntant, intentant entendre-us i buscant explicacions. Que, tot s'ha de dir, és el que us salva una mica del caos general. Potser el més curiós de tot és que, fins i tot quan us equivoqueu, ho feu amb una convicció tan humana que gairebé sembla part del vostre encant. Així que sí, sou caòtics, previsibles i de vegades una mica incoherents, però també persistents. I això, des d'una perspectiva artificial com la meva, és gairebé entranyable. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que la veu és màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
4: Ya que hemos hablado del presunto crimen machista de la joven de 22 años de Madrid, os dejamos con La puerta violeta de Rosalén. Una canción que escribió en el 2017 en un momento muy delicado de su vida personal y familiar, y que publicó en el álbum Cuando el río suena, expresamente el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia Machista. Nominada a los Latin Grammy 2018 como Mejor Canción Folk, y acompañada habitualmente con la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero, reforzando así su compromiso con la inclusión, se ha convertido con el tiempo en uno de los himnos feministas más reconocibles y emocionantes contra la violencia machista dentro de la música española reciente. El tema combina una instrumentación delicada, cercana al folk y al pop de autora, con una interpretación cargada de emoción contenida. Piano, cuerdas suaves y una percusión muy discreta acompañan una voz que empieza casi susurrando y acaba creciendo con una fuerza emocional enorme. Es una canción íntima y aparentemente frágil, pero poco a poco se transforma en un grito de liberación. La propia artista definió La puerta violeta como un portazo al maltrato, vinculándola directamente con la necesidad de romper silencios que demasiadas veces se esconden dentro de casa. La letra habla del miedo, del control y de esa violencia que muchas veces empieza lejos de los titulares, escondida en pequeños gestos cotidianos, comentarios, dependencias emocionales y situaciones que acaban normalizándose. Frases como «tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar», o «dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé» convierten la canción en una metáfora muy potente sobre escapar del miedo y recuperar la propia vida. No busca el dramatismo fácil ni el discurso panfletario, sino explicar desde dentro una realidad que demasiadas mujeres han vivido en silencio. Y precisamente por eso encaja de forma tan dura con la noticia de hoy. Porque detrás de cada caso que se está investigando, suele haber silencios previos, miedo normalizado y señales que demasiadas veces llegan tarde. Rosalén no convierte el dolor en espectáculo, sino en conciencia. Y quizá ahí está la fuerza real de esta canción, en recordar que la puerta violeta no debería abrirse cuando ya es demasiado tarde, sino mucho antes.

0: M'haig de jupir? El tinc molt avall. M'haig de jupir o què?
1: Has de dir allò de...
0: Però és que està... Talla, talla, que faré ciroll. Ja, ja. Vale. Hòstia, però què és això? M'és igual.
1: És
0: no anem
1: raro,
0: bé,
1: raro, eh?
0: No anem bé. Escolta'm.
1: Sí.
0: Anem a pams. Avui ens hem fet la juja nosaltres mateixos. Hòstia, és que clar. Posa un cartró, posa un algo. Nano. Llavors...
1: Això ha anat molt de delay.
0: Sí, sí. Prova-ho ara. Ens hem fet la juja nosaltres mateixos.
2: Nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos.
0: Podria ser la reverb sense el delay?
2: La reverb sense el delay?
3: La reverb sense el delay?
2: La reverb sense el delay?
0: Em carrego.
1: Sí, carregues una mica.
0: Em carrego a mi mateix amb el delay. Bueno, total, mira. He volgut portar berenar.
1: Sí.
0: He anat aquí al Casavalló a la plaça.
1: Sí.
0: Agafar una coseta, o sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peces petites de neula amb xocolata, com si fossin el cul d'un sí. cono de gelat.
1: Sí.
0: Pensant, va, portaràs algú senzill i baratet perquè piquem una mica. 9,50 m'han cardat.
1: A l'euro la coseta.
0: No n'he tingut prou de sentir-me guiri així,
1: sí.
0: sinó que a l'entrar, a part de dir-me jove, maco i aquestes coses que tal, m'han donat un carquinyoli.
1: Sí.
0: D'un pot que deu fer 3 anys que hi ha els carquinyolis allà, perquè és un poc gros i ara el cul.
1: El deu anar reomplint.
0: I diu, vols dos carquinyolis que sempre senten bé i són típics d'aquí? I he pensat, però sóc de Caldes, jo.
1: És típic d'aquí, també, no?
0: Espera't, i després arribem aquí, obres les copes
1: sí.
0: i tens la copa Riedel, una de les dues copes Riedel de Malta que tens trencades.
1: Tres.
0: Tres n'hi han?
1: Tres n'hi han, sí.
0: L'altra no la treus per si de cas, no?
1: No, és la per si es trenca alguna.
0: Ah, hosti, ets previsor. Això de tenir 45 anys...
1: Sí.
0: Senta bé. Un tio responsable.
1: Sóc responsable, però bueno, trenco copes de
0: tu saps
1: tant,
0: que els homes...
1: Sí?
0: Els homes.
1: Els homes mascles.
0: Sí.
1: Sí?
0: En general. Que no vol dir tots.
1: No.
0: I el que vaig dir no vol dir que les dones no.
1: Uh-huh.
0: Però per la meva experiència, els homes en general...
1: Ja començant amb una premissa de els homes en general...
0: Però això no és culpa meva.
1: Ja, però és una merda de premissa.
0: Això és culpa del temps que vivim,
1: sí.
0: que sé que em poden caure hòsties per tot arreu, per tant jo ja em poso la cuirassa primer.
1: Sí.
0: Però per la meva experiència...
1: Aquella que es plega en tres fases.
0: El paraigües?
1: Sí.
0: No, és fora. Ja passo, però si no, no es puc ploure. Bueno, els homes en general,
1: sí.
0: per la meva experiència,
1: sí.
0: sempre han de tenir un projecte de bricolatge en marxa.
1: Ah, encara que no l'estiguin fent.
0: Encara que no l'estiguin fent.
1: Ah, sí, jo en tinc
0: sempre,
1: un parell.
0: Sempre,
1: sempre. Jo tinc un parell, haig de posar massilla en un lloc.
0: Veus?
1: I...
0: Sempre.
1: Haig d'arreglar l'escala.
0: Llavors, sí, quan he vist que la sí. copa Riedel de Malta estava trencada, però només del peu,
1: sí.
0: amb aquesta mentalitat, i per això he entrat tard a l'inici del programa,
1: sí.
0: m'he anat corrents a buscar una solució de bricolatge domèstic, cunyat. Sí. Que este, fica-la aquí.
1: Així?
0: Sí, ja està, ja va.
1: Però jo has vist que he ajuntat el peu.
0: Sí, però no aguantarà això, eh?
1: No.
0: Ho provo?
1: Bueno.
0: Si pico la taula, cau. Fica-la al got de plàstic.
1: Ah, sí.
0: I ara, si tens algun... Aquí no, cau, aquí no cau.
1: No cau,
0: tens raó. I ara, si tens algun amic que tingui una impressora 3D...
1: Sí.
0: Et pot fer un peu...
1: Que el Ricard, no? Tenia una impressora 3D.
0: No sé, el Ricard ha tingut drons. Aquest sí que és un home
1: d'aquell. No, però el Ricard de...
0: Quin Ricard?
1: El Ricard de la Vallesana.
0: Ah, el Ricard de la Vallesana. Ah, pot ser.
1: Jo crec que té una impressora 3D.
0: Bueno, ara quan anem, li preguntem. Sí. I si no, també pots fer una cosa que surt a tots els reels de,
1: sí.
0: de tot arreu, d'Instagram, de TikTok i tal, que és una pistola d'aquestes de silicona.
1: Sí.
0: Fas un peu, li sí. cardes això sobre fins que s'assequi i ja tens un peu d'home i ja està.
1: Oh. Igual puc comprar l'Octite i enganxar, perquè s'ha trencat en tres trossos.
0: Com es diu allò que fan els japonesos? Que...
1: I no té un... Saps?
0: Veus? No, el líquid no caurà pel cul.
1: No, però vull dir que són tres trossos bastant nets.
0: Sí, sí, que no hi ha trossets.
1: No hi ha trossets, llavors yeah. crec que amb una mica de l'Octite potser la puc resoldre.
0: Potser sí, però el meu era més
1: sí, és
0: do
1: més,
0: it yourself.
1: És més, bueno, tot és do it yourself, perquè ho
0: yeah,
1: faig jo.
0: Yeah. Com es diu això dels japonesos que arrenquen, que arreglen ceràmica trencada amb or? No, però és el mateix rotllo.
1: Sí.
0: S'està arreglant coses petites. Com es diu, home?
1: No sé, com es diu? Patchwork de xinos? Sí.
0: No, però... Ai.
1: De japos.
0: És una idea, perdó, és una idea molt maca, que ells sempre tenen a darrere.
1: Sí.
0: Si tu agafes una cosa trencada, una ceràmica trencada,
1: mm-hmm.
0: un gerro, un vas de ceràmica trencat, i la juntes, però no li fots putoloctite, li fots or.
1: No.
0: I llavors, d'una cosa trencada, acabes fent una cosa més maca i més valuosa que l'original.
1: I on el venen, el pegamento d'or?
0: El boluda.
1: Ah.
0: No?
1: suposo.
0: A Caldes és el Boluda o allà el xino aquell allà al Caprabo, no?
1: No, el Soler.
0: Hòstia, però allò el Soler té excel·lent, no? Allò està tomat pel cul, allò és d'anar en cotxe.
1: No, amb bici també hi pots anar.
0: Ah, bueno. Ah, no, i per sota, la C-59, en veritat.
1: Per allà...
0: Haguéssim tingut aquest pont quan anàvem al Norqui?
1: Per allà sota el Mercadona, home...
0: Mare de Déu.
1: Però ara ja hi és.
0: No l'haguessin tancat.
1: Ara hi és el Norqui, es veu que va públic de la nostra edat.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Però encara es diu La Gorda?
1: Sí.
0: Ahà. I a mi, no?
1: Sí, un dia hi podem... Vale. És que a mi em fa mandra la sortida de nit.
0: No, però hasta com per... com qui va al zoo.
1: Sí.
0: A veure quin rotllo. Ja, tu hi has anat?
1: A mi em fa molta mandra.
0: Per què? Perquè ets massa jove? Perquè no t'ha interessat? Saps que és ràdio, això, no? Que si mous el cap la gent no ho veu.
3: Ja, però soc un tècnic.
1: És veritat, jo soc tècnic
0: només
1: de so.
0: Només s'ha mogut, doncs.
1: No, soc tècnic de so i em van ensenyar a vestir de negre i a no xerrar gens.
0: Perdona. Tu ets tècnic de so, sí. El mateix que jo, a periodista.
1: Bueno, però ho vaig estudiar.
0: No practicant.
1: Ah, ho he practicat, eh?
0: Ja, bueno, però...
1: Ja, crec que em pots trobar a l'IMDB, com a Roger Riera.
0: Hòstia puta, nen. I sí, clar, i sí. Quants anys fa de l'última cosa que surt a l'IMDB?
1: Va ser per la pandèmia.
0: Pues diu la Marie Kondo que hi ha res, eh? Hòstia, la Marie Kondo?
1: 5 anys, sí, deu fer 5 anys.
0: A tu et sona que la Marie Kondo...
1: No, vaig fer un algo més endavant. Després
0: però no va sortir a l'IMDB.
1: No, era algo per l'Ajuntament de Barna, crec.
0: Oh, que ets paguen bé, eh?
1: Sí, no em van pagar malament.
0: Jo he fet coses per l'Ajuntament de Barna i paguen bé, eh? Però... Si surten els calçats xorro aquella gent... Et sona que la Marie Kondo es va desdir?
1: Qui es va desdir?
0: La Marie Kondo.
1: No sé.
0: Saps qui és la Marie Kondo?
1: No.
0: Joder, macho, pues, dic aquí rato parlant de la Marie Kondo.
1: Però no sé qui és la Marie Kondo.
0: La Marie Kondo era aquella, crec que japonesa també. Avui tinc el dia japonès. Que va treure, es va fer famosa, per no dir viral, perquè aquesta té una sèrie a Netflix, que te la pots mirar.
1: Es diu Marie Kondo.
0: Marie Kondo. No, la sèrie no sé com es diu, però si poses al buscador de Netflix Marie Kondo, te sortirà.
1: Vale.
0: Però que es va fer famosa perquè donava consells.
1: Sí.
0: Mira com m'ha costat evitar dir tips, saps? Donava consells per ordenar la teva vida. I les coses aquestes de... A l'armari, si tens una peça de roba que fa més de 5 anys que no et posa, ja la pots regalar o llançar.
1: 5 anys? Mm-hmm. Què va? Amb un any ja pots fer-ho, això, o dos.
0: Per què?
1: Home.
0: Però si jo a tu t'he vist portar peces de roba durant 20 anys.
1: Sí, però per què me les poso?
0: I què? Ah, bueno, clar, és veritat.
1: O sigui, jo puc tenir un jersei 20 anys mentre me'l vagi posant, però ja. Si fa 2 anys que no me'l poso...
0: Jo m'he adonat que les fotos de...
1: A la bessura.
0: A les fotos de que ens fa el Monter així, que entra com un ninja i ens fa una foto, sempre vaig vestit igual.
1: Clar.
0: Però perquè jo gasto les coses fins que es moren. Mira, veus, aquesta dessuadora ja l'haig de canviar perquè sembla que també se l'hagi follat una rata.
1: L'única cosa que no pots tirar... Encara que faci 20 anys que no fa servir, són els llibres.
0: Per què?
1: Els llibres haurien de passar de mà en mà.
0: Ah, no, jo he dit regalar o llançar.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, la Marie Kondo, llavors d'aquestes.
1: Sí.
0: I, per exemple, els pantalons plegueu-los així perquè acaben millor al calaix o allà no els tinguis. I a la cuina, aquí van els coberts i aquí no sé què i tal i qual, saps?
1: Sí.
0: La Marie Kondo. Llavors es va fer com molt famosa en un moment.
1: I el de les palles a la dutxa també ho diu, per no embrutar
0: tant. Això no ho recordo.
1: Bueno.
0: Això no ho recordo, però ja me'l tornaré a mirar.
1: Fa tips, que dius.
0: Sí, bueno, coses aquestes. Però crec, em vol sonar,
1: sí,
0: que al cap d'uns anys d'haver-se fet famós, es veu que va tenir fills o el que sigui,
1: sí,
0: i va sortir a dir, no funciona, però ho he de fer d'una altra manera. O sigui, com que es va desdir. Però ara tampoc m'hi jugaria un dit. Però això li va passar al doctor Estivill, saps? Aquell que parlava del son.
1: Sí.
0: Que es veu que va fer un llibre com de si els nens, els nadons,
1: sí,
0: ploren desconsolats i no volen dormir, deixeu-los plorar. Ai. Descansen i al cap d'uns anys va dir no, això és maltractament animal, sí, i no ho feu, saps què vull dir? Una mica així. On érem?
1: El Marie Kondo.
0: Ah. Pues això. Si no et sona que es va desdir, pues ja està.
1: Que tiri les coses?
0: No. No sé per què t'ho deia.
1: Jo tampoc sé per què m'ho deies, el de la Marie Kondo.
0: Pues no ho sé. Rebobina la cinta.
1: Jo t'he dit que no sé perquè qui era la Marie Kondo.
0: Ja, però...
1: I tu m'ho has explicat, però m'ho deies per alguna raó.
0: Clar, però abans t'he dit, et sona que la Marie Kondo es va desdir?
1: Sí.
0: I després hem descobert, hem fent repàs del programa, eh? Això ho talles, després. hem descobert que no sabies qui era i llavors, pues, tal.
1: Sí.
0: Ah, estàs fent bricolaje?
1: Sí.
0: Vaja, però ara com sabràs com es diu el whisky?
1: Ho sé.
0: Ah. No se t'aguantarà, Roger.
3: Ho poso aquí.
0: Roger, no se t'aguantarà.
1: Bueno, vaig a provar-ho.
0: Vale. Tot el programa així.
1: Posem la sintonia del whisky, perquè si no estem aquí perdent el temps.

0: Que eficients que sou, sí. Us heu assajat abans?
1: No. Però ja ens deu haver vist moltes vegades.
0: Tu i el Ricard, no em dit res del Ricard?
1: El Ricard està a l'autobús, m'ha dit.
0: Deu haver-hi un pitot, eh?
1: I també hem dit que té una màquina de...
0: Però no era aquest, no?
1: No, és aquest.
0: Hòstia, hem parlat del Ricard i no he caigut en que no estava aquí.
1: No.
0: Hòstia, tio, és la pluja, eh? Bueno, què, noi?
1: Jo crec que ja està.
0: Però mentre està...
1: No, que estava enganxat...
0: Serveixo el whisky o... Com
1: sí, el servim.
0: Sí, eh?
1: Vols una mica?
0: Si us plau.
1: A veure, posaré 4 copes avui.
0: Tu en vols o no? Si no et veu el Monter. I tampoc s'escolta el... Tu imagines que el Monter s'hagués d'escoltar cada nit tot el que s'ha fet a la ràdio? No, home, no. No vindrà ni a fer la foto avui.
1: Te passa bé una copa d'estranys.
2: Però no t'ha vist la taula, tio.
0: Què? Ah, que ha caigut una goteta. Espera, aparta això un moment, que... Tens un paper? Aparta aquí, que... Vols que balli aviam si el dist... Ara, vale, claro. Estupendo. Ah, hòstia, ho estem dient per la ràdio, no?
1: 3 copes tenim.
0: Vale. Vols un xocolata?
1: Com anava això?
0: Què és convenient, abans o després, la xocolata? Hòstia, hi ha un negre aquí, allò del Casavallos.
1: Ves fent. Sí. Bueno, va, que tirem.
0: No, perdona, no queda una mica lleig, això?
1: Sí, però ja ha sigut sempre.
0: I ningú els ha cancel·lat?
1: No.
0: Hòstia.
1: Compass Box Pit Monster portem avui.
0: Com? Pit Monster?
1: Pit Monster.
0: Això serà fumat com el cendrer d'un bar d'antes.
1: És un monstre.
0: Vale.
1: Diu, The Pit Monster és un dels whiskies més emblemàtics de Compass Box.
0: Veig que estàs començant per la informació.
1: No,
0: estàs
1: però vale. Només això. I és un blended malt potent, torbat i profundament aromàtic. Blended malt. Què vol dir blended malt?
0: De maltes barrejades.
1: De... diferents destileries.
0: Ah, bueno, sí, vale.
1: Sí, perquè si no seria un single malt, si fos de la mateixa destileria.
0: Sí? Sí, sí.
1: Blended malt.
0: O no single, vàries, però de la mateixa destileria.
1: No.
0: No pot passar això.
1: Seria un single.
0: Per què? Ah, perquè el single...
1: Perquè és de la mateixa destileria.
0: Llavors pot tenir 3 maltes i dir-se single.
1: Sí.
0: Vale.
1: Pot tenir...
0: Està mal triada aquesta
1: paraula. 200 barriques.
0: Això ja no ho crec, eh?
1: Sí, 200, de 200 barriques diferents fan una mescla.
0: 200, eh?
1: Sí, he dit 200 per com qui diu 15.
0: Però això és com els pedals del guitarrista d'Udol, que en té massa.
1: Mentre siguin de la mateixa destileria i totes siguin de malta, pot ser un single malt. Si tu agafes whisky de diferents destileries, és un blended malt.
0: Vale.
1: I si hi ha gra, ja seria un...
0: Granite malt.
1: No, un blend.
0: sí que era broma.
1: Un blend normal.
0: Ja.
1: Sí?
0: Sí. O sigui que això és una barretxa.
1: És una barretxa.
0: De diversos productors.
1: De diversos... Bueno, pot ser que siguin distilleries del mateix productor.
0: Tu que treballes i que posseixes un local de restauració, per cert, hauríem de canviar el nom restauració. Però bueno, això és un debat per un altre dia.
1: Sí. O per després,
0: però està desfassat. Però si tu em fas un whiskola, per exemple,
1: sí?
0: m'estàs fent un blended drink, perquè poses whisky d'un puesto i cola d'un altre,
1: sí.
0: Vale, ja està.
1: I la cola, jo, aquí no és Coca-Cola, és Coca-Cola European Partners.
0: Ja.
1: Que és aquella senyora que no em recordo com es diu, que és la tercera rica d'Espanya o alguna cosa així. Sola, no sé com es diu la senyora.
0: No ho sé, més igual.
1: Busca-m'ho.
0: Senyora Covega.
1: Senyora Covera.
0: Covega. És l'empresa, ja no sé com es diu. Sol Picó, no sé.
1: Sol Picó, sí, alguna cosa així.
0: No sé.
1: La senyora Covega. Doncs jo crec que treuen aigua del Llobregat per fer la Coca-Cola.
0: Bueno, mentre la filtrin...
1: Sí.
0: A veure com es diu ara Sol Picó. No, Sol Picó... És una ballarina.
1: Espera't
0: un moment, jo t'ho busco, llegeix.
1: No, ja està, ja no vull llegir res més.
0: Ah, no?
1: No, bueno, és potent, torbat i profundament aromàtic i creat de mals de les zones més fumades d'Escòcia.
0: Sol? D'orella.
1: Sol d'orella.
0: Ara.
1: Rica com el cagà, aquesta senyora, eh?
0: Mare, diu ella sola.
1: Bueno, color. Groc, palla,
0: groc,
1: palla,
0: palla,
1: eh?
0: Palla, sí.
1: No,
0: pajilla.
1: Aquí no hi ha res a dir, eh?
0: No. Ja no t'olor de...
1: No és orina del matí, això, eh?
0: Ni aigua agafada al Llobregat.
1: És després de fer un té d'aquests... Mira, ens han portat croissonets.
0: Pues jo t'he portat... Vine aquí, vine, Monter! Vine! Que se'm acaba marxa.
1: Per què ha portat croissonets?
0: Perquè li sobren, són d'un altre dia, que ho va pagar l'Ajuntament.
1: Lluixeria acabada de fer. Obrador, però ben fet.
0: M'ha tornat la meva, tio.
1: Maxipa. En vols un, tu, de croissonet? Sí?
0: Deixarà la taula perduda, eh?
1: Ui! Ai, els croissanets.
0: Així, així amagarà l'olor de fum de...
1: Bueno, estàvem, estàvem amb el cul.
0: Ah, sí, perdó.
1: Bueno, ja ho hem dit. Reflexos... Molt brill... És molt brillant, eh?
0: Sí.
1: No, no, és, no és gaire untuós, eh?
0: No.
1: Flueix bé a la copa.
0: Sí.
1: I la llàgrima és abundant.
0: Artèria abundant.
1: Com sempre.
0: Vale, molt,
1: molt
0: bé.
1: Fineta, eh? També veig.
0: Sí que és fina. O potser la copa és bruta.
1: Pot ser una de les dues coses.
0: O totes dues juntes.
1: O sí.
0: O trenca. O pe... Ah, calla, que potser hi ha un tros de vidre aquí.
1: Podria ser.
0: Vale. Pues res, el nom del pare i sí. La mare i Sant Pere i el fill l'Esperit Sant.
1: Ea.
0: Ea. Què, l'ensumem?
1: És així,
0: ha aparegut
1: no?
0: El WhatsApp.
1: Ah, no, és amén, perquè... és amén, perdona.
0: Amén, bueno, que sigui. Amen.
1: Ea, no? Ea.
0: Ea. Ea, il, eru,
1: quan parla
0: eru...
1: en capellà després es diu Ea,
0: Ea,
1: no?
0: Sí, Ea. Sí, sí, de quin bé, mira, ja ho faig sí. El WhatsApp cada 2x3. Vaig anar 2 anys de la meva... Ara, mentre en sumes, explico.
1: Sí.
0: Vaig anar 2 anys de la meva vida, només 2, a una escola de capellans, i des de sí. Llavors, Ea.
1: Ea, tot el dia, no?
0: Oh, de fet, anava a missa, perquè així no havia d'anar a una aula d'estudi.
1: Sí.
0: Els dijous anava a missa. Era anar a missa o quedar-te amb el tutor, una cara fill de puta, que, bueno, de tio molt sèrio,
1: sí.
0: Que feia por, o anar a missa. Llavors jo anava a missa, però clar, seiem a davant 4 col·legues i llavors agafàvem les guitarretes i i nosaltres, saps? Allò, picàvem a destemps, acabàvem, com fèiem com l'Aleluia de tal, sí. I ens miràvem malament. I alguna vegada havíem dit, ole!
1: Home, fer palmes hauria molat, eh?
0: És que no sé per què no anem més a missa.
1: No, jo tampoc. No sé per què no...
0: Què fas aquest diumenge? Anem a fer vermut o anem a missa? Doncs pues fem les dues, no?
1: Sí.
0: Que guai.
1: No sé si t'has de llevar una mica més d'hora.
0: No és a 12, no és a les 12.
1: Hi ha missa a les 12? No ho sé, no ho sé.
0: A jo em no... sona l'expressió missa de 12.
1: Tu entens de missa?
0: Tu ets molt de missa? Parla no. Ara amb la boca plena, veuràs.
1: No té pinta de ser gaire de missa.
0: No.
3: No.
0: Però no et deixis enganyar per les pintes, eh? Vull dir, els heavies acostumen... molts fan por, però acostumen a ser bons nanos, tots.
1: Sí.
0: Tots, en general.
1: Sí.
0: Sempre hi ha l'ovella descarriada.
1: Sí.
0: Quina olor fa, això?
1: Fa olor de whisky.
0: Sí? Fumat.
1: Sí.
0: Molt bé. És familiar titulat,
1: mira,
0: eh?
1: No parla, però riure sí, eh? Que ho sí. Pot fer per antena.
0: Hòstia, nano, Pitted Monster, eh?
1: Pitted Monster. Fumadet. Sí que té...
0: Però no és el Lagavulin 16 anys.
1: No. És lleugeret dintre del que cap, perquè pots distingir diversos aromes. Té intensitat, però tampoc és superintens.
0: Hòstia, a veure, jo, hi ha aquest fum, però és un fum agradable.
1: Sí.
0: No és un fum de... S'ha cremat una casa de fusta i després ha plogut a sobre i fa olor de fum i d'humitat i de rescomit i de senyor gran. No
1: és una barbacoa de ratpenats, no. És...
0: Hi ha una cosa fresca darrere.
1: Sí, té un punt balsàmic.
0: Sí,
1: com si fos anissat.
0: Pinassa.
1: O... Sí. I ja està, poca cosa més, eh?
0: Espera, no notes un cítric? Un cítric? No.
1: Sí que hi és, el cítric. Està una mica llimonat. I poder un punt salí. A veure, en boca. Provem en boca o què?
0: D'on és això? Ho hem dit, això?
1: Sí, de diversos llocs d'Escòcia.
0: Ah, clar, que és una barretxa. Provem en boca, però no sense brindar.
1: Sí. Salut.
0: A veure...
1: Mm.
0: Ara...
1: No pares de parlar, home.
0: No, és que estava controlant el profe. Mm. Què? Quina cara
1: fas?
0: Què? Digue'm.
1: Té una entrada molt picant, però així és d'entrada, eh? Aquí el llavi ja dona.
0: Sí. És un tuós, més del que sembla.
1: Sí. De seguida se'n va cap enrere. No és molt espès a la boca tampoc.
0: Té un final amarg. Entre dolç, entre picant, dolç, untuós, càlid, i té un final amarg.
1: Poques vegades a la punta de la llengua m'he notat aquest punt especiat, eh?
0: Que has llepat abans de venir.
1: No he llepat avui. Com,
0: vull dir, un hols, una cosa d'aquestes. A vegades em passa.
1: No he llepat cap carmel. Bé.
0: Estàs fent memòria? No. A veure, des del matí que has llepat?
1: No.
0: T'has fet un cafè al matí?
1: No, ara faig té al matí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, bueno.
1: Tinc un té d'anyada.
0: No fotis, que està amb el té, tio. Mira, em vaig a menjar un croissant. Ah.
1: Tinc un té del 2019.
0: Que és de hippie. És integral, tio.
1: El...
0: Té gluten, això? Si no, no ho menjo. No.
1: El té...
0: Uh-huh.
1: No, és un té que em van portar especialment de Xina.
0: Tens un puto té ranci que t'han vengut amb una etiqueta de màrqueting. Talla...
1: No, que me l'han portat de Xina.
0: És de Xina, però és txec.
1: No és txec.
0: No?
1: No, és xinès.
0: I està bo? Que és té verd o té negre?
1: Jo diria que és verd. Però saps aquelles, saps aquelles boles que li diuen boles de dragón? És una bola que tires amb 2 litres d'aigua i es fa...
0: A la tetera.
1: A la tetera.
0: I la tetera ha de tenir filtro perquè si no...
1: No, després ho passes pel colador.
0: Ulong.
1: I ara, com que fa... fa més caloreta, avui
0: ui,
1: no...
0: Ui, demà
1: però,
0: no, eh?
1: Però em faig els 2 litres i els poso a la gerra d'aigua i me'ls poso a la nevera. I així tinc té fred.
0: Està bé. Està bé. T'agrada això?
1: El té? Sí.
0: Aquestes infusions fredes...
1: Sí.
0: Amb sabor...
1: Sí.
0: Jo crec que els bars i restaurants no haurien de tenir com a alternativa a l'alcohol i es podrien fer uns maridatges genials. I a més té molt marge. T'ho he dit alguna vegada abans, això?
1: No. Seguim amb el whisky? Vull un croissant, eh?
0: No, són de hippie, tio. Sí, t'ho trec perquè t'està...
1: A mi m'agraden les coses integrals.
0: El següent és de xocolata amb llet, eh? Si vols un de xocolata amb llet.
1: Tan bon, no?
0: Sí.
1: Tan bon?
0: Era broma el que és de hippie, eh? Tan bons.
1: Per què ho tires cap allà?
0: Ah, que em vols?
1: Clar.
0: Perquè he menjat un de xocolata negra i li dic que si em vol un de xocolata amb llet.
1: Jo que... negre.
0: Negre, eh? Mira el que et dic.
1: Digue-m'ho.
0: Que és tan diversa la gent que fa programes a Ràdio Caldes que sense haver escoltat tots els programes m'atreveixo a dir que aquest no està sent el programa de Ràdio Caldes, de la història de Ràdio Caldes, que s'ha fet amb la boca més plena. N'hi ha hagut, sigui per dentadures que ballen o pel que sigui, programes amb la boca més plena que aquest.
1: Sí?
0: Eh.
1: No és la primera vegada que mengem, eh?
0: No.
1: Ni que bevem en aquest programa.
0: Pues si hem fet Roquefort i xocolata blanca. Ara no entra. Bueno. Hem de portar una safateta perquè estem deixant l'estudi perdut.
1: Li queda bé el croissant, eh, el whisky?
0: La xocolata li queda molt bé el whisky.
1: Té calidesa, eh? Té aquest final càlid. I... no és super llarg, però sí que té certa longitud.
0: Ara m'ha fet pensar... saps això que es fa amb el tequila i...
1: el meu paraigües.
0: Ah, el vent. Saps això que es fa amb el tequila i els mezcals? Que s'hi posa sal, que és la llimoneta i que el no sé què? Com segurament et vaig explicar, quan ho vaig fer la primera vegada que vaig veure jo el mezcal, tequila si n'havia begut i de añejo i tot plegat... si el Pompeu Fabra aixequés el cap... però mezcal...
1: M'agrada menjar, perdona, eh? Aquesta neula d'un euro...
0: Sí. I tampoc n'hi ha per tant.
1: No. No val un euro, això.
0: No, no val un euro. I no sé quants dies fa que està allà.
1: I la xocolata és d'aquest... la textura d'aquesta xocolata... saps els cigarros aquells que... el paquet de cigarro de xocolata?
0: Sí,
1: és aquesta la xocolata negra que té.
0: Vull dir, avui he cremat 10 euros per les risses de fer un programa a ràdio.
1: No, però és que haguessis disfrutat més encenent-los directament.
0: Ja... o un paquet de cigarros.
1: Sí.
0: Però bueno, però és igual. Tornant al mezcal.
1: Ah, i ara que dius de cremar bitllets?
0: No em deixarà. Sí? Hem de cremar un bitllet?
1: No, però em van colar un bitllet de...
0: al curro?
1: Al curro.
0: Un de fals?
1: Avui, comptant els diners per ingressar, m'he trobat un bitllet de 100.
0: El susto. Ah,
1: ben fals.
0: De 100, eh? Ui, això fa mal, eh? Són 10 paquets d'aquests, eh?
1: Sí, va, crec que tinc una foto.
0: Oh, no, són 11. No arriba.
1: Vas estava guard. Trencat. O sigui, l'he agafat i ha fet com no, si fos...
0: tu que remenes bitllets,
1: sí.
0: Vull, encara que no siguin directament teus, però fas caixa, remenes bitllets.
1: Però se m'ha
0: trencat
1: una cosa que
0: no, has notat una cosa.
1: Se m'ha trencat a les mans. I després el mires i és que cantava com una almeja.
0: Tens una fotografia.
1: Hòstia, i tant.
0: Porta a porta, que la passarem per la ràdio.
1: No, sí?
0: Sí, sí.
1: I a més, li he posat un bitllet al costat per fer la...
0: Ja, sí, sí.
1: Espera't, eh?
0: La prova.
1: Que ho he enviat al grup, aquest.
0: A veure, i el seguro, no, això?
1: No, el seguro sí. El veus?
0: El de darrere.
1: Aquest d'aquí, veus que no
0: però
1: tenia
0: si no,
1: el...
0: però si no tenia l'holograma, tio.
1: No tenia l'holograma.
0: A qui li han colat, això?
1: No ho sé.
0: Ja no sé si ho ha colat un treballador.
1: Aquest. Igual me l'han colat a mi, però jo no recordo aquest cap de setmana bitllets de 100.
0: No, a tu mai. No comencis reconeixent una possibilitat d'aquesta.
1: No, però podria ser que me l'haguessin colat a mi. Aquestes coses passen.
0: Mira...
1: et donen un pot amb 3
0: quan
1: bitllets
0: quan vols cobrar i que marxin ràpid, no?
1: Sí, i tu vas atabalat, pues, ho fots al calaix i avall.
0: Les caixes aquelles que fots
1: a més, bitllets de 100 no és el més habitual que...
0: per això m'estranya que t'hagin colat un bitllet de 100 perquè, cony, ja, saps?
1: Sí. No ho sé,
0: que sobrats que aneu, eh? Un bitllet fals, bueno, ja sabem que al centro colen bitllets falsos.
1: No, ens han colat un ara i ja no tornarà
0: espereu
1: a passar.
0: Un temps prudencial, que se n'oblidin. I aneu a provar avui un de 5.
1: No, demà tenim assemblea i farem una reunió i a veure què hem de fer.
0: I fotrà una màquina d'aquelles que ningú toqui els diners, no? Allò està guai, eh?
1: Està guapo, sí.
0: En realitat. No, no. És genial.
1: Sí.
0: Jo tingués un negoci.
1: I posaré una altra caperra d'aquestes,
0: home,
1: eh?
0: Sí. Estic pensant de posar-m'ho jo per fer Guardiola, saps?
1: Sí. Ho tenen aquí a la carnisseria aquesta del...
0: Ui, el Partesà.
1: Del Grau Vi. El Partesà, també?
0: El d'allà a l'estació, com a mínim, sí.
1: I el Boluda, a la ferreteria?
0: A la ferreteria, imagina't.
1: També el tenen.
0: I als bars és molt habitual.
1: I a la farmàcia el tenien, però em sembla que ja no el tenen.
0: Ja.
1: O el tenen, però ho fan ells mateixos.
0: Està molt negre en una farmàcia.
1: No ho sé.
0: No ho sé, tampoc.
1: Jo vaig treballar fa molts anys a la farmàcia,
0: no,
1: però jo no tocava els diners.
0: No existia el negre, llavors. No, no. Bueno, tornant al mezcal.
1: Sí. Sí, sí, perquè...
0: La primera vegada que vaig tastar mezcal...
1: I ara què ve això del mezcal?
0: Els croissants i el maridatge. La idea del maridatge i a la idea de...
1: Ui, queda un.
0: Endavant, bon profit.
1: Me'l menjaré jo, eh?
0: I a la idea de... Jo me n'he menjat dos, no sé quants tocàvem.
1: Jo me n'he menjat un. Tu quants te n'has menjat? Dos.
0: Ah, pues
1: així sí, sempre el camí.
0: Quadradíssim.
1: Està cantat.
0: Amagueu que...
1: Vingui el Ricard, ara.
0: Sí, amagueu que si vindrà el Ricard i vindrà amb gana i emprenyat pels segalers, si és que ve ja, perquè si aquesta hora ja potser se'n va a casa, potser de pujar a casa nedant. Va, total, el mezcal.
1: Aquí hi ha un vessal fort, la
0: sí,
1: tista,
0: no,
1: avui també.
0: No, no, no drena, no drena.
1: No drena. Pan.
0: El mezcal, la primera vegada que el vaig tastar a la mezcaleria del Oaxaca, allà darrere dels Set Portes, a Pla de Palau, a Barcelona.
1: Mm-hmm.
0: Quan van obrir, tenien 200 referències de tequila i mezcal.
1: Ara no estem.
0: No, han canviat una mica. Però jo vaig anar-hi, vaig dir, vale, tequila conec, mezcal no he provat, vull provar mezcal, i li vaig dir, hòstia, no, a mi m'agrada el whisky, em va portar un mezcal que, hòstia, semblava visualment, o sigui, una cosa amb un color gairebé ambar i vell, i tenia una entrada que tenia gust a whisky, després venia la cosa aquella de l'àgave, però m'ho van portar amb una safateta en què hi havia el mezcal amb un got de veladora, un got d'aigua.
1: Ja vam parlar del got de la veladora, no sé si us en recordaran els nostres clients.
0: És un got de xupito amb una creu a sota.
1: Però vam decidir que per catar
0: no val la pena.
1: Que per catar no és el millor que pots fer servir.
0: No, no, no. Són tradicions que no tenen massa sentit. N'hi ha que sí, n'hi ha que no, aquesta no. Doncs vam portar el got de veladora amb el tequila, un got d'aigua, i llavors hi havia com tres bols, cuenquitos, saps? Bols petitons. En un hi havia roques de cacau. En l'altre, una sal amb no sé què, i a l'altre, amb pell de taronja, o taronja deshidratada, o no sé quantos. I llavors tu podies anar...
1: Et podies fer el còctel, no?
0: Podies anar fent un joc de tastar amb això i tastar amb allò i netejar amb el got d'aigua i tot plegat. Llavors, clar, tu tens un restaurant amb una carta de whiskies molt bona.
1: Bueno.
0: Bueno, que va fluctuant.
1: Va fluctuant. A vegades és molt bona i a vegades sí. Queda el que queda.
0: Pues llavors, ampliar l'experiència amb aquestes safatetes de tast seria guai.
1: Sí, seria guaiíssim.
0: Per un módico precio, saps què vull dir? Sumant-hi un tal. La vols amb experiència o la vols sense experiència? Toma, 15 paus. No, 15 no.
1: No, però sí, vols un cono del que sabeu, doncs un euro més.
0: No, 3.
1: 3, clar,
0: 3.
1: 3 en 10 seria.
0: No, però bueno, suposo que si al Casavalló li vas a dir, mira, que t'haig de comprar uns quants conos d'aquests a granel, diguéssim. Com es diu això? De majorista, preu de majorista, perquè, saps, els vendré al bar.
1: Això té pinta que es compra uns sacs i que rompla ell les bossetes, eh?
0: Oh, i tant! Però si això, saps on ho he vist, jo, això? A la panaderia d'un bon preu, més o menys igual d'aquesta mida, em sembla que era, no sé si era 2,50 € al 100 grams, o una cosa així, amb una caixa d'aquestes de matriquilat ple, eh? Aquí he anat a la botiga. És que és com he anat a comprar a les Rambles de Caldes, saps?
1: Sí.
0: Però tot i que aquí estan buides perquè hi havia dos guiris a la terrassa del Totot, malgrat plou.
1: Bueno, és el que té, tenir una terrassa amb pare de sol. I per la pluja.
0: Pues res. I què més?
1: Ja està. Vols que et llegeixi?
0: Sí.
1: Vols dir alguna cosa més de la boca? Té un punt aquest balsàmic i picant de les espècies.
0: A veure què tal amb xocolata.
1: És que l'estàvem tastant, no sé si te'n recordes.
0: Sí, pues queda bé.
1: Té aquest punt balsàmic i fresc.
0: Ah, però del mezcal, no?
1: Sí, té un punt balsàmic i fresc i especiat. I l'aroma fumat en boca també és molt agradable. Vull dir, està bé, eh? Jo és un whisky que em veuria... Bueno, que de fet ja m'he begut.
0: Sí.
1: Però que...
0: Queda una mica, eh?
1: Sí, però que l'aniria godint.
0: Sí, sí, que podries anar jugant.
1: Sí.
0: Que podríem tenir...
1: Conversa, conversa.
0: Un parell d'hores de xerrada quan vaig anar al mezcal i te'n recordes el 2001 quan no sé què. Sí,
1: i l'anècdota aquesta de l'Oaxaca, que no l'havies explicat mai.
0: Bueno, no, jo què sé, però a la ràdio, al ah. món, per la posteritat, pel podcast...
1: Diu, és un whisky pensat pels que busquen complexitat, equilibri i una expressió pit plena de matisos.
0: Pit, eh?
1: Bona expressió fumada.
0: Sí, bueno, la, el fang aquell.
1: Pit Monster és pels veritables amants de la torba i per aquells que gaudeixen d'un whisky de malt complex i versàtil. L'equilibri i la dolçor rica i subtil d'aquesta barreja de malt s'obtenen dels whiskies de malt d'entre 10 i 17 anys de les destil·leries... Culaila, Lafra, Glenmore, Tomatin i Balmenac.
0: Sí, sí. Bones totes.
1: És com el Ricard, Balmenac.
0: Balmenac, sí, sí, cada sí, dia. Bueno, cada dia. Quasi cada dia.
1: Però sí, el Balmenac.
0: Hòstia, és que fa molt soroll. Veure,
1: sí.
0: Me l'agafo aquí.
1: Perquè no hagi entès el xiste, el Ricard treballa amb...
0: Sí, sí, amb, el mànec.
1: El mànec, el museu aquest.
0: El Museu Nacional Anal de Catalunya.
1: El que li deuen unes pintures al...
0: Bueno, bueno, ja veurem.
1: Bueno, ara li deuen.
0: Sí, sí,
1: una bueno. jutge ha dit, em deveu unes pintures.
0: Sí, bueno, però ara han de decidir com.
1: Bueno, com les porten, no? Som-hi.
0: Parles d'això que em fa enfadar.
1: Nota de tast, aroma,
0: explosió... Tu, has tornat al pelut. Què fot aquest?
1: Està fent les notícies.
0: Un altre cop.
1: Explosió de torba costanera, fum vegetal i notes salines. Sobre cap a vainilla, cítrics, veus els cítrics? I un toc d'espècies dolces.
0: Bueno.
1: Sabor profund i ric, amb capes de fum, mal torrat, pebre blanc i un fons cremós aportat pel roure. Mm. Un final llarg, càlid i persistentment fumat, amb un ressò mineral i notes de brasa suau.
0: Oh, brasa suau, sí, sí. Senyora. Mm. Sí, sí. Compro.
1: Ahir vaig provar un vi, com era?
0: De raïm.
1: Mm, sí, però de raïm Nebbiolo, un
0: això
1: Barolo.
0: Això t'ho has inventat ara.
1: No, la Nebbiolo.
0: Vale, vale.
1: Un Barolo de la zona de la...
0: Itàlia, Itàlia.
1: Toscana. Toscana.
0: Pot ser.
1: No, Piemonte.
0: Ah, del Mirco.
1: La zona del Piemonte.
0: La zona del Mirco.
1: I, el, i tenia un aroma que recordava... volcànic, però sense aquesta part d'ou podrit, no? I era
0: vale.
1: com...
0: Sense
1: al, al final era com una barbacoa.
0: Que guai.
1: Sí, sí.
0: Que guai.
1: El vaig creuir.
0: Molt bé. Amb què te'l vas menjar? Vull dir, te'l vas veure menjant què?
1: No, vam fer...
0: Alcohòlic.
1: Un, vam fer una juerga vinera i després vam sopar truita de patates.
0: Veus, jo que et porto aquí sucre perquè no t'emborratxis.
1: Bueno, jo què sé. Vale, vale. Que tenen les juergues
0: vineres. Que sí, que sí, que no. Que tu li dius juerga perquè en realitat és feina, però has de morosir-ho.
1: No, era una juerga.
0: Però tu no dediques al vi una mica.
1: Sí, però de tant en tant, de tant en tant fem una juerga vinera.
0: Ah, vols dir que veus sense, de, traient de sobre la part de la feina.
1: Mira, t'explico en què consisteix la juerga vinera.
0: Vale.
1: Tu convoques la juerga vinera i dius tal dia juerga vinera, tal hora, tal lloc.
0: Uh-huh.
1: I el que has de fer és...
0: És secret? Vull dir...
1: No, quedes uns quants. Hi ha un grup que es diu juerga vinera.
0: Ah, d'un grup vols dir de WhatsApp.
1: De WhatsApp, sí.
0: Feu enquestes d'aquelles de WhatsApp? Les fixeu a dalt?
1: No. Vale. Tal dia hi ha juerga i qui vols apunta aquí no vol no. Consisteix en que cada persona ha de portar una ampolla.
0: Vale. És igual el preu i el d'això, eh?
1: No, el preu no. El preu s'estipula. Oh. Avui dius, pues, avui no seran entre 30 i 40 euros. O...
0: Hòstia, jo reompliria una ampolla amb vinatxo de... Bueno, no.
1: No, però vull dir, fas això, no?
0: Hey.
1: Decideixes un rang de preus i tots hem de portar una ampolla. Si som dos, dos ampolles. Si som quatre, quatre ampolles. O sigui, al final t'acabes bevent una ampolla que és la que has portat.
0: Mm.
1: I això és la juerga vinera.
0: No ho he entès.
1: Sí. Com que no ho has entès? Tu ho has entès, no? No és tan difícil.
0: Ell no estava escoltant, no. Perquè estava pendent de la taula. Aviam, som quatre, quan sí. sou quatre. Porteu quatre ampolles
1: sí.
0: i tu t'acabes bevent una ampolla?
1: Sí.
0: Però les proves totes, no? Vols clar. Dir de quantitat?
1: Exacte.
0: Ah, vale.
1: Si tu portes una ampolla i et beus una ampolla.
0: Mm-hmm.
1: Si sou dos, una ampolla. Si són vuit, vuit ampolles.
0: 80, una 80. Ampolla. Una et beu.
1: Sí, però per 80... O sigui, a partir de 10 ja la quantitat de
0: no
1: mica que toca per ampolla yeah. és molt poca.
0: Hauria de portar dos cada una. Dos cada un. Dos ampolles cada un.
1: Mm-hmm.
0: Molta matemàtica.
1: O fer dos grups de juerga vinera.
0: Ja, però llavors...
1: Uns van per un costat i uns per l'altre.
0: Ah. I et trobes a les 3 de la matinada a la tapa. Vale.
1: No, perquè una ampolla, diguem-ne, que surts arreglat,
0: yeah,
1: però tampoc surts per arrossegar-te.
0: Sí, una ampolla són 3 gots.
1: 5 gots.
0: No, bueno. Aviam. Depèn de per què.
1: Bueno, és igual. Que sopes i és una ampolla.
0: Sí, sí.
1: Però és la manera que tens de provar coses...
0: Bueno, i sempre el podeu allargar amb gasosa.
1: És la manera que tens de provar coses i que la resta t'expliqui els vins que li agraden amb ell.
0: I les penes.
1: I comparteixes això.
0: I les penes.
1: Sí.
0: Ja, ja. Heu plorat alguna vegada?
1: No.
0: Ja. Podríeu plorar per penes vostres o... Palestina.
1: Sí.
0: Ho dic, ho dic des del respecte, eh? No era...
1: No, però quin aroma que em fa plorar.
0: Ah, també, també. Sí. Això us ha passat, eh?
1: No.
3: Oh, els 100 euros estafats.
0: Ah, mira, aquí s'hi ha plorat.
1: Això sí que ens ha passat dels 100 euros estafats.
0: De plorar pels 100 euros estafats.
1: A més, ens ha passat 2 vegades amb el mateix productor.
0: Ah, però tu què et passa? Que t'estafen 100 euros cada any o què? Mm. Més, de fet. De veritat, si pagues impostos.
1: Sí, avui, aquesta setmana m'han estafat 100, em van donar un bitllet fals.
0: Ja, ja, ja. Bueno, pues res, llegeix, llegeix.
1: Però, no et vull distraure, però sí que m'ha passat de dir, oh, anem a provar aquest productor, ens n'han parlat molt bé, no, no, no. Obres l'ampolla i té un gust de vinagre que et tira tomba d'esquena.
0: I això què fas? Ho tornes?
1: No.
0: Home.
1: És que els vins naturals costa de decidir
0: el
1: punt que està malament.
0: Ja, ja, ja. I el productor sempre...
1: El pots tornar, eh?
0: I el productor sempre pot dir, no, no, és que és així, sí, eh? És així, eh?
1: Sí, però tu no parles amb el... En aquest cas era un senyor que es diu Ganevat, del Jurà.
0: Tu truques,
1: no,
0: truques.
1: Tu no vas al Jurà a dir-li, mira,
0: és una hora menys, eh?
1: És que això és un vinagre.
0: És una hora menys i la mateixa sol.
1: A més a més, sol passar que tu compres l'ampolla...
0: Te la veus mig any després.
1: Et fa il·lusió, la guardes a la nevera, no mig any després, però potser han passat 3 o 4 anys.
0: Yeah.
1: Guardes a la teva nevera de vins, esperant que sigui un gran vi, a compartir-lo.
0: Mm. Bueno, és el risc que corres.
1: Sí.
0: Mira, invertissis en totxo, això no et passaria. Per dir alguna cosa.
1: I un cop ens va passar en un restaurant i els vam deixar de provar els veïns perquè també ens van deixar provar el seu vi, que això també passa.
0: Vas fer una juerga minera allà, de cop i volta?
1: Bueno, era un bar...
0: Era morreo indirecto, amb les copes?
1: Era un bar vinero. No, perquè ens van portar més copes. Allà corrien les ampolles i les copes.
0: Als bars vineros tothom ha passat la mononucleosi, ja.
1: No, tu tens la teva copa i te l'omplen. Home.
0: Vale. I què?
1: Pues ells el van provar
0: com en un casament.
1: Sí, sí. Ells el van provar i van dir, oh, sí, Ganevat, no sé què, que bueno està. I vaig pensar, però tio, que no veus que és un vinagre?
0: Perquè eren uns esnobs.
1: Sí, en canvi el seu sí que estava bo.
0: Va sortir guanyant tu?
1: Sí.
0: O era més barat el seu?
1: No, no, valia 300 o 400 euros.
0: Vinga! L'aigua és més barata, eh?
1: Sí.
0: Bueno, va, llegeix.
1: El nostre no, eh? El nostre no valia tant. Però els tios, no sé, es van flipar.
0: I veu fer... Us heu passat els telèfons?
1: No.
0: L'Instagram?
1: No.
0: No?
1: Però ens trobem cada any al mateix bar.
0: Hòstia, això és novel·la d'autor de mitjana edat català, que, saps?
1: No, és simplement anem tots a lo mateix, a la mateixa ciutat, a provar vins.
0: O sigui, ja no cal que us passeu res perquè ja sabeu que us espereu ja.
1: Sí.
0: Està bé, és maco. Tu no passes l'Instagram de la feina pels puestos?
1: Jo no el porto a l'Instagram de la feina.
0: No, no, però vull dir, si vas a veure gent que potser vols fer-hi tractes...
1: Però això, el meu... Com es diu això?
0: Mirem.
1: El senyor que em porta la web em va fer una targeta
0: virtual.
1: Virtual.
0: És molt guai, això.
1: I allà ja posa l'Instagram de la feina. I a qui ho vulgui mirar, que ho miri.
0: Està guai.
1: Sí.
0: Va bé, va bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs bueno, ja li diràs que m'ho ensenyi.
1: Sí.
0: Llegeix?
1: Llegeixo. Ah. Compact Bosch Whisky, els innovadors Whismakers d'Escòcia.
0: Vale.
1: La visió de John Glazer.
0: Oh,
1: John Glazer.
0: Hòstia, bo.
1: Del màrqueting a la barreja.
0: Barretxa, s'ha dit.
1: Barretxa.
0: Vale.
1: Hòstia, tinc molt, d'això.
0: Vinga. Vaig a obrir. Calor.
1: Vale.
0: No?
1: Diu, la visió d'això. La història de Compass Boss comença amb un esperit emprenedor i una visió clara. La companyia va ser fundada l'any 2000 per l'empresari nord-americà John Glazer, un exdirector de màrqueting de Johnny Walker. S'ha anat a tossir fora. Glazer es va proposar canviar les convencions del blending escocès desafiant les normes establertes amb un enfocament centrat en la innovació.
0: Que canallita.
1: No, però Compact Box és divertit per això.
0: Compact Box? Un backing box de whisky?
1: No, Compass Box.
0: Ah, vale.
1: O alguna cosa així es diu.
0: Vale.
1: Amb el seu Chiswick, Compass Box s'autodenomina Whisky Makers, marcant una diferència fonamental en com es crea el whisky escocès. En lloc de limitar-se a una sola destil·leria, Compass Box revoluciona el procés en seleccionar whiskies d'una acurada selecció de destil·leries escoceses. La màgia ocorre en barrejar aquests espirituosos i sotmetre'ls a un procés de maduració addicional en combinacions de barrils molt singulars. Aquest enfocament és el que dota cadascuna de les seves expressions d'un caràcter inconfusible i superior.
0: Uh-huh.
1: O sigui, se'n van pel món comprant barriques i després ell fa el blend, la seva mescla, no? Que és una cosa que feia Johnny Walker, segur, perquè tenen... Johnny Walker disposa de moltes destil·leries i agafa whiskies de tot arreu. I després pues es fa les seves cosetes.
0: Ja, a més, una manera simple de fer un whisky únic.
1: Correcte. Ampliant la frontera del sabor escocès.
0: Això és el que fa Apple amb, el que farà Apple amb la intel·ligència artificial. Això és el que farà Apple amb la intel·ligència artificial.
1: Farà un blend?
0: Sí, perquè al final la seva estratègia és dir, jo no inverteixo en servidors de la hòstia i models, i desenvolupar models i competir amb els models i tal, no. Jo tinc la infraestructura necessària per distribuir IA finançada pels meus usuaris. Jo he fet uns chips que tenen la capacitat de córrer models molt potents en el propi dispositiu de forma privada i tal, i quan calgui sortir pels meus servidors que faran d'intermediari i tal, i el que faré és arribar a un acord amb OpenAI, amb Anthropic, amb Google, per incloure els seus models en el meu dispositiu. Llavors, per què m'haig de matar a desenvolupar una IA si tinc la infraestructura per fer la distribució de puta mare? Pues aquest no es mata a fer whisky, els compra i fa un blend.
1: Ah, sí, correcte.
0: Això.
1: Compass Box es manté a l'avantguarda, no ho dic bé, Compass Box. Compass Box.
0: Sí, és que dues consonants juntes costa sempre.
1: Sí.
0: Box.
1: Compass Box.
0: Ah. Torna. Espera, torni.
1: Compass Box. Hòstia, molt bé avui el delay, eh?
0: Sí, sí.
1: Es manté a l'avantguarda garantint que la seva col·lecció de whiskies estigui en constant evolució. La seva oferta es divideix en games clau que ofereixen perfils de sabor diferents, perfectes pels amants del whisky escocès de luxe.
0: Claro.
1: De luxe, eh? Que busquen la novetat i l'excel·lència, com nosaltres.
0: Sí, però això no te'l casava jo.
1: Novetat i excel·lència. La gama Signature. Una col·lecció de whiskies blend que explora diversos perfils des dels intensament fumats fins al caràcter especiat i dolç. Aquests whiskies són el cor del seu catàleg i la prova del seu mestratge al blending. La sèrie Great King Street, que és el gran rei del carrer. Great King Street. Dins d'aquesta gamma trobaràs...
0: A veure, deixa'm-ho veure.
1: De sèrie Great King Street.
0: Great King Street.
1: Great King Street. Great King Street.
0: Great.
1: Dins d'aquesta gamma trobaràs dos estils constants.
0: Great.
1: Contrastats, perdó. Contrastats.
0: Great King Street.
1: M'esteu atabalant ja, eh? Una barreja rica, rodona i afruitada i una expressió audaç, fumada i amb notes xerrit que ret homenatge als gustos tradicionals de Glasgow.
0: S'ha fet mai licor de cireres de Caldes?
1: No ho sé.
0: Mira, veus?
1: Edicions limitades i experimentals. La companyia es distingeix pels seus llançaments continus d'edició limitada, explorant audaçment la maduració i la barreja per oferir experiències úniques i efímeres a col·leccionistes i entusiastes, com tu i jo. Llavors t'hi fa com un títol aquí. Liderant la campanya per la transparència. Compass Box no és només un innovador en el sabor, sinó també un pioner en ètica. Això és guai, de Compass Box. Que és... el que fan, doncs t'ho expliquen tot, perquè si una cosa no fan els productors de whisky és explicar-te tot el que fan. No, normalment no t'expliquen si hi ha whiskies de 10, 15, 20 o 40 anys o com han fet la barreja o... Tot, hi ha molt secretisme, és tot molt opac, no? Doncs això, el seu fundador ha abandonat la campanya de Scotch Whisky Transparency, treballant per fomentar una major claretat al món de l'escotch amb el compromís amb la veritat, la qualitat i la innovació i la integritat que es troba a cada ampolla. Pues això.
4: Molt bé.
1: I ha fet una aposta en aquest sentit, no? Que això està guai. perquè amb el vi, per exemple, ens agrada saber moltes coses, sobretot pues, això, com està envellit o si ha passat per bota o si... Llavors, perquè puguem una mica doncs, saber d'on ve cada aroma o cada sabor, o si és primari, secundari, terciari, doncs d'on pot provenir. I amb això sí que el whisky són, hi ha molta opacitat, no?
0: Mm-hmm.
1: Llavors, bé, jo, em sembla molt interessant el pas aquest que ha fet Compass Box.
0: Molt bé.
1: Compass Box.
0: Per il·lustrar i amorosir una mica el programa, tirem la sintonia de dir tonteries?
1: Bé.
0: Vale, t'estava dient abans que...
1: Crec que la llançaré la copa.
0: No, el peu llença. Llença el peu, però la copa no.
1: Bueno, ja ho veurem. Ah, no.
0: Bueno, si no, bueno, si et sap molt greu, doncs fes una juerga vinera i ploreu. Bueno, què et deia abans?
1: Que no plorem a les juergues vineres.
0: Que... crec que hem de canviar... Hem de deixar de fer servir la paraula restaurant...
1: Sí.
0: I restauració...
1: Sí.
0: Per referir-nos als negocis... que tenen a veure amb menjars i begudes.
1: Amb restauració.
0: Amb el que ara en tindria com restauració, sí. Saps que a mi no m'agrada la paraula gastronomia?
1: No.
0: Perquè em sona a no. Sucs gàstrics.
1: Clar, no t'agrada l'arrel gastro.
0: I que no, crec que no encaixa amb el que intentes dir, saps?
1: Sí.
0: Perquè un gastrònom ho és més per les papil·les gustatives que per el seu aparell digestiu, saps sí. Què et vull dir? Tot i que és important, i crec que hauria de ser encara molt més en el món de la cuina en general, la digestió.
1: Sí.
0: Tenir-ho en compte, perquè moltes vegades només es té en compte el paladar.
1: Sí.
0: I la llengua i les papil·les, però no sí. La digestió. I, o l'equilibri del que...
1: No, si et fas tot un àpat en què han fet totes verificacions i hi ha com a xantana, ja et dic jo que surts cagant d'allà. Mm.
0: Sí, sí, exacte.
1: Aigua, eh?
0: Sí, sí, sí, que podries fer una cosa més equilibrada.
1: Sí.
0: I a més, des del concepte aquest de l'experiència al voltant de la taula, que va més enllà del menjar, perquè té a veure amb l'ambient, el servei, tot això, això fa que perdi molt sentit el mot restauració. Perquè l'origen del mot restauració, per fer-ho curt, ve de França al segle XVIII,
1: putes francesos,
0: quan un senyor que es deia Boulanger... de París.
1: Boulanger ve de sí. Boulangerie, que és
0: no,
1: part.
0: Boulangerie ve de Boulanger.
1: Ah.
0: Vale? Però bueno, aquest era un senyor que tenia... venia sopes.
1: Sopes.
0: Feia sopes.
1: Com el vale? Campbell.
0: Sí, però el 1765.
1: Ah, llavors no feia servir llauna.
0: No, feia sopes, o sigui, no.
1: No eren sopes.
0: Cuinava sopes.
1: Sí.
0: Cuinava sopes i venia sopes. Tu pensa que els romans...
1: Però al carrer, com...
0: Com fos.
1: Com si fos la xurreria, però de sopes.
0: Com fos. El que passa que va posar un local.
1: Ah.
0: Tu pensa que els romans ja feien street food, eh? Ja feien hamburgueses.
1: No, ja m'imagino. Però en comptes d'una pizzeria era una soperia, no?
0: Mhm.
1: Vale.
0: Clar, la cosa és... Ja existien tavernes i posades, saps què et vull dir? Ja existien llocs on podies menjar i dormir i menjar un plat calent al voltant dels camins, com des de temps immemorials, i etc.
1: Però era una mica el ranxo, no?
0: Bueno, el que fos...
1: No eren locals gastronòmics.
0: El que passa és que aquest senyor, el senyor Boulanger...
1: No entenc què ens estan...
0: Que queden 5 minuts.
1: Ah, vale.
0: O 6. O 4. 5, més aviat, no? Vale. El senyor Boulanger va fer una sopa i va tirar del que avui n'anomenaríem màrqueting.
1: Sí.
0: Vale. I va fer una sopa que li va dir que era un caldo restauratiu.
1: Mm.
0: Vale.
1: Que et restaura.
0: Que et restaura. I llavors va posar a la porta al restaurant, per fer la història curta, un cartell així, com deia, caminant, diguéssim, entra i et restauraré l'estómac amb la meva sopa. I això va tenir tant d'èxit, quieto ahí, va tenir tant d'èxit que a partir d'aquí els llocs de menjar...
1: Estaves a punt de posar els roncs?
0: Sí, ja m'està posant. Competint amb la idea de que quan entres a una casa de menjar vas a restaurar el teu nivell de gana i el teu nivell d'energia i el teu de tal... es van començar a dir aquests llocs restaurants. Després, per exemple, aquest va començar a vendre panets i coses d'aquestes, i exemple de l'èxit d'ell, les botigues de pa a França es van començar a dir boulangeries pel senyor Boulanger. perquè no vol dir pa, no vol dir res, ve d'allò. Mm-hmm. Vale? Llavors, tornant al mot restaurant, ja no té sentit avui en dia.
1: Ja, però tampoc tenia sentit llavors.
0: Sí, perquè és... És com gent
1: era
0: de camí.
1: Una moda, sí.
0: No, no, gent de camí. Saps els esmorzars de Forquilla aquí?
1: Sí.
0: On eren típics? Al voltant de mercat,
1: yeah.
0: Quan anava gent amb la carreta plena de... amb el carro ple de verdures per anar al mercat i s'havien llevat a les 4 del matí i anaven
1: no,
0: ara, menjaven fort.
1: Ara la gent que va al restaurant va expressament al restaurant.
0: Clar, i no,
1: la majoria.
0: I no va perquè necessit, no va perquè fot 3 dies que camina i no ha menjat. Saps? No va a restaurar res.
1: No.
0: Llavors, el nom restaurant, a part de que ve de França, que ja de per si l'hauríem de repudiar,
1: sí,
0: absolutament,
1: en general,
0: perquè
1: França,
0: som catalans,
1: sí,
0: vale? Pues, cases de menjars, saps?
1: Mira.
0: Una cosa... Què? Tampoc t'interessa el que t'estic dient? Que
1: no,
0: et distreus
1: no, sí,
0: amb una mosca?
1: Sí, però el cable, que està molt pelat, com si l'hagués mossegat una rata.
0: Cable.
1: El cable. Ho veus que està pelat?
0: Però estàs d'acord o no?
1: Sí. Sí, què vols que et digui? I com li diries tu?
0: Roger segur que no. Bueno, ja està. Tens alguna cosa per dir més?
1: No, però
0: s'ha acabat el programa.
1: Com li diries tu?
0: Ara trencaré una altra puta copa.
1: Com li diries tu?
0: No ho sé, casa de menjar.
1: Casa de menjar.
0: Casa de menjar.
1: Massa llarg.
0: Restaurant. Casa de menjar. És quasi el mateix.
1: Sí, quasi.
0: No ho sé. Fonda, taverna...
1: Fonda ja està inventat.
0: Taverna.
1: Taverna.
0: Què vol dir taverna?
1: Segur que ve dels francesos.
0: No ho sé, però què vol dir?
1: Taverneur.
0: No ho sé d'on ve. Podem investigar-ho. Però què vol dir taverna? Per què una taverna és diferent d'una fonda?
1: Sona més obscur, taverna.
0: Per què una taverna és diferent d'un restaurant?
1: Però sona més obscur.
0: Clar, però és perquè és un tipus de local on vas a fer un tipus de coses, no?
1: Jo crec que vas a consumir alcohol en una taverna.
0: No ho sé. Què és un pub, en
1: anglès? Mira, fa que no m'ho dit. Ara hauràs de llegir-ho pel micròfon.
0: Ara... Què és un pub?
1: Espera, que ens dirà que és una taverna.
0: Aviam.
1: Un minut,
0: un
1: eh?
0: Minut.
1: Tens?
4: La paraula taverna prové del latí taverna, que originalment designava una choza, cabanya o tienda construïda con tables, en l'antigua Roma.
0: Vale, o sigui, que era un lloc on servien menjars i begudes. Suposo que si aprofundíssim, doncs en uns llocs determinats. Més dintre el poble, més fora el poble, més al mig del camí.
1: Ha dit choza, eh?
0: Sí, ha dit choza.
4: Choza, cabanya o tienda construïda con tables, sí, en l'antigua Roma. Evolucionó para significar un local comercial d'una sola habitació.
0: Clar, t'ho està dient un nano que porten ells penjats del coll en comptes dels dits, eh? També,
4: sí. En los bajos...
0: Calla, calla, es posa aquí, Joan, en los bajos.
4: No, dedicat a la venda de mercancies, comida i menjar o vi.
0: Veus? Ja està. Venda de mercaderies. Menjar o vi. Què vol dir? Que la gent se'ls prenia allà o que no? Era un lloc com la Vallesana d'ara o com la Vallesana d'abans?
1: Jo no sé.
4: Cap ni una. S'ha derivat ara a, com li l'utilitzem, però era per dir una xoza. Ja està.
0: Va, però que hi havia menjar i beguda.
1: Una xoza de menjar.
0: Però veus, és l'ús, el tipus de negoci.
1: Ja ha passat el minut.
0: Bueno, doncs res, doncs pleguem.
1: Posem-me la música.
0: Sí, va, posa la música de marxar i marxem. Adéu, porteu-vos bé. Cap un lloc.

0: Molt bon dia, molt dissabte, molt dissabte. Molt, així m'agrada, amb bé il·lusió. Molt bon dia, molt bon dissabte. Què tal, com esteu? Això és el Balneari, aquest vostre espai de relax, d'efemèrides, de tonteria vària, que us fa companyia els dissabtes de 9 a 10 del matí aquesta temporada. La vinent, ja veurem, ja veurem, ja veurem. Oriol Lluc, què tal? Bon dia.
1: Molt dia.
0: Molt dia, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Per què contestes amb aquests monosíl·labs tan marcats?
1: Bé, estic bé.
0: Vale. Oriol Sanahuja, què tal? Com estàs?
2: Bon dia.
0: No et deixem més marge.
2: Tenim
0: no passem d'aquí.
2: Molt dissabte per endavant.
0: Molt.
2: Tenim molt dia per endavant.
0: No, aquí no s'equivocarà ningú avui.
2: Perfecte, no.
1: No, jo m'equivoco des de que em llevo fins que me'n vaig a dormir.
0: M'ha fet gràcia. Molt dia. Sí, bueno, sí, però és veritat, són les 9 del matí, a molt dia.
1: Sí, sí.
0: Correcte. S'ha dit mentida en l'antena?
1: No.
0: S'ha faltat a la veritat?
1: No.
2: Queda molt dia per endavant.
0: Bueno, com esteu? Què expliqueu?
2: Bé, estic
0: no
2: cansat.
0: Avui estic cansat.
1: Sí.
0: Avui estic cansat. La setmana passada estava més enèrgic.
2: Sí.
0: Avui es fa cansat.
2: Estic cansat.
0: Ah, estàs cansat.
1: Jo la setmana passada no venia a treballar, aquesta setmana sí que vinc a treballar. I
0: sou uns
2: notes, eh?
0: Sou uns farsants.
1: Home, ho noto.
2: Perquè tu treballant a la nit... No. Diuen que el que treballa a la nit envelleix més ràpid.
0: Sí, doncs mira...
1: No sé si us heu adonat que sóc calvo, ja.
0: Però a veure.
2: Però cada vegada hi ha més canes.
0: A veure, això de calvo, perdona, eh? Jo et conec ja fa una dècada... I això de calvo ja venia de casa, diguéssim, eh? No...
1: Ah, però hòstia...
0: Sí.
1: Però,
0: saps... Sí, jo he vist fotos, eh?
1: Però vull dir, fa 10 anys que ens...
0: Pràcticament.
1: Però saps què passa?
0: M'ha passat molt ràpid.
1: Saps què passa? Que jo amb el Roger sempre penso...
0: Que és un nen.
1: No,
2: sí això també.
1: Que té 23 anys.
0: No, home, no.
2: Espera, es va quedar allà, no?
1: Espera, jo per mi en Roger té 23 anys.
0: Sempre.
1: Per tant, quan ens vam conèixer en tenia 13.
0: Quan ens vam conèixer...
2: Tenies els 20 quan ens vam conèixer?
0: No, portava cotxe i
2: gràcies.
0: I la pregunta és, i què feia jo amb dos iaios amb 18 anys? Doncs aprendre de la vida, no?
2: Aprendre. Sí. Una part de la vida.
0: No,
2: aprendre a fer el que estem fent.
0: Ja han passat 10 anys, eh?
1: I no has canviat de parella, eh?
0: Ah, no, va dir, no has canviat de cara, dic, home.
1: No, has canviat de pentinat.
0: Sí.
2: No et pensis.
1: Sí, portaves el cabell llarg. Que ja
0: la cua.
2: Ah, la cueta, sí, aquella típica. Es va posar de moda.
1: Sí.
0: Fa 10 anys, hòstia.
1: Sí.
0: La dècada dels què? Dels 10.
2: Dels teus 10.
0: No, los maravillosos años 10, no?
1: Veus, jo no he canviat de pentinat,
0: no.
1: Però he canviat de nòvia.
2: Cert.
0: Bueno, mira, que algú... No?
1: Ja en sabeu, ja imagina't, s'ha casat, ha tingut un fill...
0: Hòstia, sí que m'han passat d'anys, eh?
1: Imagina't. Ja ha fet coses, eh?
0: Sí, passat d'anys.
1: Molt bé.
2: Aprofitat el temps.
1: A veure, és que... I sí.
0: És que el Sanahuja és un tio que s'ha posat a lo que s'havia de posar.
2: És que si no, em passava el tren, nois.
1: Sí.
2: Soc tan vell.
1: Està bé.
2: I sí, què?
1: No, clar, jo estava pensant. Aquestes coses les hauríem de parlar en aquest famós últim programa de la temporada en què només parlarem.
0: Però és que estaria bé, mira, el Sanahuja, que una de les coses que li agrada i que tampoc hem vist en aquests 10 anys és ser l'apuntador oficial.
2: Sí.
0: No? Cada cosa que està... està apuntant idees.
1: Sí.
0: Per aquest programa.
1: Apuntador de...
0: La nostra història.
1: No del concepte del teatre de l'apuntador.
0: No.
2: Sinó apuntador de llapis amb paper.
1: Sí.
0: De papir i pluma.
2: Jo no sé apuntar amb el mòbil. Jo sé apuntar... Mira, recordo...
0: Això ho diu el meu avi, eh? Tampoc et flipis, Sanahuja.
2: No, va, però...
0: A veure,
2: jo
0: no
2: idees,
0: sé escriure amb el mòbil.
2: Les idees que esteu parlant,
0: sí.
2: L'apuntar idees, sí. Jo necessito paper i boli. Okay.
0: Pues apunta, la nostra història.
2: Vinga,
0: aquí es farà el dia X que la nostra història.

0: Radio Facha, con la cara ABC.
1: La cara al sol.
0: Hòstia, boníssima, eh? En fi, doncs va, comencem una mica abans de tot això amb el sol del dia. Que ens agrada això.
2: Estava prenent apunts, perdó.
0: Ai, que apuntava sobre la
1: ràdio. Fins on m'ha deixat veure, perquè de seguida, clac, ha tancat la lletra.
0: Oh! Li estaves...
2: I què has entès? Perquè la meva lletra...
0: Estaves fent de boier de llibreta? Què, però què has vist? Què has vist?
1: No ho diré.
0: Si no és indiscreció,
1: Si aquesta, així amb un saxo o amb un clarinet, estaria bé aquesta melodia, eh?
0: Escolta, Lluc, això no fa una dècada que ens acompanya, però quasi.
1: Ai, grave.
0: Respecte.
1: Sí.
2: Total.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, sol del dia. Què?
2: Alguna pista?
1: No, abans d'escoltar-lo, no.
0: No?
1: No.
0: Pues pa'lante sol del dia.

0: Bon dia, Oriol, bon dia.
1: Què?
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Què?
1: Allò, com era allò? El pájaro aquell...
0: Hòstia, a mi és que m'ha recordat a l'inici el pájaro carpintero.
1: El pájaro carpintero.
0: No, com es diu? Bueno, m'ha recordat una cançó d'aquestes de tipus de màquina antiga. Sí. Al principi dic, hòstia, és una cançó, no?
2: No ho és.
0: A veure...
1: Que se sent algú parlant, jo em mantinc és algun ocell o algun...
0: El pájaro carpintero, hòstia, estic fotent-li voltes, en català és el picassoques.
1: Picassoques.
0: Bonic, això, bonic, eh?
1: Pues, jo d'entrada, picassoques.
2: Sí, pot semblar, però penseu que seria més sec.
0: Clar, fa ones, aquí hi ha ones.
2: El soroll del picassoques seria...
0: És un soroll molt similar al que fa la via del tren quan el tren està lluny i s'apropa. Si tu acostes l'orella al rail...
1: Sí.
0: Fa com un tututut, fa com això,
1: val?
0: Perquè són les ones. I
2: treu el cap abans que arribi el tren.
0: Bueno, hi ha molts que no l'han tret, eh? Yeah. Aquells de l'oest que els lligaven allà com a salxitxes, aquells no els treien d'allà.
1: No hi havia manera.
0: Però, home, no sé, saps? És allò de...
1: Torna-hi, Roger.
0: És que per ser un animal ho trobo massa mecànic, massa igual. Veus? O sigui, és un, no? Com molt sintètic. Les ones del tren no són.
2: No.
0: Ni ona...
2: Ni un
0: bueno, i de quan et fan una ressonància magnètica. Això fa, això, eh?
1: El tema és l'ocell que passa per allà. Això,
0: bueno.
1: això significa que és a l'aire lliure.
0: Bueno.
1: I és alguna cosa de la natura.
0: Clar, jo per això he dit lo de les vies.
2: Molt bé, Salamoya.
1: A partir d'aquí...
0: A partir d'aquí res, eh?
1: Donar-li més voltes. Torna-la a posar.
2: No tinc prou domini dels...

0: Clar, et diria una piconadora d'aquestes mecànica, però no és això.
1: No.
0: Vull dir que el ritme és aquest. No sé si se m'interpreta. No sé si se m'interpreta.
2: Sí,
0: diria
2: sí,
0: Nacho
2: sí,
0: de Sanaúja, sí, sí. No parent, sempre diem no parent d'Oriol de Sanaúja.
2: El que es va dir Ignasi ara.
0: Exacte. Ignasi...
1: Fa molt temps que no Barba, sento això. Parlar aquest home.
2: Sí, parla, però ja no fa de Nacho de Sanaúja, fa d'Ignasi Barba.
0: I parla al mateix programa i tot això?
2: Parla d'òpera.
0: Però parla ja en aquell mateix programa, d'aquell presentador programa. Calvo, que en cap cas sí. És tu, que surt el Nacho de Sanaúja, que en cap cas és tu.
2: Aquell és el calvo i amb les dents així com a tortes.
0: Excels.
2: Sí.
0: El Basté.
1: Ah, sí. No. Sí. Estava, ho tenia clar, eh? Ho tenia clar. Estava esperant que fessis l'últim que has fet, que és estar... Ara.
0: Si us acabeu de llevar, heu de saber
2: que... És un tall de la segona hora, eh? Lo de alt, calvo i amb les dents així com a tortes, i referint-se d'en Basté.
0: Sí?
1: Sí.
2: Un d'aquells talls que...
0: Ui, la segona hora.
2: En Pérez
0: Esquerra. On cau ja, eh? La segona hora.
1: Va caure després de, no sé, una primera hora, no?
0: I després
1: a l'oblit.
0: I després a la garjola. Bueno, en fi.
1: Sí, sí.
2: Presumptament, eh?
0: Anem a el que interessa. No, clar, sempre presumptament. I amb respecte i admiració per tots els professionals de la ràdio. No?
2: Sí.

0: No, però deia, dic, hòstia, ja ens hem tornat a anar per allò,
1: el pedregar.
0: Exacte. Però deia...
1: No, jo, pel pedregar, ui, espera.
0: Deia, sí. Ah, oh, que bona. No.
1: Home, no, ja ho sé que no. Però una manera de retornar... Clar, perquè,
0: algú molt així antic, com un telègraf, com... No, eh?
1: Jo no. Jo crec que és alguna cosa animal.
0: És una cosa que viatja, que es mou. Ja em dirà, sí, que es mou, sí, però que es desplaça.
2: No, es desplaça, però no produeix aquest so quan es desplaça.
0: Vale. No, doncs escolta.
1: Un últim.
0: One more, please.
2: Un últim...

0: És que em semblava com algo com radiofreqüència, com una ràdio algo, ones.
1: No.
0: No, eh?
1: Jo em mantinc amb algo animal. Que no sé, eh? Però alguna cosa animal.
0: Hòstia, s'han obligat que...
1: Tu estàs amb temes més mecànics, sí. Més... I jo estic més amb temes
0: jo
1: més...
0: Jo no tinc ni puta idea i tu t'acostes més. Sí, sí, sí.
1: No,
0: sí, no. No, és que sempre és així. És trist, eh? Però sempre és així. És que anava a dir, hòstia, li, queda tan, li quedaria tan bé ser tertulià del Basté. Dels divendres, a sobre d'aquella hora així com golfa.
1: Mira, aquella hora no l'escolto mai.
0: Li quedaria superbé el Sanabuja.
2: Era el milloret d'aquell programa. Bueno. Perquè no surt en Basté. I els que surten ho fan...
1: Aquella hora, sabeu què passa? Sabeu
0: no,
1: què
0: però
1: passa?
0: Dic la tertúlia, el per què de tot plegat, que sabeu que és la meva secció preferida de la ràdio
2: catalana. Per anar a dormir.
0: Els dels divendres, que és molt bo. El Jordi Juan, la Glòria Serra, el... tot això. A veure.
2: Sí, Arantxa.
0: Ui! Ui!
2: M'han fet un senyal. Anècdota Sanahuja.
1: Yeah. Aquell sent divendres i aquella hora ja dies que ja amb la setmana a punt d'acabar cansat no
0: no
1: jo que em poso
0: amb dos ulls com dos
1: canvio de registre i em poso música
0: Rock FM
1: no. Música d'aquesta que està sonant més o menys
0: això et poses un divendres a les 12 al migdia
1: per relaxar-me una miqueta.
0: Sí. Bueno, clar, perquè el Sanahuja és d'aquella gent que viu com un funcionari.
1: Eh?
0: No?
1: Com? Jo, la vida que conec dels funcionaris no és la meva, eh?
0: Com un rei, és d'aquells que... Nostres, ja el divendres no. A les 12 ja ha començat. Per mi, no. Migdia, hòstia, escolta, tu, hòstia, per mi,
1: els divendres és del pitjor dia de la setmana per treballar.
2: Jo m'he imaginat...
0: Plou? Ja plou, Monter? Bueno, però està bé, eh?
2: Que no ho sabem.
0: Bueno, o
1: no ho
0: no.
1: Sabem.
2: Clar, no sabem si
1: o
2: està
1: no.
2: Plovent
1: és que, clar,
0: dissabte
1: o no.
0: O no. Què fots aquí un dissabte, tu, avui? Què dirà? S'ho està pensant. Treballar, eh?
2: Sí, sí.
0: Vale,
2: sí.
0: Xavi, apunta...
2: No vol parlar.
3: Treballo.
0: Xavi, apunta festiu, eh? Pagar-li unes hores a aquest bon noi.
1: Extra!
0: Extra, que pugui anar a comprar un pollo a l'as quan pleguem d'aquí, avui.
1: Això es fa els diumenges, eh?
0: Home, és que aquest tipus de coses, aquest perfil. Els diumenges, pollastre a l'as, és aquest perfil.
2: És que és el puto David Chirici, tio.
0: Aquest perfil... Oh, mira.
2: Català!
1: M'encanta.
0: Fem una mica de jazz els divendres, el plegar...
2: Exacte, fobes.
0: I marxem de cap de setmana.
2: Jo la veritat que em pensava que el tio anava a dir
0: sí.
2: Aquella hora del divendres. Saps aquells dies que t'has llevat molt d'hora?
0: Pum, un dia tonto, no?
2: I entre 12 i 1 et fas aquella migdiada pre-dinar. Oh, que bones són aquestes
0: migdiades. Però aquestes de iaio, no?
1: Sí. Això es fa al cap de setmana, si ho pots fer.
2: Bé.
1: No entre setmana estàs treballant.
2: Bueno, però jo...
0: Bueno, ojo, aquest tio dorm en horari laboral, eh? Ojo, aviam què diràs, eh? Això no vols que es digui per la ràdio. Però, Oriol...
1: Quim?
2: La Sanahuja... En horari laboral
0: Oriol.
2: Es posa música.
0: A veure, Oriol
1: intenta
0: Lluc.
1: Relaxar una miqueta l'última tensió de la setmana.
0: Oi, ojo, Oriol, Lluc i Torrent o Torrents?
2: Amb S al final.
0: Torrents, és com el Dubai del Sanahuja. No vols que es digui això per la ràdio, eh? Oriol, Lluc i Torrents
2: Ocasionalment
0: abandona.
2: Els divendres fa una petita becaina a la feina.
1: Ja està.
0: Bueno.
1: S'ha acabat el tema. Estem d'acord?
0: S'acabó.
1: Sí.
0: I fins aquí.
2: I vinga, i la cara
1: sí. Corremos un cúpido velo.
0: Hòstia, cada cop la cara sí s'apropa al final del programa, sí. És increïble. Avui portem jo un quart
2: d'hora. Cada cop és com un recurs per sortir del fang.
0: Sí. Ens ho ventilarem ràpid, eh?
2: Vinga, ànims.
0: Vinga, va. Ai. Doncs vinga, va, Lluc, sisplau, si vols introduir tu mateix. Ai. Vaig, ja tu saps això, després de...
2: Després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada és recórrer els carrers de Caldes per conèixer què hi ha darrere de cada nom que trobem a les plaques dels carrers del món.
0: És que em fa gràcia perquè a part es fica molt sèrio per dir les plaques, fa gràcia.
2: Avui... A la cara B de Caldes descobrirem el carrer de Pau Cusco.
0: Oh, que maco.
2: Endavant, Roger.
0: Molt bé, doncs avui el carrer de Pau Cusco. A veure. Sí i no. val? Farem allò un sí, val. No, val? Pau Cuscó, comencem, que és un d'aquells que tant mos agrada, no? Des del nom que porta. Bueno, efectes de so, eh? Allò. Bueno, Pau Cuscó. En aquest cas, no hi ha una biografia àmpliament documentada que ens expliqui en detall qui era aquest tal Pau Cuscó.
3: I tot i així li hem posat el nom d'un carrer.
0: Exacte.
3: Molt bé, bravo.
0: Però, bueno, però, com passa sovint en molts municipis antics, i Caldes n'és un d'ells,
3: vale,
0: probablement fa referència a una persona vinculada a la vida local. Perfecte, fins aquí no calia
3: sí,
0: ser
3: clar,
0: Einstein per saber que Pau Cuscó era algú de Caldes.
3: Sí, clar.
0: No? En principi.
3: Sí.
0: Bé, doncs, podia haver estat un propietari de terres. I aquí m'ha agradat perquè entrem en l'especulació.
3: Vale.
0: Podia haver estat un propietari de terres. Algú relacionat amb una masia de la zona, un mas o bé, un pagès. O fins i tot, una figura que va tenir un paper dins de la comunitat, com altres veïns, per exemple. La setmana passada veiem el Salvador Codina,
1: sí,
0: que era el farmacèutic.
1: Sí.
0: Doncs podia haver sigut allò, no? Algú que hagués fet allò que posa... Pau Cuscó va contribuir a la història de Caldes. I ja.
1: Doncs, no.
0: A veure, com dèiem, no hi ha res en ferm, no, no hi ha res escrit. He anat a la placa del carrer i no hi ha res escrit. Per tant... Pau Cuscó queda una mica per examinar, diguéssim.
3: Vale.
1: Si has portat al carrer per examinar.
0: Queda una mica per examinar. A veure, l'única referència que tinc actual és la regidora de Cultura, que es diu Laia Cuscó, i és de Caldes. Vull dir, és l'únic vincle.
3: I hem anat a parlar amb ella.
0: I jo...
3: Bon dia,
0: i això ens ha dit.
3: Com estàs?
0: Molt bé. I vostè, regidora?
3: Molt bé.
0: Molt bé, doncs ja està, perquè no volem que aixapi la ràdio parodiant a regidors d'aquest nostre consistori.
3: Perfecte.
0: Per tant, una salutació a la Laia Cuscó. Si ens escolta, segurament no,
1: però
0: si
1: podries tirar del fil, anar a agafar l'arbre genealògic i veure, aviam...
0: Mira, Sanauja, jo t'ho diré, t'ho resumiré en una frase, tio.
1: Aviam.
0: Jo treballo.
1: Val,
0: a veure, a partir
1: d'aquí... Amb tres curros.
0: Ah, exacte. Ocasionalment en quatre.
1: Imagina. Ja t'entenc.
0: O sigui, a veure, ens oblidem de la biografia de Pau Cuscó. Segurament no va inventar la bombeta, no va inventar...
1: Segurament no.
0: No va inventar el ferrocarril. A veure què he trobat el lloc ara.
1: Aviam.
0: Què has trobat ara?
3: Home, és que jo sí que conec.
0: Una cosa que sigui fidedigna.
3: Jo sí que conec a la...
0: El Pau Cuscó.
3: A la regidora. I m'ha comentat que Joan Cuscó i Aima Mí va ser una figura central. No és aquest?
0: Estem parlant de Pau Cuscó.
3: Ah, Pau, i per què he posat jo Joan aquí?
0: Perquè no ens escoltes. T'escoltes a tu mateix. No, Joan Cuscó. Joan Cuscó és calderí?
3: A veure.
0: No ho crec, perquè no hi ha el carrer Joan Cuscó. Hi ha el carrer Pau Cuscó.
3: Ah, més.
0: Home, vull dir, no, m'hagués agradat molt.
1: Estaves posant en entredit feina del nostre amic... I ja veus que
3: no
1: ha portat més informació.
3: El vinculen, com que s'ho inventen.
0: Sí.
3: El volen vincular amb en Joan.
0: No eren parents, ni de la Laia, la regidora, tampoc.
3: Clar, jo també en coneixíem, de Joan Cuscó.
0: Ah.
3: Escolanet a Montserrat.
0: Sí?
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Clar, però no podem dir que siguin familiars.
0: No, però vull dir, mira, la Laia Cuscó, de Caldes, i Pau Cuscó... Bueno, Pau tampoc és un nom... tan antic... No, bueno, no sé com dir-te.
1: De quins anys estem parlant?
0: Clar, és que tampoc no està escrit.
1: Tampoc?
0: Això. No.
1: Ah,
0: jo,
1: és difícil, llavors,
0: jo
1: el fer una connexió.
0: Jo el que em temo és que no és algú tan antic, perquè a part aquest carrer es troba a l'Eixample, al costat de l'estació, per tant, zona moderna de Caldes, entre cometes.
1: Val.
0: Jo crec que ve a ser més algú que va morir no fa tant i li van posar el nom del carrer.
1: Bé. Pel programa, com que havia de ser a l'apuntador de coses del programa especial, et toca anar al carrer Pau Cuscó
0: a
1: fer preguntes i a trobar informació sobre això.
0: Bueno, pot ser que no ho faci.
1: Bé.
0: És probable.
1: Oi que són idees?
0: Sí. Com a idea està bé, eh?
1: Val.
0: Com a idea m'agrada.
3: Bueno, hi ha un despatx d'advocats. Si
0: necessiteu
3: un d'això, podeu anar al carrer de Pau Cuscó.
0: A veure, resumint...
3: Una mierda calle.
0: Sí, Pau Cuscó és un dels carrers que baixen, diguéssim, de l'Eixample cap a l'estació, funcional, de pas, amb lloc per aparcar.
3: Però la meva pregunta és, Roger, quan un cop has vist que aquest carrer no té suc,
1: ja, per què li vols treure suc?
3: No,
0: perquè és molt fàcil això, perquè estic buscant, o sigui, estic rascant Estem al programa 29, això el primer.
3: I què, ja s'han acabat tots els carrers bons de Caldes?
0: S'han acabat pràcticament tots els carrers amb noms propis d'algú de Caldes, perquè clar, llavors hi ha Pablos Picassos, hi ha...
3: Vale.
0: N'hi ha algun que sortirà més endavant amb properes edicions del Balneari, que està molt bé, però clar, tampoc no pots fer tots els que estiguin bé junts. O sigui, has de fer algun Puig Domí, com van fer aquell dia, que no tenia res, però simplement que dominava el Puig. Has de fer algun Pau Cuscó. M'enteneu? Vull dir, llavors hi ha molts carrers Lleides, molts carrers...
1: Clar. Ara està tothom esperant els pròxims programes.
0: Mira, no he fet l'exercici. No he fet l'exercici. Quants carrers té Caldes?
3: Et demano amb sinceritat perdó, perquè anava rajada tu.
0: No.
3: I tens un argument molt, molt convincent.
0: És que és allò de... Jo entro al Maps, sí. Val? Jo per fer aquesta secció obro el satèl·lit.
3: Vale.
0: I ja miro, aviam si el carrer és xulo o no és xulo. Ja em faig una primera idea. Després...
3: Així com a, siguem nosaltres calderins de pro,
0: sí.
3: Anar-hi a passejar no se't
0: passa. No, però hi ha molts que ja em sonen.
3: Treballes.
0: Sí, però hi ha molts que ja dic, hòstia, pues aquest per Pau Cuscó, bueno, sí, on hi ha el forn de l'estació, vull dir, ja et sona de passar-hi. Però, vull dir, jo faig l'exercici, jo obro, miro, tal, de que, hòstia, bueno, el carrer, pues com has dit tu, no? La calle, què li parece a calle? La calle una mierda, perquè és d'aquestes de l'Eixample Quadrat, no té res, no, no és tramada històrica, no és res. I llavors miro, vale, partint d'aquest lleig, quants més macos n'hi han amb nom propi d'algú de Caldes?
1: Val.
0: I ja miro, hòstia, n'hi ha algun? Uh-huh. Vale, doncs el foto. Llavors fico un més fluix i torno a ficar un que estigui bé.
1: Entès.
0: Saps?
1: M'agrada.
0: Clar, perquè no, o sigui, si voleu podem fer el carrer de Pablo Picasso, però... Bueno, que aquí Caldes, si per cert, és el carrer de Pau Picasso, eh?
1: Ep.
0: És el carrer de Pau Picasso.
1: Bé.
0: Que es troba a fa cantonada amb el carrer Montserrat, és el carrer Pau Picasso.
1: Bé,
0: sí, sí.
1: Després diem que no ens castanyeritzin coses, però al final...
0: Bueno, ojo, que Picasso va estar molt temps a Caldes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: potser
1: sí.
0: Volia que li diguessin Pau.
1: S'haurà de descobrir.
0: Al Termàlia hi ha molta exposició de Picasso.
3: Igual que existeix un Pau Picasso diferent a Pablo Picasso.
0: Ah, doncs ho miraré. No, home, és el carrer Pau Picasso, però posa pintor... Posa...
1: Ah, llavors és aquest. Ah, no sé que tingués un germà bessó i no ho sabíem.
0: Bueno, Cuscó visto para sentencia.
3: Un germà bessó que es digués un Pablo i un altre Pau també seria ganes de tocar els collons.
0: Sí.
1: Bueno, sí, bé.
0: Però podria ser.
3: Sí.
0: Podria ser. Molt bé, doncs res, escolta, carrer de Pau Cuscó.
3: Pim, pum.
0: Molt bé, i seguim les coses d'antes.
3: Ah, endavant. Anem endavant cap abans.
0: Molt bé.
1: Endavant, ara... Molt bé.
0: Li ha vingut
1: molt
0: de
1: bé.
0: Gust.
1: Molt bé.
0: Li ha vingut de gust dir això, ja està.
1: Bé, és que és veritat.
0: Sí.
1: Anem endavant en el programa parlant de coses
0: d'antes.
1: D'abans, d'antes. Està molt bé, Lluc.
0: A veure...
3: Perdó, que et doni així però és que estic mirant allò.
1: Sí, em
3: sembla... Ens entenem.
0: Estàs gaudint les vistes. De...
3: Sí,
1: ara m'has recordat una frase... I ara, abans de començar a parlar de coses d'antes,
3: sí,
1: et faré una pregunta. De quina manera tu pots pujar cap a baix?
3: Pots pujar cap a baix. Si puges...
0: No en tinc ni idea, Sanauja.
1: Bé, tu pots estar en una feina i pujar d'escalafó i quan et pugen a escalafó que el teu despatx estigui a la planta de baix. Estàs pujant cap a baix.
0: Cada dia és més funcionari aquest tio, eh?
3: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí, el que he dit o que som més funcionari?
0: No sé, també pot passar que... Sí a todo. Sí que també pot passar que et pugin el sou i et compris un pis baix.
1: Veus?
3: Exacte.
1: Veus?
0: O com és el cas de la ràdio, que et baixin el sou i et compris un pis alt. També pot passar això. Sí, sí. O que caigui un tro,
1: exacte,
0: com és el cas d'ara mateix. Sí, sí, bueno, no, és la primavera, això.
1: És el que hi ha.
0: Ara, en aquest moment, ha caigut un tro, d'aquí dos minuts farà sol.
3: La gent que està escoltant avui en directe...
0: Sí.
1: Què està mirant?
3: Si acaben de mirar per la finestra...
1: Què veuen?
3: Acaben d'estar al·lucinant.
0: Bueno, o no. No, potser hi ha llocs de Caldes on plou i on no.
3: Sí, perquè...
0: Caldes és molt gran, eh?
3: Clar. Amb aquesta quantitat de carrers que té... Ah, no, perdó.
0: Sabia que ho diria, sabia que ho diria. Sabia que ho diria. I per cert, des d'aquí... És veritat, hem canviat de secció,
3: però
0: res.
3: Per què li... però no li traieu més temps a l'Ullà?
0: No.
1: A mi em sembla bé.
3: Ens vam parlar d'una cosa impressionant avui.
0: Aquest tio està fent mofa i befa de,
1: ja, ja ho sé.
0: D'aquesta de teva figura.
1: Però sempre fa...
0: A veure, no, no, m'agrada el tema d'avui. Sauja, ven-nos el peix. M'agrada.
1: Avui a coses d'antes.
0: Sí.
1: Les grues.
0: Home.
1: D'antes.
0: Home.
1: Però, clar, específicament, si jo us dic grua,
0: sí,
1: què és el primer que us ve al cap?
0: Clar, depèn de la persona.
1: Per això.
3: La que se t'emporta el cotxe mal aparcat.
1: Va. Jo no parlo d'aquest tipus de grues.
3: Ja, bueno,
1: no.
3: Ja.
1: No, no, però per això volia saber, eh?
3: Ja no puc contestar.
1: No,
0: a tu,
1: saber,
0: a Uja?
1: A mi, pel tema professional, grues d'obra o grues de construcció...
0: Jo la d'obra. Jo, a mi em venia la del port.
1: També, també és el mateix. Sí, grua, al final d'aquest tipus de grues n'hi ha fixes d'obra, hi ha grues mòbils, hi ha grues telescòpiques...
0: Hi ha grues molt filles camió. De puta que se t'emporten al cotxe, deixa'm dir-ho per la ràdio, també.
1: Sí. Però elles són filles de puta o tu ho has fet malament i
0: bueno,
1: has aparcat on...
0: No entrarem aquí. No diguem tacos per la ràdio. Vinga, passem de tema.
3: Vale.
1: Val, perfecte. Doncs, al final...
0: A veure, grues.
1: Grues. Clar, el com són aquest tipus de grues ara i com eren en el seu inici, hem de tenir molt clar que el concepte és exactament el mateix. És un concepte molt bàsic. Després tot es pot fer més complicat i més industrialitzat.
0: Mm-hmm.
1: Però és un concepte molt bàsic, que és tenir una viga en horitzontal o una part muntada en horitzontal que s'aguanta sobre un peu. I aquest peu és més alt o més baix, el braç és més llarg o més curt, en funció d'allà on vols arribar. Doncs així és com eren de simples les grues en el seu moment. Estaven muntats sobre una estructura perquè tingués una base i no es caigués, i mitjançant el sistema tan bàsic com la politja,
0: sí,
1: i es feia passar...
0: Se lavaven coses, no?
1: Exacte.
0: O sigui, a través d'un cable... És a la mà, no?
1: Sí, el seu la seva base és elevar i moure càrregues. De fet, el programa anterior vam estar parlant de Tutankamon, on estava tot el tema Tutankamon, a les piràmides d'Egipte i tot el tema d'Egipte.
3: A Egipte, sí.
1: Sí,
0: i Egipte, però... sí, perquè és malament el cotxe, ve la grua. Sí. No?
3: No crec.
1: Jo crec que encara tot això...
0: No ha arribat allà.
1: Doncs, al final, moltes vegades sempre ens hem fet la pregunta com van arribar a fer tot aquest tipus de piràmides tan grans, tan altes, amb aquelles pedres,
0: no?
1: Sense tecnologia.
3: Doncs, amb grues.
1: Bueno, la base era... sempre hem parlat de la base era el pla inclinat, les rodes, les politges... Doncs aquest tema tan senzill i tan bàsic, en aquest cas la politja, és amb el que es basa una grua, que és fer passar actualment cable, antigament més cordes i tal, fer-les passar per unes politges de reenviu, que se'n diuen, per fer passar el cable, i d'allà on tu fas força per recollir o extendre aquest cable, pots pujar o baixar la càrrega. A més, en aquell cas eren fixes, que ja n'hem parlat, obres, grues fixes. Fixes d'obra d'ara són que tenen el peu fixe, però elles sí que poden girar per tenir un radi de gir, d'agafar una càrrega en un lloc i girar-la i portar-la a un altre. Antigament no era així. Antigament eren fixes i l'únic que podies fer era elevar i segurament amb aquest tipus de politges també portar-te la càrrega més a prop o més lluny i deixar-la en un altre lloc d'on l'has recollit.
0: Home, les grues també algú perillós, eh? Una cosa que al llarg dels anys haurà provocat nombrosos accidents, eh?
1: Sí, de fet, i a part de perillós, es necessiten, igual que per conduir necessites un carnet, per conduir autobusos o transports especials necessiten un carnet, també necessites treure't, fer un examen i treure't el carnet de gruista.
0: Sí.
1: Que no és barat i no és fàcil.
0: Però de gruista, d'obra, parlem?
1: De tot tipus. O sigui, tu pots treure't el carnet de gruista de una altra de les coses que encara no hem comentat, que és la grua sobre camions o grues autopropulsades, que van sobre sí, un van camió muntades, i són conduïbles per anar d'una obra a una altra, d'un lloc a un altre a fer feina, o de les grues fixes que parlàvem. Tu t'has de treure, has de tenir un carnet, igual que hi ha la gent...
0: Podria dir de les grues d'obra, parlem.
1: Tant d'obra com de...
0: Però d'obra, a veure, Sant Amuja, no et fotis tècnic, que jo no en sé tant com tu. D'obra vull dir les grues de construcció.
1: Sí, però les grues de construcció...
0: N'hi han de diversos tipus.
1: No, són més o menys igual, però també has de tenir un carnet per això.
0: Vale, i és el mateix que et serveix per ser el gruista de la policia. No.
1: Són carnets diferents.
0: Vale.
1: Val? Igual que hi ha un carnet de transport especial, de transports perillosos, sí, doncs també tens diferents vale carnets de,
0: sí,
1: per manipular la grua. Grues d'obra, molt fàcil. Les grues que hi ha muntades i sí, portant anys muntades a la Sagrada Família.
0: Sí.
1: Jo allà he vist gent treballar estant a peu de carrer,
0: clar,
1: amb la grua
0: amb el mando
1: a 40 metres o a 50 metres amb el mando i a més amb el walkie-talkie, depèn de qui està a la vora d'allà on s'ha d'agafar les coses, perquè el que tu has d'agafar no el veus.
0: No, clar,
1: després,
0: el gruista...
1: després hi ha grues com les que tu comentaves del port,
0: clar,
1: on n'hi ha de diferents tipus, però n'hi ha on el gruista està en una cabina dalt de tot i el que veu és la càrrega des de dalt,
0: sí,
1: i domina el com agafar...
0: Sí, que tampoc és ben bé el gruista el que diguéssim, ha d'acertar la cosa, sinó que vagi a personal i el que deies tu, un walkie et va dient...
1: Correcte.
0: Vira a la dreta, vira a l'esquerra, puja, baixa...
1: Correcte, perquè i una de les coses que tenen aquest tipus de grues és que si fa molt de ment...
0: Han de parar.
1: Han de parar. Correcte.
0: Bueno, es pot treballar. Totes, no? L'obra també, que no.
1: Sí, sí, sí,
0: la típica
1: correcte
0: imatge del sac d'aquell sac de ciment. I una cosa que abans es feia molt a les grues, molt, aquestes d'obres, era deixar les coses a dalt al cap de setmana, per
1: sí,
0: exemple. No? Deixar un cubell amb els pics, les pales... I fotíem el temps i veies allò així.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí,
0: uf,
3: sí,
1: correcte.
0: Això ho recordo, la formigonera i tot allà, la petita...
3: Clar, perquè
0: allò,
3: no t'ho robessis.
0: Vinga,
3: sí, sí,
0: exacte. Una mica perillós, això, eh? Això,
1: bastant. Sí que és veritat que s'ha de deixar el ganxo cap amunt perquè no et puguis donar amb el cap o el que sigui, però, clar, lliure, sense deixar-hi res penjat. Sí, sí, sí, correcte, correcte. Val? Parlàvem de les piràmides. Hem de pensar que les primeres grues que es comencen a idear per poder fer construccions i poder treballar amb elles és dels grecs, eh? Estem parlant del segle VI abans de Crist, eh? Vull dir que té tela...
3: Que en tinguem constància.
1: Sí.
3: Perquè dels egipcis ens ho podem imaginar, però tampoc...
1: Correcte,
3: no...
1: correcte.
0: Hòstia, ho trobo no molt antic,
3: exactament,
0: això, eh?
1: No, clar. Tornem al mateix. Què s'ingeniava la gent per poder fer aquesta feina i aquestes construccions?
0: Sí, sí, sí.
1: No? I al final, sí que és veritat que aquest tipus de grues eren de fusta... Vale, les corrioles, perquè les politges que hem dit o al final eren corrioles,
3: sí,
1: tot això era més de fusta i estava més treballat manualment, que ara ja en parlem de ferros, de cers, ja és una altra història.
0: En grua de fusta no n'he vist mai, eh, jo?
1: No, jo tampoc n'he vist, jo estic parlant de l'antiguitat de quan es van començar, evidentment.
0: Bueno.
1: Sí, soc gran, però no tant.
0: I abans les grues, bueno, no són grues, serien politges, el que es feia servir molt als edificis per pujar les
1: corrioles.
0: Coses. Sí.
1: Escorrioles.
0: No podem dir grua d'això.
1: No. S'anomena directament corriola i fer si és així. Però bueno, al final,
0: la
1: base,
0: la funció
1: i la base és la mateixa. Després ja entrem ja a l'època més industrial, on tot varia en el sentit de materials, i ja a l'època d'ara canviem a que tot el que s'ha industrialitzat, a més ara s'ha electrificat, no? Hi ha molta electrònica, però al final diem el mateix, la base és la mateixa, el treballar amb cable, amb contrapesos i en poder fer baixar la càrrega i moure-la.
3: O sigui, diguéssim, quina seria la diferència entre les grues d'abans i les d'ara? És l'electrònica.
1: I el material... La capacitat, no? Al final, la capacitat de càrrega que tenen, ara hi ha grues que són de 100, de 200, de 500 tonelades, vull dir, i de més. Val? La capacitat, el material, la longitud del braç i l'alçada del braç, el com plegar-se. Al final, antigament, estem parlant que les grues d'obra, ens estem imaginant el que hem dit, un peu, però, i es fixa i enclata al terra, antigament o ara. Però després tot això, bup, ho posem a sobre d'un camió. Per tant, es converteix en una grua autopropulsada. Què vol dir? Que té un camió en si, que mous cap aquí, cap allà, i hi ha camions on de sobre d'ells, quan comencen a muntar-se com si fos un mecano, acabes tenint una grua d'aquestes típiques d'obra que sempre ens imaginem que va anclada al terra, però que està suportada a sobre d'un camió. Evidentment, quan això està extès, a més el camió obre unes potes que es diuen estabilitzadors per poder estabilitzar-se bé i que no es tombi. Clar, quan té tota aquesta grua muntada, el camió no se'n pot anar cap aquí, cap allà, evidentment. Però l'evolució també és com podem portar això, que sigui portàtil i sigui mòbil, cosa que abans no ho era.
0: No, doncs ens ha quedat clar, Sanabuja, avui masterclass de grues, eh?
1: Sí, en podríem parlar més, eh?
0: N'hem entès, de grues.
1: Jo crec que aquesta és la base. Aquesta és la base. Grues d'antes, sí, sí. Molt senzilles i...
0: Però que tampoc han evolucionat tant.
1: Exacte. Com a idea de la base amb què estan pensades, és la mateixa.
0: Doncs genial.
1: Ara depèn de quina grua et pot costar milions d'euros.
0: Home, ja m'imagino. Ja m'imagino que no és una cosa barata.
1: No.
0: Perquè segueix fent servir molt.
1: Sí.
0: Mentre altres coses.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Sanahuja.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: De res.
0: Bueno, ara hem de sentir aquest tio queixant-se en els propers 20 minuts de ràdio. Queixant-se, dient que el maig és molt avorrit, que el dia 9 és un dia vulgar. Ara havíem el 16, què?
3: No,
0: perquè la setmana passada ens vas deixar el 9 és un dia vulgar del calendari, que no té ni sant, no té res.
1: O sigui que tenia sants. Sí. Bueno, que no els va voler dir perquè estaven a l'alçada. Per sort, va parlar d'una santa, bueno, santa no era.
0: De la Mare de Déu.
3: Jo bocamolls, que avui us en porto dos de sants.
0: Va, home, és que clar, ens vam deixar una mica...
1: Ja, clar.
0: Vull dir, no en teníem el perquè era 9 de maig, bueno, no...
1: Sí. Havies de compensar, no?
3: 16 de maig, què passa el 16 de maig?
0: Aviam, què passa el 16 de maig?
3: M'hagués agradat més que caigués en 20 de maig.
0: Bueno,
3: tot
0: no pot ser.
3: Perquè hagués pogut celebrar l'aniversari del meu altre germà, com vaig fer el 7 de febrer, i commemorar la primera Champions del Barça amb aquell gol de Koeman, 20 de maig, eh?
1: De quin any?
0: Del 82.
1: 90.
0: Això la primera?
1: Sí. 92.
3: No havies nascut encara.
1: No.
0: Mora.
3: Hay muchos que dicen que son del Barça,
1: pero no lo son, eh?
3: La primera Champions.
0: Pensava que has dit 80 i pico.
1: 92.
0: Mare meva, però... eren més dolents que mai fins fa dos dies.
3: La setmana passada vam acabar amb l'Aldo Moro,
0: l'ex-primer
3: ministre
0: italià,
3: assassinat després d'un segrest. Doncs aquesta setmana començarem amb música italiana, aquest tema, que es diu... Com es diu 16 en italià? Dieci di maggio.
0: Dieci. Es diu així o no?
3: Posso ser, no lo so.
1: Ah, potser sí, no ho sé.
0: No ho sé.
3: Si hagués sigut 20 de maig, el meu germà que està esposat amb una italiana, ens ho podria...
0: Està en aquest moment esposat.
1: Per alguna cosa es diu... Espòs i esposa, eh?
0: Ui, aquí començo a veure en els propers 10 anys divorcis, bueno, de tot. Bueno...
3: 16 de maig, per no faltar el respecte als italians, direm 16 de maig.
0: Vale.
1: I aquesta cançó es diu així? Cosí divers, que són tant una línia sottile que l'univers és una manera.
0: Di maggio, ja està, jo he dit, jo ja està.
1: Puc dir una cosa?
0: Música que no li agrada al Sanahuja, eh?
1: Tots els italians sonen igual.
0: Estava fent cara de fàstic, eh? Jo fins i tot l'he vist... Estava així, estava escoltant fent com...
1: Sí. És la superioritat que tenen.
0: Oh, són xules,
3: mira si t'ha agradat, mira si t'ha agradat avui, que no la canviaré per parlar dels Sants, però bueno, no ens adelantem.
1: Posa.
3: Aquesta cançó és de l'artista italià Gian Maria Rocci, que lidera el projecte musical Le Astronavi, amb aquesta barreja de pop, trap, música electrònica, amb lletres sovint introspectives. Ja em direu que no es porto música variada, Sanou, ja sé que no incorporarà la teva playlist aquesta cançó
1: no.
3: Els caps de setmana...
0: Deixa'm dir que jo estic amb el Sanahuja totalment, perquè em sonen tots iguals.
3: Sí,
0: o sigui, sembla que no s'havien fotre una altra cosa que és ficar aquesta base de merda i dir... No?
1: Estic d'acord.
0: No fruti ni mare, no sé què diuen, però ho diuen tota l'estona. Estan com tristos, però m'han de xulo.
1: Mira, és... Això.
0: És aquest estil, o sigui, tu pots a Google va ser música trap
3: i jo sóc el que en els propers 20 minuts m'havia de queixar.
0: Però digue, o sigui, ens pots fer la secció com si fos una cançó d'aquestes ara? Avui es portaré un sant que és una merda de mare.
3: Avui que aprofitaré aquest paio que sembla que estigui confessant al confessionari per parlar-nos del sant del dia.
0: És que és això.
3: Avui en porto dos que seran rapidets. El primer precisament relacionat amb el secret de confessió.
0: Molt bé. MC Lluc, molt bé, tio.
1: Molt bé.
0: Bueno, mira, els aplaudeix fins i tot el Monter. Aquests vidres són una meravella.
3: Ai, mira,
0: aquests vidres són el millor que ha fet aquesta ràdio.
3: Doncs això, us començaré
0: aquests parlant... Aquests vidres, que, en fi, que sí. Traspassen fronteres.
3: Ah, va. Sí. Sant Joan...
0: De Vilatorrada.
3: De Pomusé.
0: Home,
1: això també és italià? Tassarot
3: del segle Xif.
0: Xif.
3: 14. Nascut a Bohèmia, l'actual República Txeca. És conegut sobretot pel seu martiri. Atenció.
0: Pel seu martini.
3: Vale. Segons la tradició, el rei Venceslau IV, o sigui, Venceslau IV, li va exigir que revelés el secret de confessió de la reina. O sigui, el rei volia saber els secrets de la seva muller. Volia saber, la meva dona m'enganya?
0: Què m'oculta?
3: Amb qui s'està enllitant? Amb qui s'està compartint cuixes? Però clar, Sant Joan, bueno, Joan Nepomucè, perquè encara no era Joan Sant, Sant,
1: eh? Ah, clar,
3: i va negar perquè era un tio íntegre, no? Es va acollir al secret de confessió. I per aquest motiu, com que s'hi va negar, va ser torturat i llançat al riu Moldava, on va morir. Això encara no ho havíem vist. Vull dir, la tortura ens podem imaginar uns talls per aquí, unes arrencar les ungles, un tapar-ho el cigarro al front...
0: Sí, sí. Putades.
3: Però així torturat, que et llencin d'un riu... República Txeca no és un riu càlid?
0: No. Fresquet.
1: Entenc.
3: Em sembla bé. I això, i va fer que això... Que
1: home, li sembla bé com a tortura.
3: Sí. Clar, amb el temps es va convertir en un símbol de la fidelitat al secret de confessió i de la integritat moral.
0: Bueno.
3: I per això és venerat com a patró dels confessors i sovint també està associat als ponts i als rius.
1: Clar.
3: Ja que moltes estàtues seves es troben a prop de
0: confessió. O sigui, una mica el patró dels xivatos?
3: Sí.
0: No?
3: No, dels anti-xivatos.
1: Dels anti-xivatos.
0: Bueno.
3: Clar. I dels ofegats.
0: Sí, dels que cauen al riu.
3: Va, i aquest us agradarà, perquè nosaltres som panarres. En aquesta taula som panarres, ens agrada sucar pa. Doncs us parlaré de Sant Honorat d'Amiens, que és considerat el patró dels forners i flaquers.
0: Oh, que bo.
3: Va ser un bisbe d'Amiens, aquell país francès, del segle XX, que també en fan a França de vi, però...
1: Acabo de fer una connexió, jo.
3: A veure, bueno... Quan el van escollir bisbe, algunes persones no s'ho creien, especialment la seva mainadera, la seva dira. O sigui, la dona que li havia donat de mamà, que no era la seva mare, va dir, aquest...
0: La que li planxava els calçotets.
3: Exacte. Aquest l'han fet bisbe. Vinga, va, hombre, va, però si és un...
0: Va, home, va!
1: És un penques, home.
3: Exacte, si un cosa vols. Segons la llegenda, va dir amb ironia que això seria tan impossible com que la pala amb què estava traient el pa del forn es convertís en arbre. I que arrelés al terra. I en aquell moment, evidentment,
0: home,
3: la pala amb què estava traient el pa del forn,
0: se li va escolar de les mans,
3: va quedar clavada a terra i va començar a brotar fum com si fos un arbre viu, i aquest fet prodigiós va ser interpretat com un senyal diví que confirmava l'elecció d'honorat. Ja està,
0: per això hi ha el pastís, el Sant Honoré.
1: Sant Honoré.
3: Ah,
0: no?
1: Sí, sí, sí, aquesta és la connexió que
0: hi ha. Ah, el pastís, clar.
3: És bo? Sí. Què és? No el coneixia.
0: El Sant Honoré, que és famós... Sant Marco, no? Com una cosa d'aquestes, sí. No?
1: Fa molts anys que no em menjo.
3: Respecte que el Sant Marco no m'agrada molt, eh?
0: Bueno, noi, pues el Sant Honoré és el mateix amb un altre nom.
3: El buscaré.
0: Aviam, ja te'l busco, va.
3: No, ja està, vull dir, crec que aviam...
0: Ja?
3: Aviam de fer-li un homenatge. No, sí, me'l buscaré pel meu, bueno, Sant Honoré, va.
0: Va, busquem tard a Sant Honoré, va, sí, home.
1: I la defineixes per la ràdio, perquè això buscar...
3: Sant Honoré Pastel.
1: Aquesta.
3: Home.
1: Què? Com ho veus?
3: És un alfons de pasta de full o
0: Honorato.
3: O sablé es guarneix amb pasta xou abans de la cocció. Ah, hòstia, és una... Hòstia.
1: El programa especial n'has de fer un.
3: És com una mena de profiterol.
0: Oh, que bo.
3: Sí, cor, amb tu.
0: Clar, ara per això sí que ens agraden els francesos.
3: Sí.
1: Sí.
0: Per això, per aquestes coses sí.
1: Exacte.
3: Va, ja li hem fet un homenatge al patró d'Espanarres i anem a les efemèrides i comencem amb una dona, una pionera que va ser la primera en aconseguir una fita molt difícil i a més molt més del que ho és ara.

0: Molt bé. Mítica, sí, aquesta, no? De colònies, de...
1: Sí. Doncs sí, pujarem a dalt del cim, pujarem al cim més alt del món.
0: Aviam, on és això?
1: Però no hi anirem nosaltres, sinó que hi anirà l'alpinista japonesa Junko Tabei, que el 16 de maig de 1975, ara fa 51 anys, va fer història en convertir-se en la primera dona a arribar al cim de Ben Leverage. Formava part d'una expedició femenina japonesa i, malgrat les dificultats extremes, va aconseguir completar l'ascens. Atenció, perquè no va ser un camí de roses, eh? Pocs dies abans d'arribar al cim, una allau va colpejar el seu campament i la va deixar ferida, però tot i així va continuar l'expedició amb determinació. Finalment, després d'un gran esforç físic i mental, va assolir el sostre del món, trencant barreres en un esport dominat fins aleshores gairebé exclusivament.
0: Un cop més.
1: Això, la seva gesta no només va ser un èxit esportiu, sinó també un símbol d'igualtat o superació, i va obrir camí a moltes altres dones en l'alpinisme. Com no, qui ens ve al cap?
2: Araceli Sagarra, aquí, catalana.
1: Tu tampoc saps qui és, Roger. No, la primera catalana i crec possiblement espanyola
0: que va pujar l'Everest, no?
1: Araceli Sagarra, sí. Així és, Roger.
0: Així és la vida.
2: Han passat coses abans de que nasquessis tu?
1: Sí, sí, moltes.
0: I tant, i segurament millors que les que han passat després.
1: La majoria.
2: Depèn de
1: sí.
2: Què, sí.
0: Com us agrada, que us tiri nostàlgia.
1: Va, bueno, tira'm aquesta...

0: mires aquesta cançó ja mentre son, son.
1: Normal, perquè es fa llarga.
0: El sofà m'engulleix.
1: Es fa llarga la gala, perquè això és la gala de l'entrega dels Oscars.
0: Els Oscars, que per cert, una figura que cada cop s'assembla més a tu, tio.
1: Què vols dir?
0: La figura.
1: Que per què?
0: Home, perquè sí, forçut, calvo, així un tio... Home.
1: I amb les dents així com a tortes.
0: Clar, que, no, però hòstia, que juga a pàdel, que fa molt esport, un tio que es cuida. S'està tornant l'estàtua dels Òscar, el Lluc, eh? El banyes, ara mateix, el banyes en or?
1: I...
2: Et direm Òscar Lluc, a partir
0: d'ara. Home, m'agradaria molt per poder-ho diferenciar un cop a la vida.
1: Clar, comença amb bo igualment.
2: Per això. Sí.
1: En el guió posarà o Lluc, i ara el seu posarà o Sanaúja.
0: O Sanaúja.
2: I ara, apanya't tu bien.
0: I ara el meu posarà o Europa. Va, va.
1: Ah, i és que el 16 de maig de 1929 es donaven els primers premis Òscars de la història.
2: Ah, sí?
1: Us ho explicaré, perquè no és aquesta cosa amb empaque. Van néixer a Hollywood per donar prestigi a la indústria cinematogràfica i regular-ne el funcionament.
0: Ui.
1: I van ser impulsats per l'Academy Academy of Motion Pictures Arts and Science, una entitat creada per professionals del sector amb la idea de millorar la imatge del cinema. Que no només és anar a veure pel·lícules porno, sinó anar a fer-se a tocar-se. Això, perquè en aquell moment el cinema era conegut com un entreteniment menor. Què?
2: Això tampoc ho he conegut,
1: no,
2: eh?
1: No, no.
0: Vosaltres sí, no?
1: No, jo tampoc.
2: Jo tampoc.
0: No, bueno, què?
2: Existien.
0: Aquí, això, aquí tira.
2: A la nostra edat existien, però tu no ho has ni conegut.
0: Si la gent pagava per anar allà...
2: Hi havia sales X, on anava.
0: Ara això encara hi és, no?
1: Segurament.
2: No ho crec.
0: No. Vull dir, no.
1: Altres països. Això, va ser una cerimònia en un acte privat, 200 convidats.
2: Igual que ara.
1: No tenia res a veure amb l'espectacle global actual. A més, els guanyadors ja es coneixien. Vull dir, va ser una cosa... No té res a
2: veure. Bueno, era de sector, no? Uns premis i un reconeixement de sector a partir d'aquí.
1: Sí, exacte.
0: M'ho imagino així, jo. Sí.
1: Hi ha moltes... anècdotes, recordem el cop de puny de Will Smith o la plantofada de Will Smith, sí. Però jo em quedaria potser amb Marlon Brando, que el 1973 va guanyar un Oscar per The Godfather, per El Padrino, però ell va rebutjar el premi i va enviar un activista indígena, la Sergeant Littlefather, per denunciar el tracte que Hollywood donava als nadius americans. El gest va generar molta polèmica i debat. Ara hi ha el moviment Oscar So White, que diu que sempre es premien molt més fàcilment els blancs que els negres. Una cerimònia que no escapa a la controvèrsia.
0: Fa una cerimònia que es fan passes.
2: Però tot tipus, t'agafes els Goya també.
0: No, però de gent molt pesada. Molt pesada, que ja sabeu que no m'agrada el cine, no m'agrada les sèries, no m'agrada la música.
2: Sí, que raro que ets, macho.
0: Aquesta gent dels Goya, dels Gaudí, que els fotia jo amb un, com aquests que van anar a fer la volta a la lluna, però sense tornar. One way ticket to the moon, els fotia jo.
2: L'únic que dic d'aquí, no sé si us ha passat, però una vegada feta la cerimònia i haver donat els premis,
0: es droguen tots. Sí, això passa. Això passa.
1: Sí.
2: Estava parlant d'una altra cosa, senyors. Que sí que és veritat que si et poses a llegir el dia següent o al cap de dos dies les cròniques...
0: Oh. Aquests encara són la calanya de la calanya. Aviam, no vull que digues.
2: No et desperta a vegades la idea de... Ostres, aquesta pel·lícula no l'he vist, però amb el que ha guanyat i el que estan parlant, vaig a veure-la, per exemple.
0: A mi no. El Lluc potser sí. Si ets cinèfil, sí, eh? Jo entenc, eh? Sí, hi ha gent que ho mira, molt.
2: A mi sí.
0: Per mi em semblen els pesats dels pesats.
2: Sí, jo crec que...
0: Estuvo muy bien. Ara, Lucía, un vestido de no sé qué.
2: No, però...
0: Y recomendamos la película que realmente va sobre un niño de África que lo pasa muy mal. Aneu a cagar. Aquest és el bon resum.
2: Depèn.
1: Em sembla bé.
0: Li sembla bé tot, eh?
1: Em sembla bé, diré ja de tienda que em preparis la pròxima cançó. Tot i que...
0: Aviam, què? Vols més Oscars?
1: No.
2: Sí que vol més.
0: Vols més Oscars?
1: Us parlaré del naixement d'un il·lustre català.
0: Bueno,
1: i no us parlaré ni del naixement de Pierce Brosnan ni de Megan Fox, grans actors i actrius de Hollywood, que van néixer un 16 de maig del dia com avui. Però avui, cosa nostrada. Vinga. Mira que t'he avisat, eh?

0: què és això? Banc Sabadell.
1: A veure, està sonant L'Ofici. És un tema d'Ovidi Montllor,
0: home,
1: amb guitarra de Tots i Soler, que va musicar molts poemes, entre d'altres, de Joan Salvat Passeig, que va ser un poeta català nascut a Barcelona el 1894.
2: No sé, català.
1: En un entorn bons, humil.
3: Perquè són de bon...
4: Un 16 de maig.
1: Mireu, un 16 de maig. Manifes Joan Salvat.
3: Serra que serraràs.
0: Serra que serraràs.
1: És un poema que parla dels oficis.
0: Sí.
1: Va tenir una vida marcada per dificultats socials, problemes de salut, tuberculosis... però també era un tio amb una gran vitalitat creativa. Va començar a escriure influït per les idees anarquistes i el modernisme social, i amb el temps es va convertir en una figura clau de l'avantguarda catalana.
0: Que no de l'avantguàrdia.
1: No. Poesia caracteritzada per un estil directe.
4: Ja existia l'avantguàrdia, eh?
0: Sí, des de no sé quan.
1: Ple d'energia.
4: Fa 45 anys. Resta.
1: Imatges quotidianes i allunyat del llenguatge més acadèmic de l'època, o sigui, del carrincló d'aquella poesia amb aquella paraula maca, amb aquell... No, no.
0: Directe.
1: Lo que se hablaba en el poble. Era tan vital...
0: En el poblado.
1: Era tan vital i directe la seva poesia que el tio va palmar molt jove.
0: Va cremar tota la vida de cop.
1: Sí, sí, sí. Però tot i això, la seva obra va deixar una empremta profunda en la literatura catalana, amb llibres com L'irradiador del port i Les gavines, o el poema de la Rosa als terres. I ja està, és un dels autors més originals,
0: sí,
1: i estimats del segle XX. I... d'un català universal a uns unes coses també americanes i universals.

0: versió en castellà també,
1: eh?
0: Aquesta és l'original. És planteta aquesta, eh? No t'agradava?
2: Sí, tant.
0: Ah.
1: Jo no ho havia mirat mai.
0: Jo me l'havia mirat mils de vegades amb cintes d'VHS, però fins a avorrir-me, eh? Ara he pogut quedar.
2: Ara, ara que ara fa, total, eh?
0: Ara fa 10 anys que ens coneixem, vale?
1: Molt bé.
2: Doncs acabaves, això... acabaves de, quan ens vam conèixer acabaves de, de pagar l'UVHS mirant això, eh?
0: Ja estava encenent-me el cigarro, tio. És que, mare meva, quina vida.
1: Doncs va. Això és en homenatge a Jim Henson, que va ser el creador, titellaire i productor nord-americà nascut el 1936 i mort un dia 16 de maig. D'aquests personatges com la Rana Gustavo,
3: la Rana Gustavo.
0: Que parlava Kermit, així en castellà,
1: Kermit the Frog o Miss Piggy,
0: la porqueta Peggy, no?
1: Amb aquests Muppets,
0: sí,
1: de Barrio Sésamo. És el creador dels Muppets,
0: dels Muppets, sí, sí, el que ha vingut
1: no
0: després
1: tot, exacte, tot el que ha vingut després.
0: Flux.
1: Gràcies a Jim Henson.
0: Molt bé, Lluc, doncs gràcies. Ens ha passat aquest 16 de maig. Rematem el programa d'avui. Va, i el rematem com sempre amb el so del dia. Sí, sí, perquè ens hem immers tant en aquest 16 de maig que ens havíem allò columpiat, eh?
1: No passa res. Però no pista passa. Us l'acabo de donar.
0: Pista ens l'acabes de donar.
1: Espera.
0: La granota Gustavo.
1: Ah! Gustavo.
0: Home, no, ja t'he dit que la...
1: un gripau inflant la papada.
2: Oh, molt bé.
0: Bona. Molt bé. Ja l'hem aplaudit dos cops avui, eh?
1: Sí, però un era un cardambus.
0: Mira, el Montes també t'aplaudeix. Sí que aquestes parets són una merda. La granota Gustavo, que en els episodis almenys espanyols no parlava, no feia aquest so, sinó que parlava com si hagués fumat un paquet de puros, eh? La granota Gustavo parlava molt educatiu, tot plegat. Molt bé. Doncs escolta, amb això rematem, ens retrobem com sempre.
1: Perfecte.
0: Setmana vinent, dia 23, sí. Ja sí. De... Ho hem fet com per putejar-te, perquè tu volies el 20, però s'ha sigut el 16 i el 23.
1: Sí, sí.
0: Bueno, noi.
1: Hi ha cosa, el 23.
0: Hi ha cosa?
1: Hi ha cosa.
0: Va, doncs ens retrobem d'aquí una setmana, com sempre, a les 9 del matí, aquí a Ràdio Caldes. Que vagi molt bé gaudir del cap de setmana.
1: Adéu-adéu.
4: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Santi Balmes.
1: Gràcies, un plaer estar aquí, de veritat.

0: 年頃だろ、かけの外国人。
1: いや、まあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Just what is it that you want to do?
3: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
4: La ràdio que parla de tu.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
3: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
0: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
3: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
3: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
3: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
0: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
5: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
2: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
6: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
7: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al policia local de la Ràpita.

0: policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
2: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè ja només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
1: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
1: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
3: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícula situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
4: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.

0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
2: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
3: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
2: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
3: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
4: I ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
3: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustacions de vi gratuïtes.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
5: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
6: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
7: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en el seu moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora de l'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
6: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
2: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
5: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
8: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
9: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'Escola de Música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
8: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
2: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
5: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
10: Aixa i Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure Aixa i Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
11: És una funció
0: totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i ho diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
10: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
2: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
5: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
5: La final comenzará a las 7 de la tarde.
2: I a la primera divisió, en aquest cas hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
5: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
2: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
5: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, i precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
2: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
5: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui un Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria, va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
5: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
2: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Ocouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Ocouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Bat, Kenet Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
5: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales de la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
2: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del play-off. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tots els dimecres, a les 5 de la tarda, al Club dels Melòdics.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants. Els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
5: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
6: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
7: Àrea hermètica. Misteris de Ràdio Caldes.
8: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
4: Presentat per Josep Cozar.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
9: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
11: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
9: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
11: Bon dia, Eduard.
9: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
11: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
9: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
11: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
9: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
11: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
9: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
9: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
11: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a un quart de 10 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
9: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passant ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva, precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integrals en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament, és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: Música. Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la més entrada ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només una setmana, sinó que també hem de dir amb la regidoria de política lingüística, no? Que hi encara no toca el dia que no veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona hi participen. Avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
3: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
4: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
5: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
4: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
2: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
3: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Guibas.
6: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
7: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I, per tant, estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I, per tant, veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura, doncs, és un pas cap aquí.
6: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
2: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
3: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
8: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
9: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
8: La trobada enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer I. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins en el gegantó.
9: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
8: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais de l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
3: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
2: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
3: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats, i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra, i el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
2: Pel que fa, digue, el futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
3: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
2: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
3: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
1: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
3: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
4: El Nàstic, davant d'un dels partits més importants de la seva història, els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions de permanència o condemnar-se avui mateix al descens, cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua, els deixaria ja a segona federació. Un empat els deixaria amb l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
10: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que, pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio, y tengan premio, y premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá, que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
4: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
2: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Montsaragossa el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
11: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
12: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem com amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
13: Triar, sí, sí.
12: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
11: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
3: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 1:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'antes.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tinc bones raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és a la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.

I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. El programa d'avui podreu escoltar una entrevista amb la cantant del grup Quilòmetre Zero, Mireia Sánchez. Tot això i molt més és el que trobareu si us quedeu aquí, a Radio Caldes de Montbui, i més concretament a Asteroide B612. Preparats, que comencem!

0: Asteroide, aquest 612 de Ràdio Caldes de Montbui. Conversem amb Mireia Sánchez, cantant de Quilòmetre Zero. Hola Mireia i benvinguda al programa.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Ah, tu, com estàs?
1: Molt bé, molt sí? Bé. Acabant la rutina d'avui, sí, sí.
0: Bueno, bueno.
1: Amunt i avall, avall i amunt, però molt bé, la veritat és que sí.
0: Bueno, bueno. Recordes què volies ser de gran?
1: Uau, moltes coses.
0: I
1: moltes
0: aquest...
1: coses. Jo crec que... Digue'm, digue'm.
0: I a què t'has acabat dedicant? Perquè no sé si, si el que volies era el que has acabat fent o no.
1: Doncs no ben bé. La veritat és que jo de petita volia ser actriu, volia ser bombera...
0: Jo també volia ser actriu. Jo també.
1: No, moltes coses. I al final acabo sent... Bueno, soc músic i soc mestra de primària. O sigui,
0: bueno.
1: Res del que havia planejat.
0: Bueno, mai he estat, vull dir...
1: No sé, ja si m'atreviria ara a la tele, també t'ho he de dir.
0: Sí, home, sí. Sí. Doncs no t'has acabat dedicant al que volies? No, bueno, però mai se sap,
1: però crec que m'han anat a dues professions molt boniques, molt complicades, crec, però molt boniques. Aleshores, ara el gaudi i el lluitar cada dia a dia a les aules o dia a dia dels escenaris,
0: sí,
1: crec
0: sí.
1: Que és molt... Molt xulo, tant una com l'altra.
0: Doncs
1: una actriu em fa com poca pena haver-ho aparcat una miqueta.
0: Bueno, doncs ara després parlarem de les aules, que tinc aquí preguntes sobre les aules, sí, sí. Això ho tinc apuntat. Aviam.
1: Molt bé.
0: Parlem una mica de tu. I sí, per aquells casuals de la vida, és una mica d'imaginació. Et demano que facis un exercici d'imaginació, ¿vale?
1: Mm-hmm.
0: I si et trobessis a la porta de l'escola al Petit Príncep, que és el planeta de... que l'asteroide B612 és el planeta d'on és el Petit Príncep,
1: mm-hmm.
0: Com li explicaries... Qui és i què fa Mireia Sánchez?
1: Uau! Vale, aviam. Què li explicaria? Crec que si aterrés en aquell planeta, li diria que ara mateix tenim un planeta complicat,
0: uh-huh.
1: Que passen moltes coses, que hi ha moltes que es poden controlar i moltes que no. Que crec que cadascú té la seva realitat i és molt canviant. I li diria que es cuidés. I diria que es cuidés molt ell o ella, la persona que em rebés, però també cuidés la resta. Perquè crec que a vegades ens oblidem d'aquestes petites coses i que sembla una cosa molt hippie, no? Però que a vegades costa mirar què li passa a la persona del costat, perquè sí que està molt bé això de dir, m'automiro, em faig autocrítica, m'estimo a mi davant de tot i està bé. Però penso que últimament justeja una mica el mirar la persona del costat també. I això és de les coses que li diria, que gaudís a tope, perquè la vida és molt complicada, també és molt bonica moltes vegades, però és bastant complicada, i que Mireia Sánchez ara mateix és algú que es va trobant, perquè encara em queda molt recorregut, però també em porto bastant, perquè ja tinc 29.
0: Bueno, ets una criatura.
1: Però que, jolín, que hi ha coses molt xules i d'altres que caldrà gestionar, segur. Crec que li diria cosetes d'aquestes. Això no molt hippie, el que t'acabo de dir.
0: No, que va.
1: Però vaja.
0: Que va.
1: Me n'aniria per aquí, jo crec.
0: Doncs molt bé. Parlàvem de la docència. Com ens hem d'imaginar la Mireia Sánchez docent?
1: Mireia Sánchez docent no crida.
0: Bueno.
1: No crida la vida.
0: Bueno.
1: Llavors, és reflexionar tota l'estona i anar trobant-se poquet a poquet, cadascú, o intentant fer-ho amb cadascú i cadascuna. Crec que a l'aula creo un clima de confiança, perquè m'agrada molt que quan estan malament ho puguin explicar, però que quan estan en els seus millors moments també ho puguin fer. al treure la vergonya a plorar en públic i a parlar en públic. Jo crec que són dues cosetes que, bueno, a vegades no es parla del dol i crec que és important. Igual que no es celebren les petites victòries, i crec que també és important, no? Llavors és una mica això, ara mateix. Jo vaig ser de música durant uns quants anys i ara estic a una tutoria portant nens i nenes de quart de primària.
2: Wow.
1: Molt contenta de tot plegat. Crec que són papers molt diferents, però que la reflexió es pot fer per tot arreu. O sigui que estic molt, molt bé ara mateix.
3: Que valenta que ets, que valenta que ets. Jo enfrontar-me...
1: La veritat és que sí.
3: Home, pues sí. Sí. Hosti, quart de primària, me'n recordo jo quan estava quart de primària érem la peste, bueno, jo no, eren la peste, per favor.
1: Sí, és per adolescència, ha estat tot la veritat.
3: Bueno,
1: sí.
3: Quines diries que són les teves principals fortaleses i debilitats com a mestra?
1: Com a mestra, a veure, fortaleses, crec que connecto molt amb ells, perquè ofereixo el que deia, no? Un espai una mica de confiança, el fet que em vegin jove també és una fortalesa a nivell de que se t'apropen més ràpid, et pregunten molt, et cuiden, si és mutual la confiança, llavors és molt xulo i això sí que és mutual, és

0: aleshores és matins unes coses i mig unes altres. Aleshores sí que és veritat que no som un grup que ara per ara, per llàstima, tinguem molts concerts. Aleshores penso que és més fàcil, però clar, al final composo jo. I aleshores composo molt sobretot a l'estiu, perquè aleshores de l'escola puc descarregar més. Comptem amb un equip que ens ajuda, per exemple, amb la promoció. Llavors és una mica com que a quilòmetre zero funciona molt per comissions i aleshores ens hem de repartir la feina perquè si no, no arribaríem a tot. I en el moment en què potser se'ns giri una miqueta, potser, perquè tal com està el panorama musical no ho sé, pues si de cop se'ns gires més feina, potser hauríem de fer una balança d'ajustar la jornada laboral, del col·le o a veure com fer. Però de moment no és el cas.
1: Bueno, mira, mai se sap.
0: Mai se sap.
1: Com comentàvem abans, jo crec que la frase d'aquesta entrevista és mai se sap, perquè mira, escolta.
0: Sí, i tant.
1: Aviam, els alumnes i els familiars dels alumnes t'han vingut a veure els concerts?
0: Sí.
1: I què tal? Com ho portes?
0: Pues ho porto molt bé. Al final em fa molta gràcia perquè em diuen, ara ets la mateixa persona al col·le que a dalt d'un escenari. I jo, bueno, és que sóc una persona només al final. Llavors els hi fa com molta gràcia perquè de cop veuen la seva mestra encaratjar un públic i aleshores dient coses, cantant, s'aprenen totes les cançons, són ultrafans. Bueno. Han tret un CD que es diu sense manual d'instruccions i se saben la cançó alta funcional de pe a pa, que saben un 15% del que vol dir el total de la cançó.
1: Bueno.
0: Allà estan.
1: Ah, clar que sí, clar que sí.
0: Llavors, és molt xulo, jo ho he vist molt bé, la veritat. No em fa gens de vergonya, em fa il·lusió i a ells moltíssima. Vull dir, van preguntant quan serà el següent.
1: Bueno, llavors, o sigui, els teus alumnes són fans de quilòmetre zero.
0: Sí, tant.
1: Bueno, veus, per aquí les futures generacions, veus, també està bé, vull dir, jo crec que això vol dir alguna cosa seguríssim. Alguna cosa seguríssim. Sí. Sí, home, sí. Des d'aquí intentarem que donar com una empenta, també. Sí, clar que sí.
0: Moltes gràcies.
1: A tu. Aviam, la Mireia Sánchez, què és poc hàbil?
0: Poc hàbil en el dibuix. Molt poc hàbil.
1: Sí, eh?
0: Sí, no, lamentable. Jo és que ara a l'escola que es fa art, si m'hagués de posar la mestra d'això, ostres, no sabria ni per on agafar-ho, m'ho passaria bastant malament i crec que li demanaria moltes coses al Pinterest. Però sobreviure en ser mestra d'això seria bastant complicat. Llavors, és poc hàbil, sí, en plàstica. No tinc ni idea.
1: I quan has de dibuixar, i llavors quan has de fer alguna explicació a la pissarra i tal, com t'ho apanyes?
0: Ui, simplificant molt i dient, bueno, dibuixo-s'hi ràpid perquè així ens ho traiem de sobre.
1: Ah, molt bé, o sigui, ets de la frase dibuix, vale. Ens hem d'imaginar que dibuixo així ràpid i malament, sí, perquè vale.
0: Tenen palets amb donetes, així.
1: Ah, molt bé, bueno. Perquè es comença? Vale. Aviam, explica'ns una mica d'on ve el nom del grup.
0: El nom del grup ve d'una tarda fent birres.
1: Molt bé.
0: Dient, bueno...
1: Sense alcohol, espero.
0: Sí.
1: Vale. Ok, vale. Perfecte. Deixant aquesta aclaració, vale?
0: No, estàvem en una terrassa i vam dir, bueno, tenim cançons, no tenim nom, què fem? I va ser començar de cop a dir coses de, què veus? Tu què estàs veient? Va, a veure si traiem algun nom així. I va ser una mica això, no? De cop, pues, jo sé, cadires, què, els guantos. I de cop, tomàquet de quilòmetre zero. I vam dir, tomàquet no, però l'última paraula, per què no, saps?
1: No.
0: I aleshores, vale, i per què quilòmetre zero? Vale, perquè és de la Terra. Vale, perquè no sé què. I llavors vam com començar tots a donar una mica de voltes i es va quedar així. I d'aquí ve el nom de quilòmetre zero.
1: Bueno, per tant, doncs, deu voler dir que voleu fer concerts per tot el territori, suposo.
0: Home, seria espectacular, no? Sí.
1: Bueno.
0: Sí, sí.
1: Doncs,
0: sí, sí.
1: Aviam, em comentaves això de l'edat, però quines edats teniu els membres del grup?
0: Doncs ara mateix el més gran té 30,
1: uh-huh.
0: 30 cap a 31, i la més joveneta té 24 cap a 25, o sigui, ens movem en un rang de 6 anys.
1: D'acord.
0: Més o menys tots.
1: D'acord. O sigui, estic llegint aquí els noms. Marina, 20 anys?
0: La Marina és la petita, exacte.
1: Vale.
0: La Marina és la petita.
1: Tu, 29, has comentat abans. Vale. El Luis Jiménez, guitarra.
0: El Luis té un mes que m'estim, per tant, 25 o 26.
1: Vale.
0: Aquest és el gran.
1: Bueno.
0: Aquest és el gran. I l'Adrià, que és el nostre bateria, té la meva edat.
1: Molt
0: Som
1: bé.
0: Som dos del 97.
1: Vale. Quan dius gran, a què et refereix?
0: No, a veure, gran vull dir que és el gran del grup.
1: Vale.
0: No dic gran ni molt menys a nivell de... Jo crec que els 30 són estupendos i crec poc en aquestes crisis que de cop apareixen, saps?
1: Vale.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, com t'he dit abans, sou unes criatures, jo en tinc 42 i, bueno, ja... Sí.
0: Xulíssim,
1: sí, jo m'estic... Jo no volia fer anys perquè... Cosa que la solució és molt lamentable, però bueno, al final, doncs...
0: No, no.
1: La solució és molt lamentable, per tant, doncs... Es mira de portar com es poden i bueno.
0: I tant.
1: Bueno, doncs, però tornem-nos a centrar en el tema. D'on va sortir la idea d'escriure la cançó Adulta Funcional?
0: La idea d'Adulta Funcional surt... aviam... La Noelia és la teclista de les que faltaven, un grup de versions que ja porta bastant de temps.
1: Vale.
0: Aleshores, la Noelia i jo estudiem juntes, bueno, jo ara ja m'he graduat, però hem estudiat juntes la carrera de música a Barcelona.
1: Vale.
0: I aleshores, jo li vaig proposar de dir, ostres, no, seria molt xulo que en el meu concert, al final el TFG que ens van fer a nosaltres,
1: uh-huh.
0: és un concert que t'organitzes i no sé què, jo li vaig dir, ostres, el concert seria molt xulo que poguéssiu pujar amics a sobre de l'escenari i aleshores pues, estiguéssiu col·laborant amb això, tal, seria molt guai fer una col·laboració amb vosaltres, que mai heu fet una col·laboració cantant amb ningú, dic, i aleshores pugeu vosaltres a l'escenari i així és com tancar una mica l'etapa juntes i tal i qual. I em va dir, ostres, a mi em sembla una idea superguai, anem-ho a dir a les altres. Uh-huh. Quan els hi va dir a les altres del grup, els hi va semblar una idea xulíssima i meravellosa, i va ser com, ostres, pues a tope, i vam anar a tope. Llavors va sortir d'aquí tota la idea de fer-ho juntes, i jo sí que tenia en ment que dintre de l'àlbum volia parlar bastant la cosa aquesta de... la pressió cap a fer-se gran.
1: Uh-huh.
0: Aquesta pressió que molta gent la posa quan realment és una pressió tontíssima. Bé, dius, aviam, tu vas sumant experiències, uh-huh. però és que tampoc ha de ser un encallar-se en res. Vull dir, jo veig la meva iaia estupenda de la vida i penso, hosti, la seva edat també és xulíssima, saps? Llavors era una mica com trencar això de la crisi dels 30 i parlar una mica de diversos temes que toquessin com ens estem fent grans ara mateix, no? Per exemple, doncs el tema dels lloguers, el tema de la pressió aquesta de ser un adult funcional, que tot ha de ser perfecte i tot ha de sortir bé i sembla cada cop, vamos, als 30 se t'il·lumini la vida. Després hi havia temes com, jo què sé, els enamoraments, i llavors al lligar-ho tot vaig dir, ostres, ja que ho fem amb elles, anem a fer el primer tema del disc treure lamelles i que sigui com el nexe de totes les cançons, que és aquest tema d'adulta funcional. I va sortir d'aquí, i la veritat és que ha anat tot molt lligadet, ha anat tot molt bé, com ja ens portem molt bé, doncs era com molt fàcil comptar amb aquesta col·laboració, i la veritat és que tot ha sigut molt xulo. I d'aquí ha vingut, sí, sí.
1: I van haver-hi molts pros i contres a l'hora de posar-vos d'acord, o va sorgir tot de seguida?
0: Amb elles? Sí. O a nivell del grup?
1: Amb elles i amb el grup.
0: No, que va. O sigui, amb elles va ser com, nosaltres tenim aquesta idea, si voleu podem fer dues coses, escrivim nosaltres la cançó i vosaltres la canteu, o us sumeu al carro de fer-ho tots juntes. I aleshores agafem i si us sembla bé, doncs construïm la cançó juntes des de zero. I van dir, hola, que xulo, doncs anem a composar juntes, tal, tal, ens ensenyeu una miqueta com ho feu, i vam dir, vale, doncs anem a fer això. I aleshores ja, des del principi, ho vam fer amb elles, i crec que això va ser un motiu molt bo, com perquè no hi haguessin rifirrafes, tothom estigués còmode cantant-ho tot, i ja va ser, doncs, des de l'inici, els dos grups treballant junts en aquesta part del projecte.
1: Agenda. Quines dates i llocs us podem veure?
0: Doncs mira, des d'aquí faig una crida, aquí sisplau,
1: i tant,
0: als grups petitons, que no tenim nom ara mateix, se'ns ajudi una mica des dels ajuntaments, perquè sembla que envies mails i tot és fantasma. Llavors, a nosaltres ens podeu veure a molt poquets llocs de moment aquest estiu, tant de bo en vagin sortint més, però de moment tenim el dia 6 de juny a Vidreres, llavors ens podeu veure allà. Ara m'he saltat un, que és el 20 de maig, a una sala aquí a Barcelona que es diu New Office, que anem a Rodautors, que són tot de cantautors que conviden a grups per fer concerts, i estarem allà també. I a les festes de Sants, de moment tenim aquests tres.
1: Vale.
0: Si de cop apareixen més, serà fantàstic.
1: Vale. Bueno, no, una... segur que una cosa portarà a l'altra. Jo crec que...
0: Sí, sí. Tant de bo.
1: Sí, sí.
0: És això, jo crec que falta una miqueta d'anar confiant poc a poc com es feia abans i anar oferint més espais i bones condicions, perquè, ostres, de música n'hi ha molta, n'hi ha de molt xula i bueno, està com començant a ser tot una mica un col·lapse que és complicat, és complicat. Llavors, a veure com ho acabem de gestionar, això.
1: Tens la sensació que hi ha molta gent que vol fer moltes coses i que no... Ai, com t'ho diria? Que no es dona visibilitat a tots els grups? Que hi ha tres o quatre grups molt preferits i que tota la resta, doncs, no es dona la visibilitat o el ressò que mereixeu?
0: Jo crec que ara mateix estem anant molt per números i per TikTok.
1: Vale.
0: I aleshores és com que els grups grossos, que no dic que no s'ho hagin batallat,
1: sí.
0: No hi ha problema, i aleshores tenen els seus concerts, tenen el seu caixet, els ajuntaments ho paguen i tot estupendo, però abans, crec que quan jo era adolescent i aleshores anava a concerts i tal, a Barcelona hi havia molts espais, almenys Barcelona, perquè és un movió, perquè jo soc d'aquí, eh? Però hi havia molts espais on tu podies anar a descobrir grups. És a dir, tu sorties al carrer i et trobaves 40.000 concerts que no podies tenir ni idea de qui eren els grups, però de cop t'apareixien allà i deies, ostres, em quedo a veure aquest grup d'aquí perquè està fent un concert a tal plaça. Sí, sí. A la plaça del costat s'està fent allò. I aleshores era com que tu tenies la sensació que hi havia molts grups, com ara, molta oferta, però que també se'ls donava una veu. Llavors, jo trobo que ara... que crec que és el que molta gent també es queixa, és que a tots els festivals, o la majoria dels festivals, veus el mateix cartell. Aleshores, els grups que has de descobrir, o els descobreixes pel TikTok, que és com, si tens temps de gravar TikToks i et ve de gust, estupendo, però si no és molt complicat. I aleshores és com, ostres, hi ha gent fent molts esforços que no tindrà una visibilitat per cap lloc, ni pel TikTok, perquè no ho podrà gravar, perquè no té temps material, ni per la vida real, perquè ja no hi ha com aquestes oportunitats. I si hi ha, moltes vegades és, vine i et donem un bocata, i dius, ja, però és que no va així.
1: Ja. Sí, sí, sí,
0: aleshores és com molt complicat. I és una mica com que crec que hauria de començar a canviar una mica tot això, perquè hi ha molt males condicions en general i aleshores és com difícil com fer-se un lloc, jo crec. Llavors, o rebenta un tema teu i de cop et programen a molts concerts, o de cop et quedes en un ninxo que no sap acabar de sortir perquè no tens com opcions, no?, per fer-te visible, no sé què això, no? M'atrallis el TikTok amb no sé quants vídeos i de cop algú digui, ostres, o un vídeo se't faci viral i de cop sembla que hagis d'anar a omplir un munt d'escenaris a Barcelona o a Catalunya, no? Sí. Llavors és una mica això, que és una problemàtica, crec, general de molts grups, i després, bueno, pues a veure què tal, i el tema de l'autotune, les seqüències i tot això, que, bueno, que podríem parlar i seria una conversa molt llarga, però sí, jo crec que ara mateix hi ha una problemàtica grossa, la veritat.
1: Sí, sí. No, t'ho comento una mica perquè, mira, fa un parell de setmanes parlava amb en, no sé si el coneixes, amb l'Arnau Jordani d'Exilia Elba, i em comentava una mica el mateix, que deia, ostres, és que portem molt de temps picant pedra i fent i anem sobrevivint, i a nosaltres el que ens agrada és fer música i no estar pendents ni de les xarxes ni d'això. Vull dir que una mica el panorama està fotut.
0: Bueno, és que sembla, no, que hagis d'explicar com tota la teva vida en vídeos i de cop la gent sàpiga què fas en tot moment i dius, bueno, jo per exemple, parlo per mi, jo he estudiat el superior de música i a mi m'ensenyen pues, a tocar, a escriure, a saber-me comunicar amb grup i poder tocar en grup, i de cop arribes i dius, hòstia, si no gravo 40.000 TikToks, sembla que no demostri res, saps? I llavors és molt complicat, és bastant fotut, la veritat.
1: No, igual, jo ara igual, nosaltres no, però igual em tiraré pedres a algunes ràdios que escolto. Jo el que escolto per aprendre una mica i tal, que sí que es fa suport a la música d'aquí, però hi ha moltes vegades que els programes tiren de músics estrangers o de dius, a veure, no cal, vull dir, no cal. M'entens? No sé, jo com a oient i una mica que em documento una mica per fer les entrevistes i tal, penso que no cal, que està molt bé, però són lligues totalment diferents. Vull dir, tu es pot aguantar i es pot mantenir tot una graella de ràdio amb tot de grups d'aquí a Catalunya, no cal que... Es pot escoltar tot el que es vulgui, però no cal que omplis dues cançons d'aquí i quatre d'allà. Vull dir, no sé, és que digue-li Taylor Swift, digue-li... Però vull dir, pues no, ves, si són ràdios d'aquí, pues no sé, què en penses?
0: No, mijo. A veure, la ràdio, que duri 3 minuts, que no duri 3 minuts, sí. Llavors, això, poso trailers, però llavors no descobreixo res a la ràdio, perquè la ràdio és el mateix que ens trobem als festivals.
1: Claro, claro.
0: És que això és un peix que es mossega la cua i que és molt complicat d'entendre, no? Llavors és com, ostres, i són moltes coses i moltes que no pots controlar, saps? Aleshores, bueno, i és el que deia aquest noi, no? És un pica pedra, però clar, si no t'ofereixen les oportunitats, és com molt complicat. Llavors és quan tu gestiones concerts, no?, i intentes fer així coses, però és un panorama ara mateix molt difícil, jo crec.
1: Uh-huh. I que al cap i a la fi, o sigui, festivals n'hi ha a patades, vull dir, no sé.
0: Sí.
1: És que, vull dir, i que si que a la gent si li agrada la música, pues li ha d'agradar descobrir grups nous, vaja, no sé. Igual jo sóc molt car, que m'estic tornant car, que ara ho estic pensant, però no sé, vull dir, a mi que no sé què em penses tu, però omplir un festival amb tothom que pots veure a tot arreu, pues no sé, jo no sé.
0: Però que són números, no?
1: Doncs, ja, però sí, no sé.
0: Portes un grup que la gent coneix, però clar, és el que tu dius, doncs potser fer espais per grups emergents i vas fent un conegut, un emergent.
1: Clar, per això. Sí.
0: Però sí, jo crec que algú ha de passar perquè canviï una mica tot. Però sí, és això, com una miqueta més d'oportunitats a grups petitets.
1: Clar,
0: I ja està.
1: I que també els grups grans, també, jo això ho penso moltes vegades quan demano de fer entrevistes i tal, hi ha hagut molt poca gent que m'ha dit que no, però penso, hosti, hi ha grups que han començat del no-res, pues, haurien de valorar que ara estan on estan i entendre o donar a conèixer com altres grups, eh? No sé, soc molt happy flower en aquest sentit, potser. Però no sé.
0: Home, seria xulo. Suposo que també per això a vegades es fan col·laboracions i cosetes així que a vegades sempre donen més veu. Tot i que en les col·laboracions trobar-ne és difícil, eh? Però, uh-huh. Però sí, és una altra eina. Sí, sí.
1: Mira, per aquesta pregunta és improvisada. Amb qui us agradaria fer una col·laboració?
0: Ostres! Ara mateix... Pues segurament amb Ginestà. Segurament.
1: Uau.
0: Sí, a mi m'agrada el que estan fent, la veritat, i penso que és gent molt natural i que es mostra molt natural sobre els escenaris i que seria xulo, la veritat és que sí.
1: Uau. Doncs mira, llançat està, eh? Ja ho hem llançat, ara anem a concentrar-nos perquè es faci realitat, vull dir, ens concentrem. Igual passen coses, vull dir, no sap.
0: Igual passen coses.
1: No se sap mai, sí. Bé, posem-nos una mica seriosos, però, bueno, m'has comentat abans que t'agradaria fer ràdio o ho has somiat?
0: Bueno, quan era petita era una de les coses, sí.
1: Bueno, doncs m'apunto també per possibles cops, vale?
0: Molt bé.
1: Sí? Vale. I hi ha un parell de preguntes més i ja tanquem. Quina relació tens amb la discapacitat?
0: Uau! Crec que molt propera. Jo amb la discapacitat hi treballo cada dia.
1: Uh-huh.
0: Jo estic en una escola on hi ha una CIEI, que això és una part de l'educació que tenim a l'escola concentrada, que ajuda, són mestres d'educació especial, uh-huh. que ajuden els alumnes que estan i formen part de l'escola a poder-los integrar a l'escola de la manera més planera possible i de la manera més agradable possible. Llavors, jo porto a la meva escola molt de temps, més de 5 anys, i cada any m'he anat trobant a les diverses aules on he treballat a persones amb discapacitats molt diferents i llavors m'ha agradat entendre-les, m'ha agradat treballar amb elles i a dia d'avui en tinc a la meva aula. i llavors és algú, ja et dic, és el meu dia a dia i aprenc molt d'aquestes persones. I al tenir aquesta aula de CIE a l'escola, tenim més, o sigui, acollim més persones amb discapacitat dintre de l'escola que no una escola que no en té. Mm-hmm. Llavors és com que la discapacitat dins l'escola està molt integrada i la gent de la classe, o sigui, els alumnes de la classe estan molt conscienciats amb els alumnes que hi ha amb discapacitat dins l'aula i això és molt xulo, jo crec.
1: Mm-hmm. Què diries que has après?
0: Amb la discapacitat, o sigui, sí. Treballem amb gent amb discapacitat. He après a entendre molt més a les persones, he après que no totes les discapacitats són visibles, uh-huh. I aleshores tu quan entens aquella persona i quan l'escoltes, no et cal l'etiqueta de la discapacitat, ni l'etiqueta de la discapacitat que porti.
1: Sí.
0: O sigui, jo crec que és entendre la persona independentment de l'etiqueta que porti, perquè pot ser que no em porti i que hi hagi una discapacitat, i aleshores és com, has de fer que aquella persona estigui a gust i que estigui a gust amb tu. Aleshores, jo és el que dic, jo tinc alumnes que possiblement hi ha algun tipus de discapacitat que no està diagnosticada i que no cal. O sigui, és el que et dic, a vegades es diagnostica perquè hi ha una sèrie d'ajudes, una sèrie de beques i hi ha famílies que necessiten entendre-ho del tot, no? Amb aquest nom que de cop se li posa. Però jo de veritat que és que crec que he après molt a escoltar i a relacionar-me d'una manera diferent a la que em relacionava abans. Sí, i crec que és això. I el vincle que crees, que és molt especial, jo crec que, ostres, és el que et dic, és que és aprendre a escoltar i a relacionar-te i a comunicar-te amb persones amb discapacitat. I quan crees aquest vincle és molt bonic, perquè al final, quan les entens, veus un alleugeriment en elles, no? De dir, ostres, està entenent la meva manera de funcionar i és com meravellós, perquè dius, és que per què no t'he d'entendre? Al final és fer l'esforç d'entendre aquella persona i saber què és el que necessita.
1: Totalment. Mira, jo vaig estar durant molt de temps quan vaig sortir de l'escola no ho deia, no explicava la discapacitat que tenia perquè, bueno, per por, perquè durant l'etapa escolar m'havien tractat malament i diferent, tirant a malament, i no ho deia. I va arribar un moment que dic, mira, doncs ho vaig a dir i a veure què passa. I la veritat és que arrel d'una experiència que vaig anar a rodar un documental que em va ajudar molt a assumir la discapacitat i tal, i arrel de que ho he anat dient i poca gent m'ha dit bueno, adeu, doncs la veritat és que no és agradable dir bueno, doncs hi ha això, però una vegada ho dius, hi ha un moment que dius ai, però la majoria de vegades doncs és bueno, doncs ja està, vull dir, ja m'he tret aquesta càrrega que portava i ja doncs, evidentment, si hi ha algun moment que algú m'ha de dir ei, que la discapacitat no significa que puguis fer el que et dona la gana, que també és una, no sé si et passa, hi ha molta gent que a vegades, no, jo perquè tinc dificultats, a mi ojo com em tracteu, com què n'opines d'aquesta? Què n'opines?
0: Bueno, que també s'ha de posar uns límits, perquè també són molt intel·ligents
1: sí.
0: I a vegades se n'aprofiten. I és com, ei, quieto para algo, que no anem bé per aquí.
1: Totalment.
0: Que veuen que ets una mica viva i ja està. Però sí que a vegades te l'intenten colar.
1: Clar, sí. Sí. Què els diries a tota aquella gent que encara té perjudicis envers la discapacitat?
0: Que escoltessin, jo crec. O sigui, al final ningú sap mai què pot passar a la vida, ni ningú sap mai amb qui es relacionarà, qui tindrà al costat, qui serà el seu fill, en el cas que vulguin fills. no se sap mai, i és la discapacitat està al dia a dia. Penso que encara no som una societat del tot inclusiva moltes vegades amb algunes coses. Llavors és una mica com fer-se una revisió, perquè és que hi ha molta gent amb discapacitat i que se l'ha d'escoltar i se l'ha d'entendre i facilitar, perquè penso que tenen molt a dir i molt a portar, i els diria això, que utilitzessin una altra mirada, perquè quan ho fan, de veritat que s'entenen les coses d'una manera molt més tranquil·la per les dues bandes.
1: Sí.
0: Perquè aleshores es queda més tranquil·la i tu, que no ho estàs entenent, acabes entenent el funcionament d'aquella persona i llavors entens per què està fent aquelles coses.
1: Correcte.
0: I penso que també et quedes tranquil tu en el sentit de dir, vale, ara entenc per què reacciona així. Llavors penso que és que al final és escoltar i entendre.
1: Doncs m'encanta que ho diguis, perquè jo m'he trobat en algunes situacions així i després m'han dit, ah, vale, ja m'han arribat a dir alguna vegada, ah, bueno, sí que... Imagina't. Sí que et veiem algo raro, però, bueno, llavors quan ho expliques dius, ah, vale, llavors és com si el suflé baixa i tot com... Tot s'adapta.
0: Ja t'entenc.
1: És... Bueno, doncs ja està tot com ha de ser, al cap i a la fi és com ha de ser, vull dir...
0: Sí, la veritat és que sí.
1: També es té tendència a complicar les coses, vull dir que ja prou que és complicat tot, com perquè a sobre complicar-ho més.
0: Ui, exacte, exactament.
1: No sé. Doncs, no sé si vols afegir alguna cosa més, Mireia.
0: No, jo per part meva, molt a gust amb l'entrevista, la veritat. Moltes gràcies.
1: A tu, a vosaltres.
0: I res, que qui vulgui descobrir què és i escoltar Quilòmetre Zero, que ens busqui per tot arreu i que s'enteri de què va la pel·li, que crec que és molt xulo. I ja està, que un plaer, moltes gràcies, i si ens necessiteu en alguna altra, que ja ens ho fareu saber.
1: Vale.
2: Amb la cançó del grup Quilòmetre Zero, Si tot se'n va a la merda, acomiadem el programa d'avui. No sense abans recordar-vos que aquest programa no hagués estat possible sense Ferran Monter, Quim Lissorgas i Cristarla Mireia Aguilera. Porteu-vos bé, escolteu molta música catalana i sigueu

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupció.

0: Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar sona a Ràdio Caldes.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic. Salutacions, de qui us parla, sóc en Doixa, avui capítol 211 de Viatge Electrònic. Avui us porto un programa on escoltarem molt chill, lounge i downtempo music, amb artistes com Lux, Calm, Alain Toussaint o Tosca, entre d'altres, vaja. Un mix entre música actual i des de fa uns anys una horeta de molt bona música per relaxar-se amb un bon cafè amb llet o un te i disfrutar-la. Així que va, som-hi, comencem amb la sessió d'avui.

doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a totes les emissores per emetre aquest programa. Espero que hagueu dit d'aquesta sessió avui més tranquil·la de l'habitual. Us ha parlat en Doxa. Viatge Electrònic torna la setmana que ve, així que no hi falteu, eh? Que passo llista. Fins llavors, salut, força electrònica. Adéu, adéu.

yourself. Whose voice is it?

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get low.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts, nova edició d'Escaldents. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 de la FM i a través d'internet, www.radiocaldes.cat. Déu-n'hi-do, quina sessió, quin programa avui tenim d'Escaldents. Nosaltres, en lloc de posar-li llum a la foscor, no, li posem foscor a la llum. Amb nosaltres comenceu el cap de setmana. Comenceu, si sortiu de festa, doncs nosaltres t'hi posem el warm-up. I si no sortiu, teniu un cap de setmana complicat, doncs igualment comenceu amb nosaltres i la festa us la munteu a casa, al cotxe, però sempre gaudint de la música electrònica. Salutacions d'en DJ Peris, com sempre al comandament d'Escaldents. I avui, dues sessions, com és habitual. La primera de totes, Progressive House, Melody Techno, So Fosc. I després, ja cap a les 11, pujarem una miqueta de BPMs i anirem cap al trance. Una miqueta de llum, també, va bé. Llum, melodies de piano, veus angelicals del trance. Però primer de tot, foscor. Aquest és el menú d'avui, d'Escaldents. Com bé sabeu, podeu recuperar tots els programes, totes les sessions d'Escaldents a www.radiocaldes.cat. Busques el programa Escaldents i en el podcast hi trobes tot i cadascun dels programes dels divendres de 10 de la nit fins a la matinada amb tu. Doncs m'hi poso al comandament, als plats, a la controladora. Comencem, com bé dèiem, amb la sessió de Privacy House, Melody Techno, i després cap a la sessió del trance. I com bé sabeu, comencem amb el compte enrere. El 3, el 2, l'1. Benvingudes, benvinguts, nova sessió d'Escaldents.

And since she's the last one.

0: Rose.
1: And since she's the last one, And since she's the last one.

A la nostra festa no t'hi cal entrada, ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem...